0: He de confessar que et trobaré a faltar ara durant l'estiu les nostres converses amb el Pablo Mérida, perquè ens ho passem, dic els oients i jo, superbé escoltant-lo. I el que fem és sempre, abans de començar la temporada amb el Pablo, fem allò una... ens posem al dia, fem unes orxates, uns d'això, i ens posem al dia. I ara, abans de començar el programa, dèiem, però vols dir, Pablo, que ja fa un any de la darrera que vam quedar, el temps passa molt...
1: Sí,
0: depresa,
1: pasa volando, pero bueno, sí. Yo estas cosas es como San Juan, ¿no? O sea, son de estas cosas que dices, pero fíjate si ya ha pasado.

0: I una setmana més, i sobrevisquent a la calor que ens està fent aquests dies, tenim el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut, una matinada més.
1: Una matinada més. Aquesta calor, continuem treballant i entrenant, eh?
0: Això és així, que va penjant uns vídeos al Jordi, que, mare meva, però ves per l'ombra, que fa molta calor, i va fent quilòmetres amunt, quilòmetres avall, i és que, bueno, la vida s'ha de seguir vivint, i és que aquesta setmana en Jordi ens vol parlar d'una vida desitjada.
1: Sí, una vida desitjada. Mira, per tindre una vida desitjada, tenim que tindre dos indicadors importants. Un seria la visió i l'altre seria la missió.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, en aquest cas, la visió seria... tenim que definir el futur que volem assolir.
0: Mm.
1: La missió seria com tenim que lograr i com plantejar com ho podem fer, saps?
0: Que hi ha molta gent que només visualitza però que no posa mecanismes per poder assolir-ho.
1: No, correcte. No, a vegades, mira, són propòsits que moltes vegades es queden a Norris.
0: Sí.
1: Saps com ho dic? No. Mira, jo, si vols, aquesta visió, jo m'agradaria que cada persona, cada noi, cada noia, cada adult, cada dona, home, es fessi aquestes preguntes partint de molt clara la visió personal. Què és el que realment ens apassiona i què és el que em fa feliç?
0: Mm-hmm.
1: Això seria una pregunta. L'altre seria quants són més valors i principis fonamentals que tenim cada un de nosaltres.
0: Mm-hmm.
1: I què tipus de vida volem tindre aquest curt termini o llarg termini, saps?
0: És a dir, per ser una mica coherent amb el que
1: sí.
0: desitges, amb el que busques i amb el que et fa feliç i el que estem disposats a fer per poder-ho assolir.
1: Sí, perquè mira, nosaltres ho tenim que fer virtual. Mira, això, tot això és una imatge mental que inspira i et motiva.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, per, tu tens que tindre molt clar que tens que visualitzar abans d'assolir qualsevol cosa que estàs en el camí correcte.
0: Exactament. Perquè si no, tu mateix ja te n'has d'adonar que no vas pel camí adequat.
1: Sí, correcte. Sí, perquè n'hi ha senyals que t'ho van dient, eh?
0: Mm. Una altra cosa és que els hi fem cas o no els hi fem cas, però hi ha senyals que ens ho van dient, eh?
1: Quan anem en moto, en bicicleta o en cotxe, que a vegades aquestes senyals...

0: en mi cas. No, aquí tenim que fer molt de cas de les senyals. I les senyals són molt inspiradores, perquè la senyal no és que te posin alerta. Les senyals t'informen que vas pel camí o no vas pel camí, saps?
1: Mm,
0: i que tens que a vegades a pujar. Perquè saps el que passa? Que a vegades volem les coses tan ràpides, i a vegades ho diem moltes vegades, el que es aconsegueix molt ràpid se'n va ràpid.
1: Totalment, totalment.
0: Sí, hem de gaudir, sobretot, d'aquesta visió i fer-lo missió. Seria la visió, seria allò que estàs veient-lo, i la missió seria, vaja, posar-me a treballar i a posar-me al món del treball, que es diu, eh?
1: Mm-hmm. És a dir, buscar que aquell pla perquè es pugui dur a terme, no? Que ja diem que ha d'estar, doncs, en la línia del que un vol fer a la vida i el que li motiva, i perquè si no, si té uns grans ideals però no es motiva i no si vol arromangar-se, per entendre'ns, doncs difícilment es podran assolir. Un cop ja estan definits, cal veure quins són els passos que s'han de fer i si estem disposats a fer-los, no?
0: Sí, mira, primer de tot, aquests passos serien molt importants, detectar les teves habilitats i els teus talents.
1: Clar.
0: És que tothom té habilitats i té talents.
1: Sí.
0: No passa que no s'entrena. O sigui, no es mostra. Mm. No es mostra per por, perquè no li paguen lo suficient, perquè no, a l'altre no li fusili, o sigui, no li imiti.
1: Sí, sí,
0: no
1: sí, sí.
0: O sigui, en el bon sentit de la paraula, moltes vegades aquestes habilitats es queden a meitat de camí. I els talents. Perquè a vegades, saps el que passa? Aquesta visió, moltes vegades, nos preguntem moltes vegades, escolta, agradarà als demés el que jo estic dient? Pot ser algo catastròfic o pot ser algo que sortiré i em criticarà la gent? O què dius? Estàs boig? O estàs boja? Això no pots assolir perquè ja tens 50 anys.
1: Sí.
0: O sigui, cuidado en aquest tema. I a mi, jo et diria una cosa, tenim que tindre tots una mica d'emprenedoria. És a dir, a la vida estem parlant de ser emprenedor, però és que en poques vegades ser un emprenedor en creixen a l'aprenentatge personal de cada un de nosaltres.
1: Bueno, perquè hi ha molta gent que l'únic o que està molt acomodada en criticar, sí. No? Quan algú fracassa, però també quan algú assoleix qualsevol objectiu. Ah, és que, bueno, és que ho tenia fàcil, ah, és que estava en el lloc adequat en el moment adequat, és a dir, bueno. Té alguna importància, perquè el que no analitza és que no està disposat a fer res per assolir, no?
0: No, saps el que passa? Que moltes vegades la gent no té idees i tal, algú té una idea i es destaca una mica i a l'altre ja li està dient, escolta, què fas?
1: Sí.
0: O sigui, en vez de portar, destrueix.
1: Sí.
0: O sigui, no té la iniciativa de portar idees, de portar... No, i en canvi és crític, destructiu a la idea que té l'altre.
1: Bueno, perquè en el fons això... Ser constructiu implica unes ganes i una empenta, no?, per fer coses, i hi ha gent que diu que vol fer però que no fa. I llavors, difícilment, no només, com que no ho podrà assolir, l'única opció que li queda és desprestigiar el que sí que s'ha posat manos a l'obra.
0: Sí, mira, jo sempre dic a les persones, en consulta, a les classes, i que, escolta, tenim que ser una mica pioners.
1: Sí, totalment.
0: Sí, adelantar-te a situacions.
1: Sí.
0: És que a vegades ho estem dient. No s'estem donant compte que això no és el camí. I, en canvi, seguim. I, en canvi, veiem algo que podria ser el camí. No és possible. Això és imaginació meva. És a dir, quan estàs, lògicament, tindre una llum oberta de reflexió, a vegades no la treballes. I és més fàcil destruir-te i negar-te la evidència del teu talent que no posar-lo en marxa qualsevol cosa talentosa que tinguis.
1: Això, si em permet, Jordi, seria com quan es diu tants cops allò de ai, si hagués invertit en bitcoins quan estaven a 2 euros, no? Com si diguéssim, bueno, pues, escolta, el que és segur és que ara no estaran a 2 euros. Per tant, això que dius de tant de bo hagués fet, això ja no ho pots fer. Ara, potser el que cal és que ara estiguis atent al que ara val 2 euros, no? I no vol dir criptomonedes, em refereixo a qualsevol cosa, és a dir, a qualsevol cosa que ara és el moment d'emprendre, que ara és el moment d'iniciar el camí, no mirar tant al passat, sinó al present i al futur, no?
0: No, sí, mira, el passat és nostàlgic. Mira, jo
1: reconec
0: una cosa. El passat no pots retornar al passat. Home, aquestes pel·lícules... Volvemos al túnel del temps. Tu te recordes aquesta sèrie, no?
1: Sí.
0: No, això no. El túnel del temps, fer una espeologia d'aquest tipus, l'únic que fas és gastar-te i sobretot tindre molta nostàlgia. Tens que donar-te compte que no solament el temps ha canviat, sinó que les persones també canvien, eh?
1: Sí.
0: I els hàbits canvien, i l'estil de vida canvia. Però és que molta gent, escolta, sembla que això de dir, escolta, vull tenir un cert benestar de vida, vull planificar la meva vida, sembla que sigui un

0: doping. No, això és un treball personal.
1: Sí, sí. És una opció.
0: Personal.
1: És una, sí. És una opció i una motivació, no?
0: Total, total, perquè jo sempre dic una cosa, no està tot descobert. Una persona, si lògicament reflexiona, pot anar descobrint coses de la seva pròpia identitat. Eh? En més de tindre una crisi d'identitat i de personalitat, el que pot ser treballar molt la seva autoestima i treballar molt la seva capacitat de dir, escolta, doncs per què no? Per què no puc assolir això, aquest èxit? Ja no dic una marca esportiva. Si hi ha una marca esportiva, també pot ser un treball, un pressupost, pot ser una fita professional, una fita personal, però per què no? Si ho ha fet a l'altre, també ho pots fer tu, inclús millorar-la. I això a vegades costa reflexionar sobre això.
1: Perquè el que tampoc es pot és dir, ah, segur que ho aconsegueixo i ja està. No, s'ha de ficar una fita, un objectiu i el camí per poder obtenir-la, sobretot entenent el que són els encerts, és a dir, no infravalorar els nostres actius, però tampoc no sobrevalorar allò que potser no fem tan bé, és a dir, saber trobar aquesta alineació entre el que volem fer i el que tenim un talent que igualment s'haurà de treballar, però que tenim un cert talent, no?
0: Sí, mira, aquest talent, jo m'agrada molt, perquè sempre dic als alumnes, als pacients, a la gent, sempre els dic als coaches, sempre els dic, poseu dades.
1: Sí.
0: És a dir, la dada compromet.
1: Sí,
0: correcte,
1: sí, sí, sí.
0: Però és compromís per a veure si vas en el camí, sí, correcte. Sí, és a dir, molta gent a vegades em diu, Jordi, és que sembla que no avanci. Ojo, aquests passos de formigueta,
1: aquests passos
0: de formigueta, després es troben a l'èxit. És a dir, tu a vegades dius, hòstia, ja porto 3 setmanes, un mes, escolta, porto mig any, i això sembla que no. I a millor al cap de 5 dies i 15, fa un canvi bestial i acceleres tot, i ha sigut una constància, o sigui, un resultat de tot aquest 5 mesos que has estat treballant, o aquestes 3 setmanes o 4. Tu dic, perquè molta gent diu, és que no ho aconseguirem mai. Espera't, tranquil·la, tranquil, no et preocupis. Tot aquest treball que has fet no se'n va. Aquest treball t'està donant ara a assolir aquesta fita, que semblava que era impossible per tu. I en canvi, veus, no, tens raó, veus? I quan, clar, que una persona, diguem, assoleix un èxit d'aquest tipus, professional, personal, social i tal, després està engrescat per poder agafar voltes a la vida.
1: Per tant, per arribar a aquesta vida desitjada que avui ens presentàvem, que ens proposava el Jordi González, el que cal és que sigui una vida també plantejada, no? És a dir, plantejada i treballada.
0: Treballada i, sobretot, quins són els companys i companyes de viatge.
1: Clar, clar, clar.
0: No, ja no dic a nivell parell, a nivell família.
1: Sí.
0: A nivell inclús companys, a nivell quan estàs treballant amb companys de feina, amb companyes, sobretot també en el teu círculo d'amics, d'amistats. Això és molt important. Tens que donar-te compte que sempre tenim, sempre, avui en dia, assisteix el que es diu el pique, no? Oi, per què esto no ha de ser mejor que aquel? No, si no es tracta que siguis millor que l'altre. El que es tracta que puguis fer coses paral·leles en els altres. Aportar el valor i poder compartir aquest valor. Aquest èxit de la vida, correcte, no?
1: Totalment.
0: La vida desitjada. Perquè al final tothom volem una vida desitjada.
1: Està clar. No? I és que si no és una vida improvisada, com aquell que diu.
0: No, és que moltes vegades em diuen, no sé quina direcció anar. Bueno, agafa una direcció.
1: Sí, totalment.
0: Després aquesta direcció et portarà a altra direcció. Però el que no pots fer és no posar-te en marxa. Entens? La vida desitjada no és un tòpic, és una realitat. És un treball personal. La vida és un treball personal.
1: Totalment.
0: I jo et dic una cosa, i si els oients d'aquesta matinada se reflexionen, ja en direu, ja no us diran exactament que moltes coses les han desitjat i les aconseguiran.
1: Doncs ara que ja estem quasi al final de la temporada, doncs és un bon moment per anar planificant i anar desitjant ja la propera, el que poden fer a partir de setembre, i començar a treballar-hi i començar a posar fil sobre l'agulla, que es diu, per poder tenir aquesta vida desitjada, que nosaltres el que volem és poder seguir compartint-la amb el nostre coach a capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, moltes gràcies i fins la propera setmana.
0: Espera, David.

0: Sabeu que ens agrada fer-vos recomanacions de llibres que ens fan posar-nos en situacions més o menys quotidianes, més o menys especials, i que ara s'acosta una època en la que poder gaudir d'aquestes lectures doncs ens pot acompanyar en moments i ens pot fer viure, viatjar, no? Estant, doncs, ja estiguem esperant l'autobús o estiguem a la platja o estiguem a la piscina i tenim aquell moment en què ens ve de gust doncs posar-nos en una altra situació. I algunes d'aquestes novel·les, algunes d'aquestes històries ens fan descobrir mons que poden ser realment apassionants si li posem imaginació, com ha estat el cas de la Sònia Guillén, quan ha escrit aquesta La Constel·ladora. Sònia, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona tarda, molt contenta de ser-hi.
0: Aquí, Sònia, aquí la situació, el punt de partida, perquè el fet de que hi hagi un personatge que sigui una constel·ladora vol dir que entrarem en aquest món de les constel·lacions familiars, però el punt de partida és el de la nostra protagonista que, per començar, tractem... Intentaré no fer molts spoilers, però sí els necessaris perquè sàpiguen què trobaran en aquesta història, no? És una persona que vol reconduir la situació amb la seva filla, i això ja és un primer punt de partida important, fa molt de temps que no es parlen, i això són situacions que els lectors o les lectores que puguin empatitzar molt amb el cas de la Candela té, perquè aquestes situacions passen, siguin per mil i un motius, hi ha vincles que desapareixen, que

0: trenquen, que agafen molta distància i que són molt dolorosos de no poder recuperar, oi que sí?
1: Sí, sí, sí. Al final a mi el que m'interessava era això, no? Com els vincles trencats moltes vegades ens marquen profundament. Ja pot ser mares i fills, germans, tiets, aquests trencaments que es produeixen a moltes famílies i que, bueno, doncs deixen una ferida que jo crec que s'ha d'intentar curar o almenys portar com es pugui, no?
0: Sobretot perquè en molts casos, no entro tant en el cas de la Canela, però en molts casos s'ha deixat, perquè ja hi haurà temps, sempre hi ha temps, o hi ha altres coses, o hi ha altres prioritats, no? I quan tenim aquest buit, no? A vegades, sí que a vegades cal un cert temps, però cal posar-s'hi quan abans millor intentar recuperar-los, no sigui que després sigui massa tard, no?
1: Sí, jo crec que moltes vegades quan la situació ja esclata, probablement hi ha hagut una manca de comunicació,
0: sí.
1: Hi ha conflictes que s'han anat, no s'han tractat. Vull dir, a vegades per evitar una discussió i dius, ostres, ara he de dir això.
0: Sí.
1: O perquè hi ha vegades que hi ha persones que encara que siguin del nostre entorn molt proper, costa de parlar i de tenir una conversa.
0: I tant.
1: De seguida tot deriva, no? Bueno, a vegades hi ha gelos,
0: sí.
1: Perquè, bueno, doncs no sé, els pares t'estimen, consideren que aquest és més privilegiat,
0: sí, sí, sí.
1: O que aquest tal.
0: Hi ha punts de vista, hi ha moltes realitats, no?
1: Moltes, moltes. Llavors, moltes vegades, quan el vincle es trenca, segurament esclata millor per la tonteria més gran, o a partir d'una mort, o a partir de qualsevol cosa, però ja hi ha, aquí hi ha hagut moltes feridetes que no s'han tractat, no? Que s'han anat portant.
0: I que això fa que després la reconstrucció sigui molt més complicada, sigui molt més complexa, i que casos com els de la Candela estiguin disposats pagar el preu que sigui des del punt de vista de reconeixent o no que s'havia d'haver reconduït la situació abans. I llavors hi ha aquest punt de desesperació. Aquest punt de desesperació fa que la nostra protagonista tingui o es plantegi el que faci falta. I ja quan arriba a que cap porta, no?, s'ha aconseguit que hi hagi aquesta comunicació, és quan se li obre una porta, que són aquestes portes que ens permeten, per exemple, a través del teu llibre, doncs conèixer aquestes realitats que hi ha pel món, no? Aquestes, diguem-ne, alternatives, com és el de les constel·lacions.
1: Sí, en el meu cas, clar, això és un thriller, llavors això és un tipus de teràpia, jo no sóc terapeuta ni molt menys, jo em vaig sentir parlar en una conversa amb altres dones, totes molt potents, i em va semblar fascinant, no?, com un tipus de teràpia que explora aquests vincles trencats,
0: sí.
1: O aquestes ferides, o aquestes problemes o pulsions que arrosseguem, moltes vegades que dius, potser el trauma no és meu, no sé, eh? Jo dic que es transmeten de pares a fills, no? La meva mare va patir, doncs, no sé, abandonament quan era jove i m'ha transmès a mi aquesta por i jo tinc por a l'abandonament i tinc certs comportaments, per dir-te un cas, que faig, però jo no vaig patir la ferida. En canvi, la meva mare me l'ha traspassat a mi. Aquelles coses, a vegades parlant-ne o no parlant-ne, que transmetem de generació en generació.
0: Sí.
1: I em va semblar una idea molt brutal per fer un thriller.
0: Sobretot perquè a partir d'aquí, i si li sumem, no?, dins d'aquest univers del thriller, que com molt bé apuntes, fa que tingui uns condicionants, no? És a dir, hi ha com unes normes no escrites del joc, no?, que fa que hi hagi una manera d'explicar i de que es puguin complicar les coses, com a mínim, no? I el fet d'aquest univers, imagino que el que feia Sonia era obrir-te moltes portes de el que la desesperació pot portar a creure't el que sigui, no? O a seguir el fil que sigui, no? O a acceptar les condicions que siguin, no? Per exemple, en molts casos.
1: Sí, jo crec que moltes vegades es trenca una relació i passes un dol i al final potser, no sé, encara que sigui dolorós i sigui la teva família, jo parlo una mica en general, potser dius, ostres, però resulta que aquesta relació a mi el que m'estava generant era malestar.
0: Correcte.
1: Però igualment has de guarir aquesta ferida.
0: Cert.
1: Perquè
0: cert.
1: És una pèrdua.
0: Sí.
1: És una pèrdua.
0: Està molt ben explicat així, sí. Sí, sí, perquè
1: sí.
0: És veritat que hi ha molts casos que dius, no, però és que si... No, però no estàs bé. Que no estàs bé? Doncs això és que s'ha de solucionar d'alguna manera, no?
1: Totalment. Però, tot i així, inclús prenent una decisió que al final sigui pues, una mica d'amor cap a tu mateix, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Escolta,
0: sí, sí.
1: Vaig a protegir jo mateix. Inclús prenent aquesta decisió

0: des de l'amor cap a tu mateix és dolorós.
1: Sí.
0: Llavors, a mi em va semblar, doncs, escolta, utilitzar aquest tipus de teràpia, les constel·lacions, on tu utilitzes no, aquests desconeguts que,
1: sí, sí, sí, sí,
0: que t'ajudaran en aquesta teràpia, i em va semblar, doncs, això, que fer-ho lligar... No podem parlar gaire, no, pel tema dels thrillers, però que hi ha un misteri molt potent que travessa tot el llibre i que és el que, si un thriller t'ha d'empaitar, llegir. Vull dir, llegir el que em dius, que l'ha devorat en 24 o 48 hores.
1: Sí. No, no, i més ara, que és de dir, aquest te l'endús a la piscina o no te'n vas a la piscina fins que no ho has solucionat. O sigui que, encara que agafis, allò, agafeu crema de protectora, perquè no sigui que estigueu masses hores i dius, no, un capítol més. Aquí la part emocionant, la part que a mi m'interessa molt és això de que clar, no? És buscar aquest punt, no? Que pot tenir més, anem a dir, especial, esotèric, digue-li, no? De connexió amb altres coses, que fa que la història encara sigui més... que et puguis deixar sorprendre més, no? Per tot el que els hi passa als protagonistes...
0: Sí, jo que sóc dona, a mi sóc molt interessada en la ciència, sóc dona de ciència, però tots els temes que siguin una mica estranys em generen moltíssima curiositat. Diguem-ne que sóc de la normalitat, que sabem poc de la consciència humana, però sí que jo crec que queda molt per saber, però sí que jo tinc molt clar, no? Saps allò de quan dius... Entres en una habitació i hi ha mal ambient, o s'has barallat algú, i tu automàticament connectes amb aquelles emocions i et poses tens.
1: Sí.
0: I al igual que quedes amb persones i dius, quedo amb aquesta persona i surto amb les piles carregades.
1: Sí.
0: I jo em pensava, si això ho posem exponencialment multiplicat per totes aquestes persones que estan fent aquesta constel·lació, clar, jo vaig pensar, com a autora, sempre des de la ficció i com a autora de thriller, dic, aquí és una eina molt bona, molt potent per anar teixint aquesta història.
1: Totalment, perquè a més té aquest component, no? Igual com... ens fascinava, per exemple, sèries com, jo dic, Expediente X, perquè tenia molt més enllà. O sigui, podies considerar-lo un thriller, podia tenir aquest component fantàstic, però no deixava de ser una investigació, o no deixava de ser una situació, no? I al final fa que t'enganxi, jo crec, encara molt més, no? I poder anar coneixent també aquests mons, que hi ha molta gent, doncs, que hi té molta tirada, doncs sí, crec que sempre és interessant i li dona un context que fa que tot t'interessi més, no? Que et cridi l'atenció.
0: Sí, jo ja sóc, ja et dic, sóc molt curiosa. Llavors, per exemple, i m'agrada també descobrir temes o compartir amb el lector temes que a mi em produeixen molta curiositat. Exacte. I que dic, vaig investigar sobre això. L'anterior parlava al principi d'incertesa, parlava d'un assassí que utilitza els experiments més famosos de la física quàntica en persones, i clar, era un punt també perquè molta gent que no llegiria res sobre física quàntica s'ho va passar a pipa i va dir, ostres, m'has descobert un món i tal. Amb aquest, jo pensava, és igual que a tu t'interessi o no t'interessi, que creguis, que no creguis.
1: Correcte.
0: És que és indiferent perseguir la història.
1: Sí.
0: És simplement relacions humanes, aquest tema de la consciència, què passa quan es trenquen vincles, què passa quan perdem un ésser estimat, i tota aquesta energia, no?, que som els humans. I llavors jo crec que hi ha un punt aquest molt interessant, t'agradin, no t'agradin, o desconeguis o no el tema.
1: Totalment. Per això la consteladora, que també és una paraula que ja de per si sol ja m'encanta, em sembla que si juguessis allò de l'Scrabble o no sé què, guanyes la partida, eh? Amb una paraula així, Sònia, perquè clar, mare meva, han hagut de quasi de reduir-ho, perquè, i mira que el llibre és bonic i és de tapa dura, però és que hi càpiga una paraula així, no, és preciosa, i crec que la història té molt d'interès, és d'aquelles que crec que quan surt, imagino, que un procés creatiu té aquests dubtes, no? Al principi, a veure com lligaré això i l'altre, però a mi m'ha donat la sensació que és un producte ben acabat, que dius, ostres, mira, he aconseguit, no, m'imagino, Sònia, allò que més o menys m'havia previst, que la gent passi una estona entretinguda i que ho gaudeixi, que sí?
0: Sí, bueno, un sempre pretén, no?, sobretot els autors de thriller, però aquest tema, com parlava d'això, no?, dels vincles, dels traumes heredats, d'allò que moltes vegades no, els morts, que la gent que hem perdut també arrosseguem, no?, com una motxilla.
1: Sí, i que molts aquí... cops tapem, eh? Molts cops
0: sí,
1: tapem aquests records.
0: Sí,
1: ni es
0: parla.
1: Sí, sí.
0: Llavors hi havia una part molt emocional i jo vaig deixar anar molta emoció. I em sorprèn molt que els lectors... Jo esperava això, no?, una novel·la.

addictiva i tal, i la gent m'escriu i em diu, l'he llegit amb la pell de gallina, estic emocionada, m'ha remogut moltíssim, és que encara estic, ahir una lectora em va escriure

0: deixar-se portar per la història i que diguis, uau, això aquí m'ho he passat i recordaré sempre on el vaig llegir i amb qui estava o en quin lloc. La Constel·ladora és la proposta de Sònia Guillén. Sònia, moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltíssimes gràcies a tu, ha estat un gran plaer.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que encara que faci calor, encara que estiguem pràcticament suant tota l'estona, també teníem ganes de riure una estona, perquè ja que toca suar, com a mínim que ens ho passem bé. I és el moment dels tribuneros d'en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. ¡Vamos! ¡Venga!
1: ¡Un rayo de sol!
0: Un rayo de sol... Bueno, tu, ara no fa sol aquestes hores i segueix fent calor. Vull dir... Ja no sé.
2: El día del abrigo de bisón, ¿no?
0: Sí.
2: El abrigo de bisón no para, no está para. Siempre encima.
0: Siempre encima, ¿eh? Es como el día de la marmota, pero en aquest cas es el día del abrigo de bisón, ¿eh? Está tota...
2: No hace sol y tengo el bisón.
0: Sí. ¿Qué? Sí, sí, no hace bisón, eh? Les ulleres de bisón, no? Serien una mica també les que ens hem de posar. Primera pregunta que llenço als... A veure, digues.
2: Amb aquesta calor...
0: Sí?
2: Vull dir, la gent que no ha de treballar...
0: Sí.
2: I que no ha de mirar els preus en el súper...
0: Sí?
2: On va? Què fa? I quan van anar a veure?
3: Està al Pol Nord, tota aquesta gent ja.
0: Tota aquesta gent ja està al Pol Nord.
2: Ai, la brossa aquella, que hi ha en l'Everest, és d'ellos.
0: És d'ellos. La brossa en la vida. Van allà i fa, a l'estiu, en lloc de... Bueno, hivernen a l'estiu, estiuegen al Pol Nord o a l'Everest o llocs freds, llocs on...
3: Aquesta gent, Sergi, que dius tu que no han de mirar preus, estan canviant els hàbits. A l'estiu se van a esquiar i a l'hivern se van a la platja.
0: Estan canviant, sí, estic d'acord.
2: Però aleshores hem de mirar preus per estalviar i poder fer... Ah, no, que no els hi cal.
0: Sí, bueno, és una mica així.
2: Es que ya todo esto, el cambio ecológico...
0: El cambio ecológico, sí. No climàtico, no, és el cambio ecològic.
3: I ara ja no es fan búnkers, aquesta gent rica, no? Ara es fan iglús.
0: Iglús, perquè així estan més fresquets i poden aguantar, eh?
2: Illuminations.
0: Sí, senyor, els Illuminatis. Sí.
2: Que llevan LED, no?
0: Sí.
2: LED en los cuadrados de hielo.
0: Sí, sí. Ara totes són con LEDs, eh? Tot això dels iglus...
2: Ah, sí, dame una con LEDs.
0: Sí. Dame una con LEDs. Si estan als bazars venint iglus, perquè els bazars sempre venen ràpid allò que la gent demana, no? I sempre diu, ah, doncs es vendran molts. Jo què sé, quan ja va haver la pandèmia es venien, o va haver l'apagada, es venien les ràdios, no? Doncs ara que fa aquesta calor ja ni ventiladors ni aires condicionats, ja venen iglús ja directament, eh? Venen icebergs.
2: És la locura de los leds, vull dir...
3: Ara, però no t'equivoquis, eh? Depèn del que demanis, si demanes un iceberg, a veure si et porten un enciam.
0: Un enciam, tu imagina't que et porten un enciam, eh? És que també un enciam dir-li iceberg, no, perquè iceberg té nom de...
2: No,
0: no ho sé.
2: Tendré que decirle cariño. Ay, cariño mío. Sí. No iceberg. Ah.
0: Claro.
2: Lechuguino.
0: Sí, lechuguino m'agrada molt també. Sí. Bueno,
2: escolta,
0: és que...
2: i aquesta moda de... ¿Hacemos la verbena y ya dejo las luces puestas para todo el año? ¿O llega Navidad y ya dejo las luces del balcón para todo el año?
0: Jo t'he de dir que...
2: O jo estic imaginant-me coses.
0: No, jo les he deixat, les de la terrassa, des de Nadal, i segueixen funcionant. Ja he decidit que les deixo perennes, perquè si no, és cada 6 mesos que s'ha de posar. I és una feina d'anar-ho ficant entre les baranetes, saps, i tot això... I després, quan ve amb la caixa, quan te les compres, estan totes molt ben plegadetes. Però després, allò es fa un bunyol. Si intentes guardar-ho, ocupa 10 cops més el que ocupava. Doncs dic, deixa't estar, ja les deixo posades. I com són solares, són LEDs, Sergi, però LEDs solares. Amb lo qual...
2: Ai, ai, ai, que bonito. Aunque recuerdo el Talbot Solara. Oh.
0: Veus? I clar, doncs tot l'any va fent. I llavors em coincideix

0: decideix dos o tres dies l'any que diu, mira, ha posat les llums. No, les tinc posat sempre. Serveix per Sant Joan, Sant Pere, Nadal...
1: Nadal, Nadal, Cap d'Any...
0: Cap d'Any...
1: Ja.
0: A veure, cada dia, al final els anys cada cop tenen més celebracions, per tant, hi han més celebracions que dies festius, que dies laborals, al final ja. O sigui que, bueno, i ara amb això de la IA, igual no tindrem dies laborals, perquè tot serà dies IAs.
2: No, perquè ja no, treballaran les màquines, per nosaltres seran tots els dies festa.
0: Sí, sí. Ja veuràs el dia que les màquines... Perquè diuen que és intel·ligent, però... Si són intel·ligents, també seran llestes. I hi haurà un dia que diran, escolta, nosaltres hem de treballar perquè aquesta gent... Diran, diu, no. Què deies, Marc, del sindicat? Estan fent un sindicat, no? Hi ha aquesta gent?
1: Sí, estan sindicant i estan demanant dies personals.
0: Dies personals, clar. Clar, una IA pot demanar dies personals? Si no ets persona, pots demanar un dia personal o demanaran dies ials? Dials, no? Seran aquests cas?
1: Seran ideals.
0: Ideals, eh? Ideals, mare meva. Se'ns complica molt, això, com, saps? Perquè, jo què sé, faran Erasmus, també? És a dir... t'enduràs una màquina, jo què sé, de Suècia i la teva la portaràs a que la cuidin els suecs?
1: Clar, ho faran intercanvi. La IA de Suècia vindrà aquí a visitar la IA d'aquí de Catalunya.
0: T'ho imagina't.
1: I faran intercanvi de IAs.
2: I la intel·ligència emocional? D'on està?
0: No inverteixen en aquesta.
2: Sí.
1: No està ni se l'espera.
0: No estan invertint en això, Sergi.
2: I la intel·ligència sexual, on existeix?
0: Bueno, no acostuma a anar junta, saps què vull dir? Això no ha existit mai. Van molt per separat, saps què vull dir? Són dos cervells...
2: Però l'emocional sí, no? I l'artificial sí, però l'altra no.
0: L'altra no. Normalment, un tira més que l'altre. Vull dir, allò de que no t'ho has pensat molt, això, no? O potser si t'ho haguessis pensat millor, saps? Allò, sobretot en els sopars d'empresa i coses d'aquestes, no? Al final d'any. Bueno, doncs... Pues...
2: Està en el guió nostre, jo no penso.
0: No, bueno, hi havia diversos temes. Hi havia IA...
1: Sí, per això diuen allò, no? No pienses, luego existes.
0: Totalment. Bueno, i quanta gent ha existit de que prèviament no han pensat? Saps què vull dir? Al cap de 9 mesos o coses d'aquestes? Hi ha gent que no s'ho imaginava i que després acaba passant. Bueno, el tema de les IAs. També faran Interrail el dia de demà?
2: La existència artificial.
0: Clar. Home.
2: Sí, igual. Sí, trenes.
0: Trenes.
2: Ah, no, has dit?
0: Sí, l'Interrail. Aniran allò de... Tot l'estiu aniran agafant trens. Estaran, bueno, un tren a Hawaii, no sé jo si en trobaran. Però, saps, allò, com són IAs, igual es poden, saps, es van carregant allà en el... con el ajetreo, al compàs del xac-catxà, del tren, saps què vull dir? No ho sé.
1: Ai, sí, sí. El xac-catxà, sí. La culpa és del xac-catxà, sí.
0: Que lluny queda, eh? La culpa fue del xac-catxà.
2: Ai,
0: eh?
2: Sònia.
0: Es diu...
2: Sí. Sí. Com
0: se llama
2: la intel·ligència que tienes tu? Sònia.
0: Bueno, pues mira, totes les Sònies deuen fer servir intel·ligència artificial. A veure, són IA, no? Vull dir, si és que si són IA, és Sònia. Vull dir, no hi ha una altra. Ara estem governats. Però creieu que la intel·ligència artificial aconseguirà que no faci tanta calor? Perquè jo estic ja... jo ja no puc suar més, ja us ho dic. O sigui, jo ho intento. Jo cada dia dic, va, avui intentaré suar menys que ahir, i és impossible. O sigui, em passo el dia sudant.
2: Quan vingui la humitat, ja suaràs menys. Quan hi hagi humitat, ja no suaràs.
0: Clar, però hi ha un moment en què no sues més, és a dir, hi ha un moment que dius... Com sempre hem dit, no? Altres anys hem comentat una cosa, que és que quan arriba precisament la calor, quan arriba l'estiu, quan llega el calor, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol, ja ho diu, però vull dir que també venen els mosquits, i els mosquits hi ha com un codi no escrit en el món mosquetil que diu que quan varios o un mosquit ja ha atacat molt unes cames, la resta de mosquits decideixen atacar altres individus, no? Per dir, home, no ens passem, que ens hem sabat molt amb aquest tema. Amb la calor no hauria de fer el mateix? És a dir, com a entitat,

0: Humanitat, eh? Com a consciència col·lectiva, com deia el Sergi, no? Si la calor és ia, no podria dir, escolta, aquesta persona ja ha suat molt avui, passem a suar alguna altra persona. Com ho veieu, això, Marc? A veure.
1: No sé, tu, jo ja és que... No és que no suïs, que ja m'he fos directament, ja...
0: Digo, jo suo ja del aquí, tema.
1: Ja me la suda.
0: No? D'aquí ve l'expressió, eh? És normal, és comprensible. Sí.
1: Bueno. Jo el que estava pensant és que el llibre aquest bestseller de Los Tres Mosquiteros, no era?
0: Sí, senyor, Los Tres Mosquiteros, de l'Alejandro Dumas. Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Sí, la película está de serie B, está friki de los japoneses.
0: Sí, de uno para todos y todos para uno. Acabem d'inventar una pel·lícula que no sé si tindria molt de recorregut, però que podria ser Los Tres Mosquiteros. Todos para uno.
2: La sèrie de asiàtica, sí, triomfa esta.
0: I la frase és, m'estan d'artacant tots els mosquits a mi.
2: Uno para todos está acribillado.
0: Exactament, exactament. Diu, hi ha un mosquit para todos los... Mare meva.
2: Però deberían ser las tres mosquiteras.
0: Las tres mosquiteras m'encanta. M'encanta. Tres... I la portada són tres finestres, allò ben tapades amb una mosquitera. Jo ho veig, eh? Les tres mosquiteras m'encanta com a títol.
1: Aquesta seria la segona part. Primer els tres mosquiteros,
0: sí.
1: I després
0: les tres mosquiteres. Per protegir, no, clar.
2: Estirpan la suor, que ya lo estirpan todo. Sí. Estirpamos un poco de estómago, te estirpamos la suor, ya está.
0: Sí, sí. No claro. Sé, tu. Jo la... Pròximament tens sus cines...
2: Sí, jo sí que ho sé. Te pones un sitio que te dé el sol, sí. O que no haya corriente de aire, vas a sudar...
0: Sí.
2: I després te'n vas a un carreró d'aquests a l'ombra i que corre l'aire i entonces amb la suor te da el fresco.
0: Aquest tema és molt interessant, eh? Aquest tema que diu el Sergi...
2: Hay que buscar la suor, sí. Pa luego buscar la corriente.
0: És un ciclo, és un 360, fresco. Que diuen ara, Sergi?
2: Sí, i luego hay trazas, te vas dejando trazas.
0: Hay trazas, sí, sempre. Aquí sempre sabem que hi ha trazas i hi ha intolerants a la suorosa. Eh? Aquí sempre hi ha molt intolerant a la sudorosa. Però això que diu de reaprofitar, no? Una mica la suor, com si fos un tratge especial, saps allò que diuen que s'aprofita tots els líquids, no? De dir, en el espacio, doncs que es pogués com recuperar una mica la suor, no? Per poder...
2: El espacio que no tengo prisa.
0: Sí, vísteme en el espacio que no tengo prisa, no? Diu...
1: Sí, vísteme en el espacio que ya verás tú.
0: Vísteme en el espacio que tengo prisa. Aquesta...
1: Sí. Jo el que estava pensant és que si a l'hivern, quan vas a la pla, o quan fas activitat així a l'aigua, que sí. Posen un traje de neopreno,
0: sí.
1: Ara a l'estiu s'hauria d'inventar un traje refrigerat.
0: Clar.
1: A la platja.
0: O sigui, neopreno... Una cosa que és neo és com nova, no? O sigui, és neopreno. Podríem sí. Fer a l'antiguopreno? O sigui, existeix també. Això, l'antiguopreno?
1: El pliostopreno.
0: El pliostopreno no, es podria fer servir? Que en lloc de...
2: A mi, mentre no me quiten la rastra me salchicha, venga.
0: Ah, sí, Home, això... I els patins, eh? Els patins els van dissenyar aquests patins d'aigua, que allò que has d'anar pedalant, i tot això. Això s'ho van inventar els de la crema d'Aftersun, no? Perquè és el lloc on tothom es crema sempre. Perquè diuen, no, farem mitjoreta, i clar, aquella mitjoreta que et va tocant el sol a tota castanya, és la gent que després sortia d'això. Per què no hi ha... Creieu que poden començar a haver deliveries en els patins d'aigua? Saps què vull dir? O sigui, igual que per les ciutats, no? Van pedalejant i et van portant menjar a domicili, pot ser que comencin a haver deliveries, un globo, per exemple, a l'aigua.
1: T'arriben al teu valer, en el teu valer o en el creuer,
0: exacte.
1: Amb un petit d'aquest.
0: O estàs allò, diu mira, no us ve de gust uns... Va, doncs vaig a demanar-ho. I estàs 5 metres...
2: Deliberen-nos.
0: Sí.
2: vamos a deliberar sobre el tema.
0: Sí, sí.
2: No sé, yo pienso que ahora, tal como están los estadios de fútbol...

0: podrían empezar a pensar en ponerles una cubierta a las playas, ¿no?
1: Como, sí, señor.
0: Como los estadios que tienen, sí, la tribuna tota bien, pues allá una platja igual.
1: O sigui, que puguis ficar...
0: Platja coberta.
1: A més, estaria...
0: Una platja coberta.
1: Estaria molt bé, perquè es perd molta estona posant el parasol i tot això. No, que tota la platja
0: la
1: ja estigui...
0: Crema, i tot... Sí. Uah.
1: O sigui, tot parasolitzat, com si diguéssim.
2: No, pues, si existís una intel·ligència artificial ja super sofisticada,
1: sí,
2: tu podries arribar a la platja i pagar a la intel·ligència aquesta artificial, perquè en el tros que es trien, allà no hi toqui el sol.
1: Allà no hi toqui el sol. Home, que s'ho curri, tu.
2: Mira, aquests 2 metres per 2 metres, no toqui el sol.
1: No toqui el sol.
2: Ja.
1: Bueno, jo havia vist unes notícies, que ja no sé si són fake news o què, d'una empresa que deia que volia portar llum a qualsevol lloc.
0: A la foscor.
1: Que ficaven una espècie de com de miralls i coses, i tu dius, mira, és que, ai, no m'hi veig. Escolta, que se m'ha caigut el mòbil, no? Bueno, si t'ha caigut el mòbil, no, perquè no la pots demanar. Però se m'ha caigut un bitllet de 50, no? Perquè per un de 5 ja el deixes allà. De 500, el típic que portes a la butxaca, no? Rebregat. I tu li dones a l'aplicació... I en 2-3 minuts, plof, els satèl·lits enfoquen la llum del sol i t'il·lumina allà. Pues, i demanes un metre quadrat de... Posi'm un metre quadrat de llum, saps? I, escolta, ets el rei del mambo, en aquell cas. Perquè diu, dame un poco de luz, saps què vull dir? Bueno, no ho sé. Vosaltres seguireu això de l'eclipsi? Perquè hi haurà un eclipsi ara a l'agost.
2: Doncs sembla que abans que arribi l'eclipsi, jo ja m'he eclipsat,
1: Et t'he eclipsat, el tema.
0: Te voy a coger las gafas, ya que están aquí. Estaba agafant una rentadora y digo, hostia, unas gafas. Pues venga, va, agafem las ulleres, que esto es... Siempre vas posponiendo, ya las compraré.
1: Sí,
0: compraré, llega el eclipsi, ¿y ahora qué hago?
1: No, sí, señor.
0: Dame una diapositiva, dame una radiografía, dame algo.
1: De cop i volta, entraran a urgències molta gent el dia abans a fer-se radiografies només per poder seguir l'eclipsi? La gent és una mica així?
2: I el dia després també.
1: No, sí. Bueno, el dia després serà l'oculista, sí. Es quedarà molta gent ciega.
0: Que només 3 minuts amb les ulleres aquestes,
1: Sí, sí.
0: És que és una bogeria, això de mirar. Pensar que el sol no és el sol. Vull dir, és una estrella, a veure si sois conscientes.
1: És profund, això que ha dit. És profund, això que ha dit, el Sergi.
0: Mira el sol, que bonito, el verano. Sí. No, que és una estrella.
1: És una estrella.
0: Aquello que dibujáis, sí, con las puntitas, cuando erais pequeños.
1: Sí,
0: no,
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Una estrella.
1: És una estrella.
0: Ser conscientes.
1: Sí, sí, sí. Avui el Sergi està molt de consciència, De...
0: Sí,
1: senyor.
0: Emocional,
1: no?, en aquest cas, perquè hem de tenir consciència... No, i a més això que dius és totalment cert. O sigui, una persona es queda 3 segons sense ulleres mirant a l'eclipsi i ja no... Diu, mira, ja ho he vist tot. Diu, sí, ja ho has vist tot perquè no veuràs res més a partir d'ara. I amb les ulleres aquestes, molt poc temps. Vull dir, que aquestes ulleres, Sergi i Marc, no creieu que haurien de portar com un comptador que a la que comences a mirar et vagi descomptant quants segons et queden de poder mirar? És que si autodestruïen... Bueno, autodestruïen no, perquè em miraria sense. Però vull dir que, no sé, que et faci un algo, com un tancament, com un... Com ho veieu?
2: Home, estaria bé que anés avisant. Et queda una miqueta... Vigila, que sí. Hi ha un ull que ja l'has perdut.
1: Hi ha un ull que ja no va...
2: Ves en compte que l'altre ja li queda poc.
1: Sí.
0: Les gafes llevan un motor que te aparta del sol con un motor y hace girar la cara.
1: Vale.
0: Y te gira la cara y te hace ver la vida con... Se cambia el color de las gafas y ya ves transparente.
1: Imagina't.
0: Impresionante.
1: Diu, estàs...
0: Porque te da una bofetada, pero en plan...
1: Sí.
0: Se estima un motor y hace... Y te hace girar la cara.
1: I de cop... No, escolta, i t'arregla l'umbago. Saps què vull dir? Perquè a vegades aquests girs que fan crec, saps? I es posiciona bé tota la columna. Pues igual, veus pel mateix preu, veus l'eclipsi, et para en el moment en què hi ha la vista d'allò i t'arregla les vèrtebres. Vull dir que podria estar bé. Escolta, ho seguirem analitzant perquè...
2: Jo em sembla que tot això ho veuré a la repetició el dia de...

0: després.
1: Sí, eh? Jo també. A mi m'agrada més veure per Twitter, després. De dir...
2: En càmera lenta. En càmera lenta. Tira
1: para atrás, la moviola. Sí, a mi posa'm els millors moments de... d'això.
0: Els highlights.
1: Els highlights. Sí, a mi posa'm els highlights i ja està, tu, perquè a més has d'estar... A quina hora passa, saps? Sembla com lo del Tour, no? A quina hora passen els... Això és una mica com el Tour. Perquè...
3: Hòstia, con las fotos estas que haces ver, Ah, ponte así, que haces ver que estás aguantando la torre de Pisa.
1: Sí, ah, exacte.
3: Que haces ver, bájate abajo, pon
1: senyor.
3: Las manos en la columna de verdad,
1: y aguántala
3: de verdad,
1: y
3: que te hagan la foto.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Hombre.
1: Sí, senyor. S'havia de dir...
3: En el eclipse, ponte aquí... que haces ver que eres un santo, que ahora está en el eclipse este de anular, y ponte la cabeza debajo, que pareces un santo ahora, ¿qué te has dicho?
1: Sí. ¿Ves? Aquest l'hem d'anul·lar, ja t'ho dic jo, que el que faci això l'hem d'anul·lar. O sigui, el Sergi és un visionari que ha vist el que encara ningú ens havia explicat que passarà. És a dir, igual que hi ha qui fa veure, que ja ho han fet 12.000 milions de persones abans que tu, que aguantes la torre de Pisa o que la poses bé, hi haurà qui farà veure que està tapant el sol amb un dit, no? I, oi, s'ha anat la llum, no? Ho farà com d'això. Que cansines la gent, una mica, a vegades.
3: M'encanta
1: el ja veuràs com ara ho farà tothom, es farà tendència mundial i ho haurem de dir a les televisions de tot el món. Nits de ràdio tal van iniciar el reto del tapar el sol con el dedo.
3: Etiquétalo,
1: ponle un hashtag, eh? Un hashtag, tapa'l tu sol, seria bonic de hashtag, no? Perquè tu mateix, doncs, et vas tapant el tema, no? Fiques el dit a la llaga, en aquest cas.
4: Bona nit i tapa't.
1: Bona nit i tapa'l. Seria en aquest cas. Bona nit i tapa'l. Sí, sí. Doncs, escolta, li donarem voltes. Ens queda una setmana. La propera...
3: Digue. Però, si quan compro les gafes i no tengo ni idea de què dia
1: és. És a l'agost. És a l'agost.
3: Ostres, t'has perdido la sessió.
1: Sí.
3: No hay sessió continua, no.
1: No.
3: No, t'has perdido.
1: No, esto volverá a pasar dentro de 132 años. Uf, que se'n fa...
4: Em guardaré les ulleres.
1: Guarda les ulleres pel proper cop. Tot torna. Si al final tot torna. Escolta, la setmana que ve, darrera sessió dels tribuneros d'aquesta temporada... Això vol dir que ja hem de fer una sessió. És que tots els estius fem una sessió de croquetes amb els tribuneros i això vol dir això vol dir que ja s'acosta. Ai, la propera setmana rematem la temporada amb el Sergi Porcel i en Marc Gelabert als tribuneros. Fins la propera setmana. Adéu-siau.
5: Croquetes.
1: Croquetes.

0: Doncs arriba el millor moment de la setmana, directament. És dilluns, ja sabeu que acabem sempre el programa amb la Montse Valls i la seva paraula de cançó. Montse, què tal?
1: Hola de nou.
0: Hola de nou. Ja has fet la calor?
1: Sí, ara em toca aquestes. Ara... No, però volia començar parlant d'en Gerard. Que molt bé, no? Que m'hi agafant sí, a la secció la setmana passada i tot.
0: Sí, molt variadet.
1: Es nota també que és molt malhomen en aquest sentit. Al Gerard li agrada molt la música.
0: És que sí. Clàudia, aquesta secció ja t'he explicat, eh? Agafem les paraules que ens arriben dels oients i la Montse doncs, busca les cançons on apareixen aquestes paraules.
1: Sí, ja aniràs veient que tinc preferències per alguns cantants i sóc una pesada i els porto sempre.
0: Vamos. No tinc proves, però tampoc dubtes de que avui portaràs la Taylor.
1: Ja veurem.
0: Com homenatge.
2: A mi m'encanta, també.
0: No, no, és que la Taylor...
2: Des que s'ha casat.
1: Sí, és que...
0: Clar, per això dic que segurament avui la porta. Però, bueno, no avancem.
1: Doncs mira, la primera paraula podria estar relacionada amb la Taylor Swift i el seu casament aquest cap de setmana, però no, o sigui, no la porto a ella amb la paraula aquesta.
0: Però la portes amb altres.
1: Però ja veurem, no ens adelantem els fets. Doncs la primera paraula d'avui és església.
0: Home, doncs mira...
1: És església. Que no s'ha casat en una església, perquè s'ha casat a mig del Madison Square Garden.
0: Quina mandreta. Jo crec que s'haurà casat en privat en algun altre lloc, no?
1: No ho sé. Jo és que no entenc gaires coses d'aquest casament, la veritat.
0: Sí, ja m'ho has dit que no acabaves, no? No,
1: la idea aquesta no. Que sigui tan, tan mediàtic, bof, quina mandra, no. Doncs, però si us sembla, comencem amb la primera cançó.
0: Vinga, va, església.

0: coneix.
1: És que si fan a dit Església, la primera que s'ha vingut al cap és aquesta.
2: Aquest, eh? No em preguntis com es diu la cançó.
0: Take Me to Church, com comença la tornada. És de Hozier, és de l'any 2013. Jo el que he flipat és que sigui de l'any 2013. M'ha fet una miqueta de pupa.
2: Sí, jo pensava que era més actual, també.
0: Sí, jo també, però no.
2: No, carinyo, és que els anys passen per tot any.
0: Sí, la veritat. Doncs aquesta cançó va ser escrita per Hozier quan tenia poc més de 20 anys, encara vivia amb els seus pares a Irlanda, i segons ha explicat el cantant en diverses entrevistes, aquesta cançó en realitat és una crítica cap a l'Església, sobretot per aquelles esglésies en concret o aquelles influències religioses en les institucions religioses que tenen una mena d'influència cap a la no llibertat sexual i la no llibertat de relacions. És una crítica sobretot a aquestes esglésies que estan en contra del col·lectiu LGTBIQ+. I el tema és això, va començar sent com una maqueta molt casolana a casa seva a Irlanda, però al final el que acaba sent una cosa com molt íntima que grava ell a casa seva va acabar sent un èxit mundial. Va ser espectacular, la cançó va arribar al número 2 dels Billboard Hot 100 dels Estats Units i va també obtenir diverses nominacions als Grammys. Aquí l'hem conegut totes, així que
2: sí,
0: la veritat és que l'èxit de la cançó va ser rotund.
2: Per xarxa social sempre surt aquesta, és un d'aquests temes que qui no la conegués d'abans el coneix per TikTok
0: per,
2: o
0: sí, per xarxes,
2: no?
0: Sí, per, sí.

0: Quin bon rotllo.
1: Sí,
0: aquesta és no que... la coneixia.
1: Bon Avicii. No coneixeu Avicii?
2: Sí, sí,
0: jo aquesta no la coneixia.
1: Avicii era un DJ, un punxadiscos.
0: Avicii, eh?
1: Avicii. Es deia Tim, en veritat, crec. Aquesta és Waiting for Love. Jo estic molt contenta de portar-vos a Avicii perquè a mi m'encantava, em vaig posar molt trista quan em vaig entrar que s'havia mort. És una cançó publicada del 2015 i va ser una de les últimes cançons que va publicar justament Avicii abans de retirar-se temporalment dels escenaris. Hi ha qüestions de fama, drogues, tal, ho va passar molt malament i al final es va acabar suïcidant. Vull dir, com que el tema, o sigui, va ser un d'això, d'aquests productors de DJ que la fama no li va sentar bé i per això al final doncs va triar aquest camí. Això sí, ens ha deixat un llegat de música impressionant. Aquest tema va ser compost juntament amb el productor holandès, que segur que coneixeu, el Martin Garrix,
2: sí.
1: I amb el cantautor Simon Aldred, que aquest sí que no el coneixia.
0: No tenim el plaer.
1: Doncs la cançó, curiosament, Avicii va presentar-ne fragments durant actuacions en directe que anava fent en diverses discoteques o en diverses sales, abans de publicar-la oficialment, un fet que va generar com molta expectació entre el seu públic més fidel. I la cançó va arribar després al número 1 en diversos països europeus. Avui és considerada una de les peces més emblemàtiques de la seva carrera. I això, i quan aquest productor suec va morir el 2018, aquesta cançó com que també va prendre un altre sentit. La gent la va fer servir molt per acomiadar-se d'ell. I fins i tot a l'església del seu poble van com fer sonar les campanes una mica al ritme de la cançó. Per recomiadar-se d'ell. Sí, sí, sí.
0: Doncs, ostres, amb el bon rotllo que transmet, no?
1: Sí, aquesta, sí, no, i té...
0: El ritme és...
1: Té molt bona música, Avicii, a mi sempre m'ha portat com molt bon rotllo i us el recomano molt, la veritat.
0: Clar, el que no li hem dit a la Clàudia és que la Montse s'encarrega de la música dels 2000 cap endavant.
1: Sí.
0: I el Robert Calvo, o en aquest cas, quan no hi és el Robert, el Gerard, del 2000 cap endarrere.
2: Vale.
0: Amb la qual cosa...
1: Jo sóc la moderneta.
0: Sí,
1: l'intent de moderneta, com et deia fa un moment. L'intent de moderneta.
0: Sí, exacte. No, tu portes la música xula.
1: La música de festa.
0: Permís del Robert.
1: Vinga, va, anem amb l'última cançó amb Església.
0: Va. Internacional estàs avui, no sé.
1: Sí, la veritat, tot en anglès avui. Doncs acabem aquest primer bloc d'Església amb Church. No, és que a sobre ha cantat molt poc perquè és que...
0: Sí, s'ha escoltat Church.
1: Però... Canta molt poc en aquesta cançó, és Coldplay. Era la veu del Chris Martin que estàvem escoltant. Aquesta cançó és Church, és del 2019 i va entrar dins l'àlbum Everyday Life. Doncs el Chris Martin va explicar que la cançó va aparèixer molt ràpidament. En una entrevista va dir que la va escriure en qüestió de minuts, tot i que el procés de producció, o sigui, una mica la contraposició, la va escriure en molts pocs minuts, però el procés de producció després va acabar allargant-se durant més de 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Així que és heavy, però és que si escolteu la cançó jo crec que es pot arribar a entendre per tota la màgia instrumental que té. Crec que és fàcil d'entendre llavors el per què va necessitar com tanta producció tanta gravació d'instruments. Ara estem escoltant també com una veu d'una noia de fons, doncs és una cantant palestina que en Chris Martin la va conèixer de casualitat en un viatge que va fer a Jerusalem, la va escoltar cantar i li va encantar. La va decidir gravar per telèfon, amb el mòbil, i un cop es va posar a produir la cançó va dir necessito la veu d'aquesta noia, la va trucar i la va fer anar per gravar el tema.
0: Quina història, tu.
1: Sí, sí, sí. No, les cançons d'avui, la veritat és que... amb historietes darrere, que això m'agrada.
0: Que és el que ens agrada, no? Descobrir coses de la música que no coneixem.
1: Exacte.
0: Molt bé, molt bé. La paraula església ha donat molt de sí.
1: Ha donat molt de sí, molt internationally.
0: Sí, una mica, no?
1: Però ara amb la següent ja venim cap al nostre
0: territori. Amb església o iglesia, no...
1: És que tothom sortia Enrique Iglesias. Saps?
0: Però en alguna cançó deu sonar Enrique Iglesias.
1: Sí, sí, sí. És que ho anava a portar, però al final he dit, va, Montse.
0: Corra't una mica més, no?
2: Era fan, eh?
1: No?
0: No t'agraden les aglomeracions, potser, no?
1: Ja. Jo gaudeixo molt. Sempre, és veritat que si estic a pista, estic a darrere de tot, i si no, sempre trio grada, però m'agrada molt viure els concerts.
0: Ara em demanen concerts.
1: Ara

0: demana i clar, la companya.
1: Ja hauré de començar a anar a concerts.
0: Això és molt guai, això és molt guai. Fes-ho, Míriam.
1: Tu creus?
0: Tu també t'ho passaràs bé.
1: La Mercè, ens estrenarem amb la Mercè.
0: Ah, perfecte.
1: Sí, amb el concert d'Europa.
0: I tant. Doncs us he preguntat, també, bueno, us volia preguntar també si us ha passat alguna cosa interessant en algun concert, algun cop.
1: Si ens ha passat una cosa interessant.
0: No, ho dic més que res perquè al següent grup sí que li va passar una cosa interessant.
1: A veure, a veure.

0: Una pell de gallina, aquesta cançó. M'encanta, és molt xula.
1: Olivia, de Tallets, una cançó del 2023 que va entrar dins l'àlbum Epic Solete. És la cançó en la que expliquen com un dels integrants del grup, l'Oriol de Ramon, es va assabentar que seria tiet en un concert d'un festival, com la seva germana treu tot, com totes les pistes perquè endevinin que està embarassada. I tot i que Olivia no va ser el senzill principal del disc, perquè va ser Coti per Coti, que també va sonar moltíssim.
0: Però no sé què dir-te, vull dir...
1: No, però aquesta cançó
0: final... Potser perquè l'hem escoltat tant, Coti per Coti...
1: Que... Ja, aquesta cançó final s'ha convertit en una de les més estimades pels fans. És habitual, per no dir que sona sempre en els seus concerts, i fins i tot també el que ha passat en alguns concerts és que l'Oriol de Ramon ha tret a la seva neboda, l'Olivia...
0: Que ja deu ser graneta, no?
1: Cantant, sí, crec que ara ja deu tenir uns 4 o així, uns 4 anys així. Així que això, Epic Solete va ser el disc que els va catapultar definitivament a la fama, aquest duet de Mataró.
0: Que macos són.
1: Molt, molt. Aquí han vingut,
0: sí,
1: és veritat.
0: Sí, el programa
1: aquí han vingut i...
0: són un encant.
1: Doncs aquell mateix any es van convertir en el primer grup en català en superar el milió d'oients mensuals a Spotify, una feta que no s'havia aconseguit mai, i han omplert estadis com el Palau Sant Jordi. Les festes de la Mercè també han sigut increïbles, la de públic que hi han hagut. Així que res, molt èxit per Detallets, que segueixin fent cançons
0: tant,
1: així, que a nosaltres ens encanta.
0: Ah, vinga. Que guai, no tiris més, jo em quedo amb
1: aquesta. No, que la següent també mola molt,
0: sí,
1: lliure.
0: Sí, no sé.

0: Eso me encanta porque es del meu primer estiu a Onda Cero.
1: Ah, sí?
0: Sí, es del meu primer estiu a Onda Cero.
2: En bucle, ¿eh? A cotxe...
0: Això ara.
3: Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca.
0: Mon Amour, Zoilo, Aitana, GTM, publicada el 2000, l'estiu del 2022, a finals d'estiu del 2022, sí. Perquè la van publicar tard, crec. Doncs la cançó original era una composició de Zoilo que circulava per les xarxes. El que passa que tot va canviar quan l'Aitana la va descobrir per xarxes i li va escriure un tuit dient: "Ei, fem una col·laboració."
1: Vinga.
0: I ell li va contestar, clar, i ella es va quedar super impactat dient com l'Aitana està escrivint un tuit de la meva cançó. I això al final van col·laborar tots dos junts. La cançó llavors encara va ser més fenomen viral a TikTok, va acumular centenars de milions de reproduccions i després també es va colar en les llistes d'èxit d'Espanya de les principals plataformes, a les ràdios també. Tot el dia sonen aquesta cançó. I tot i que es publiqués a finals d'agost, va acabar sent com recordada la cançó de l'estiu del 2022, perquè durant dues setmanes que faltaven perquè acabés l'estiu, no va parar de sonar.
2: És que això t'anava a dir, que jo tenia la sensació que l'havia escoltat tot l'estiu. Vull dir...
0: No, i va sortir això, a l'agost. Sí, sí, sí, sí. Doncs això, i la part bona també d'aquesta cançó és que va ajudar en que en Zoilo es fes conegut i pogués fer-se un petit forat dins la indústria de la música tan apretada que tenim aquí.
2: Doncs bé, per l'Aitana, tu, per ajudar...
0: Super, super, no li costa gens col·laborar l'Aitana amb qui sigui, així de... Trobo una cançó que li agrada i diu, ai, vull ficar jo cullerada, també.
2: I també té vista, no?, perquè ja podia intuir que seria un tamacle.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Per molt que sigui l'Aitana.
0: I el seu equip no donava un duro,
2: No?
0: Per aquesta col·laboració, ni un duro.
2: Sí, sí, té un ritme aquesta cançó...
0: I... No, no, i després va petar... Un puntito en la boca, que li diuen,
2: ja,
0: no?
2: Sí.
0: Vinga, va, anem amb l'última cançó amb la paraula concert.
2: Vinga.

0: sona?
1: És que em sona
0: Maia,
1: molt.
0: No? És la Maia, clar, és la Maia. Passem que... de la segona d'Operación Triunfo a la guanyadora d'aquella edició. Aquesta cançó es quedarà en nuestra mente, a Maia, com estem dient, publicada el 2019 dins del seu primer disc, Però no passa nada. Va ser un àlbum especialment important perquè representava com el primer gran projecte de la Maia fora ja d'Operación Triunfo, després d'haver guanyat la seva edició, una edició en la que ella va ser molt estimada, llavors la gent tenia com molta expectació perquè un personatge tan raro com el de la Maia tenien ganes de veure què treia. Doncs la veritat és que la crítica va destacar precisament que l'àlbum representava 100% l'autenticitat de la Maia, que havia fet com molt bona feina. És un moment també una mica complicat, perquè va ser quan van sortir moltes comparacions entre el que estava traient l'Aitana i el que estava traient la Maia.
1: Havien participat juntes, oi?
0: Quan elles havien participat juntes, havien sigut superamigues dins del programa, i se les va començar a comparar com la Maia està fent el que li dona la gana i és com lliure, per una manera, i l'Aitana s'està convertint en un producte. Yeah. Que fins i tot després elles han parlat públicament d'això, dient, ostres, no, és que entre nosaltres vam haver de parlar perquè no sortissin amb veges, no sortissin mal rotllos ni res.
1: Però al final acaba triomfant més l'Aitana que la Maia.
0: Sí, però la Maia, dins del que cap... Ella ha triomfat.
1: És perquè... real, no?
0: Sí, ja. Perquè ella està fent el que li dóna gana i tampoc és que ella tingui les ganes aquestes de dir vull omplir, no sé quants estadis per el Lluís Companys, tal, no sé què. No, ella és més de... Pues mira, potser et prefereix actuar aquí al Liceu perquè li encanta la sala, perquè el troba preciós, i llavors diu, i cap menys gent. Vale, m'és igual. Perquè mentre ella estigui fent el que li agrada, ja està.
1: No, és una bona filosofia. Eh?
0: Sí. Està molt bé. Vinga, va, anem per feina.
1: M'agrada molt la paraula concert, eh?
0: Anem amb l'última paraula.
2: Sí.
0: Em porto més. Anem amb l'última paraula.
1: Ja estic a la Taylor, a veure quan surt.
0: Jo també. El que m'encanta és que esteu tota l'estona amb un somriure.
1: Sí.
0: Que és l'última paraula d'avui.
1: Ai, que maco.
0: Somriure. Sí, així que anem amb la primera.

0: Die With A Smile, Lady Gaga i Bruno Mars, publicada el 2024, i l'he volgut portar perquè aquesta setmana Bruno Mars té concerts.
1: 2024, has dit?
0: 2024.
1: I perquè la feia més antiga?
0: No, no, és, molt nova.
1: Doncs mira, hagués dit, no, del 2010, però...
0: No, sí, però també en el moment que va sortir també va sonar tant.
1: Clar,
0: que sembla potser més llunyana.
1: Sí, pensava que era més antiga.
0: Doncs és del 2024 i l'he volgut portar perquè aquesta setmana el Bruno Mars té concerts de Madrid. Bruno, estic molt enfadada amb tu, també ho he de dir, perquè només fa Madrid i no ve a
1: Bruno,
0: Barcelona.
1: Si ens estàs escoltant, vine a Barcelona enfadada. I vine aquí a la ciutat
0: si
1: i parlem una estoneta.
0: Sisplau. Però igualment he volgut fer homenatge a Bruno Mars, Lady Gaga. No havien anunciat cap col·laboració en el moment que es va publicar aquesta cançó. Llavors, quan va veure la llum, es va convertir immediatament en un gran esdeveniment musical de l'any, per dir-ho manera, perquè són dos grans artistes que s'ajunten i que creen un temacle, perquè és que no té un altre nom. Vull dir, és increïble aquesta cançó.
1: Aquestes dues veus.
0: A sobre, tenen una química vocal molt especial, els dos junts, i la veritat és que de les millors cançons per mi que es van publicar aquell any, la veritat.
1: És increïble. No pots dir res més.
0: No, és que...
1: És que la Lady Gaga és molta Lady Gaga.
0: És molta Lady Gaga. I el Bruno també deixa,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, que també, però...
0: No, són dos pedazos artistes que es van unir en molt bon moment, la veritat.
1: Molt bé.
0: Vinga, va, anem amb la segona. Som-hi.

0: quina vibra d'estiu, eh?
1: Sí. I de pel·lícula, no? Això sí. És banda sonora de pel·lícula total.
0: Sí, sí, sí. Sí. Pel·lícula d'aquesta romanticona...
1: Sí, no? Típiques rom-coms de principis del 2000.
0: No, sí. Sí, exacte.
1: No, i és que sobre la cançó és del 2006. Sí? Estem viatjant al 2006 amb la Lily Allen i el seu Smile. La cançó que va ser el primer gran èxit de la cantant britònica. I llavors, el que m'ha fet molta gràcia és que a tot això la Lily Allen era coneguda per tenir un blog personal i per tota la seva activitat a MySpace. A la xarxa social de MySpace. Llavors, el que passa és que amb aquesta xarxa social...
0: Però era coneguda com a cantant.
1: No, no, no. Com a blogger i com a persona que explicava la seva vida a la xarxa social, com de les primeres influencers, per la manera. Però això, en veritat, la seva passió era cantar. Llavors, a MySpace va penjar com una cover, va començar a penjar música, tal, no sé què, i es va acabar fent cantant, al final, gràcies a postar i publicar les seves coses a les xarxes socials.
0: Que bo, que bo.
1: Sí, sí, i la veritat és que aquesta cançó va ser número 1 al Regne Unit, ha sigut cançó també de bandes sonores en pel·lícules i sèries, així que al final l'èxit l'ha tingut. La Lily Allen també ha cantat moltes més cançons, perquè sí que us he de dir que jo tinc, crec que, bastantes seves guardades, ara no sabria dir títols, però... Mm-hmm. Però vull dir que ha continuat també a sobre fent carrera, així que molt bé apostar-ho tot, molt bé atrevir-se a publicar les coses per ensenyar quina és la teva passió, i qui sap, és que pots anar a campanar...
0: És que mai saps on tindràs la teva oportunitat.
1: Exacte,
0: eh?
1: Exacte, així que també s'ha de buscar de tant en tant aquesta oportunitat.
0: I tant.
1: I anem amb l'última.
0: Només queda una. Serà la Taylor, Clàudia? Esperem que sí.
1: Segurament. Em fa molta il·lusió portar-la, perquè és que estic en bucle amb aquesta cançó aquestes últimes setmanes.

0: la meva amiga Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, que aquesta cançó publicada fa un mes com a molt, que és de la banda sonora de Toy Story 5.
1: És que encara no l'he anat a veure, ja tinc pressió per anar a veure Toy Story 5.
0: Doncs...
1: cosa, mira, així la reconeixeré i els diré, aquesta és de la Taylor.
0: Aquesta és de... ja els hi podràs dir. I, no, la veritat és que això és una cançó preciosa, sí, torna com també les seves arrels amb el country i tal, perquè és una cançó que al final representa molt el personatge de la Jessie, de la vaquera, i això llavors també es va inspirar molt amb d'on és ella, amb això, amb el country de fons i tot. És un tema que va escriure conjuntament amb el Jack Antonoff, que és molt conegut dins del món de les Swifties, perquè ha col·laborat moltíssim amb la Taylor. I la va composar quan ella ja va veure la pel·lícula, després de fer el passi preliminar, que li diuen. Ella, quan va sortir d'allà, va dir, tinc el ritme i tinc una mica quina vull que sigui l'essència de la cançó. La veritat que jo us dic que és, a mi m'encanta, o sigui, és la cosa, la tinc en bucle, m'encanta, i és número 1 ja en molts països, a sobre d'això que representi una pel·lícula d'animació de Disney i Pixar com és Toy Story. Ja té prou renom la Taylor, ja té prou renom Toy Story, que s'han ajuntat també dos grans aquí.
1: Tot el que tregui la Taylor, pues, bueno, tot el que toca és una mica or, eh?
0: Sí, sí, la veritat és que sí. Però això, aquest és el meu petit homenatge per felicitar-li des d'aquí. Taylor, estima molt el Travis, passeu-ho molt bé, que sigueu molt feliços.
1: I que segueixis fent música.
0: I que sí, home, si us plau, que si no m'enfado.
1: Doncs molt bé. Què t'ha semblat, Clàudia?
2: Molt xula la
1: molt
2: secció.
1: Xula, eh?
2: Ha portat temazos, m'ha sapigut
1: sí, sí.
2: Tot.
1: Clar, la setmana, ai, que setmana que ve no coneixeràs segurament ni un.
2: Ai, clar, perquè són del 2000 cap abans.
1: Clar, perquè el jovent, lo de la cultura musical, només els que coneixeu vosaltres. A veure si ens sorprens.
2: Però molts viatges en cotxe amb els meus pares, els meus
0: avis.
1: A veure.
2: Potser sorprenc.
1: Doncs esperem que ens sorprenguis. Jo ja tinc una, amb Smile.
0: Amb Smile? Ah, i ara no...
1: Busca-la. Jo crec que el Gerard portarà aquesta. Potser m'equivoco. Bueno, entenc jo que és d'abans de l'any 2000. Jo crec
0: ara
1: que sí, perquè...
0: li donaré voltetes, perquè no estic caient.
1: Sí, sí,
0: eh?
1: Ara te la posaré. Doncs, Montse Valls, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Queda una secció...
0: Una secció i una altra conjunta amb el Gerard. O amb el Robert. Haurà tornat? No ho sé.
1: No, et queda la conjunta només.
0: Ah, em queda la conjunta només?
1: El dia 20.
0: Ai,
1: sí.
0: Pues comptàvem una més pel mig, eh? Ai, que trista.
1: Ja has fet feina?
0: Ara, ja.
1: No,
0: feina,
1: no,
0: he avançat
1: trobo.
0: Estic trista, estic trista.
1: Ja.
0: S'acaba, ja.
1: A l'estiu jo espero whatsapps amb... Avui la paraula és... I aquestes són les cançons. Montse Valls, que vagi molt bé. Fins demà.
0: Igualment, que vagi molt bé.

0: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de La Ciutat.
1: Cada dia generem milers de dades com a usuaris de l'administració pública amb tràmits tan comuns, com per exemple demanar una cita mèdica, donar-se d'alta al padró o pagar impostos. Tota aquesta informació acaba emmagatzemada en servidors que moltes vegades són fora d'Europa i que depenen de grans multinacionals tecnològiques. I el problema de tot plegat és que no sabem qui controla les nostres dades.
2: Per abordar aquesta problemàtica, el govern de la Generalitat ha anunciat la creació d'un núvol públic sobirà. Es tracta d'una infraestructura d'emmagatzematge prop

0: Pia perquè les dades de l'administració pública es puguin allotjar i gestionar des de Catalunya i sota la legislació europea. L'objectiu és reforçar la ciberseguretat, protegir millor la informació pública i reduir la dependència dels grans proveïdors tecnològics internacionals.
1: Albert Torra, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Estem parlant d'un núvol públic sobirà. Explica'ns què és exactament això.
2: Bé, fonamentalment ja tenim tot un procés d'anar tenint aplicacions, modernitzant sistemes, les dades dels quals i també els diferents components d'aquestes aplicacions, doncs els acostumem o bé a tenir en servidors, en núvols privats, diguem-ne, propis de la infraestructura de la Generalitat de Catalunya, o bé aquells que en diem núvol públic, és a dir, realment aquells que compartim no només la Generalitat, sinó altres organitzacions privades i que tenen, diguem-ne, les últimes característiques i funcionalitats i que habiliten la innovació. Ara bé, amb aquest núvol públic sobirà, el que fem és impulsar una nova modalitat de núvol públic amb les mateixes característiques d'innovació, de modernitat, però alhora amb uns nivells de seguretat i de resiliència majors perquè compleixen aquest nivell màxim de sobirania tecnològica que defineix la Unió Europea que es pot exigir avui dia i, a més, és una infraestructura amb uns serveis que estaran connectats a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat de Catalunya. Per tant, això vol dir que les dades per viatjar en aquest núvol no sortiran de la infraestructura de la pròpia Generalitat.
0: I això, Albert, què suposarà per la ciutadania?
2: Doncs fonamentalment que podrem combinar aquesta transformació i millora dels serveis públics, que són tot el conjunt d'aplicacions, de serveis que presta la Generalitat a nivell digital i que són creixents, però alhora ho podrem fer en el marc d'aquest acord també d'autonomia estratègica tecnològica que afavoreix molt més el control sobre les pròpies dades i també la resiliència i la ciberseguretat en un món, a més, en el que tots ho sabem, el context geopolític fa doncs, que vinguem de 20 anys de globalització, però que al mateix temps ara, amb les tensions geopolítiques que hi ha, haguem de posar en la gestió de riscos el vector geopolític també en qualsevol decisió tecnològica que prenem, i més quan estem parlant d'aplicacions de sistemes i de serveis públics en l'àmbit de la Generalitat i, per tant, de Catalunya.
1: Es parla molt d'aquesta sobirania digital, però què significa exactament i per què cada vegada és més rellevant?
2: Significa diverses coses alhora, que estan en aquest acord de govern que hem aprovat. Significa, en primer lloc, més talent que pugui governar els propis serveis i operacions i operar-los aquí, des de Catalunya. Se'n parla poca vegades de talent quan parlem de sobirania tecnològica, però també és una part important. Vol dir també desenvolupar capacitats pròpies a nivell de Catalunya i a nivell de la pròpia Generalitat. Aquí, quan parlem de projectes com el projecte que vam llançar de comunicació, de comunicacions postquàntiques o quan parlem de tenir una xarxa de fibra òptica pròpia de titularitat pública, estem parlant de més resiliència, de més ciberseguretat. Significa també tot el que té a veure amb reforçar el control i que totes les aplicacions, serveis, sistemes que tenim a la Generalitat realment es governin i superin per part de talent intern o bé de proveïdors, diguem-ne, sota els que tenim un control i un model de relació com toca. Vol dir també a tenir en compte tot el que té a veure amb com evoluciona la normativa europea i tots els reforços de ciberseguretat i de sobirania pròpia que s'estan impulsant. I, per tant, això implica una política troncal a nivell de tot el govern de la Generalitat en allò que té a veure en els actius digitals de la Generalitat, que són molts. Fem 2,5 milions d'operacions d'administració digital al dia. Tenim 1.775 aplicacions, tenim 469 torres de telecomunicacions, més de 8.000 quilòmetres de fibra òptica. Tenim un conjunt, per tant, immens d'actius tecnològics que hem de saber gestionar avui dia, tenint en compte el context actual. Governar, diguem-ne, també vol dir gestionar aquests actius tecnològics, tenint en compte doncs, que sí, que aquestes tensions geopolítiques, com controlem aquests actius tecnològics, no és menor, sinó que és molt rellevant per l'impacte que això té en la seguretat digital i en aquesta resiliència, que vol dir la capacitat de mantenir

0: mantenir la continuïtat d'aquests serveis. Ho vam veure, per exemple, en la pagada. Ens en vam adonar encara més de la importància que té aquesta gestió.
1: Albert, ens parlaves de ciberseguretat, i és que quan pensem en dades...

0: altíssima, no? Seguretat, però és veritat que tenim riscos encara que en els models de cloud públic habitual, doncs, o dels hiperescalars que coneixem, doncs, requereixen per algunes aplicacions un nivell superior que en aquí, en aquest nivell SIL3 de cloud públic sobirà, s'exigeixen, no? És evident, tenim un tema que és increïble, que és que tenim l'any 2025, per exemple, 9.100 milions d'atacs dirigits contra els sistemes de la Generalitat per diferents vies. Afortunadament, diguem-ne, més de 7.000, diguem-ne, ja es van aturar, no? De manera automàtica, però això vol dir que tenim un focus importantíssim en tot el tema de la ciberseguretat, i el fet que aquest núvol públic estigui a més connectat a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat fa que no hi pugui haver, diguem-ne, menys riscos, o que hi hagi menys riscos també en el propi transport de les dades cap al centre que les computa i de tornada també cap al resultat final. Per tant, garanties en aquest cas, tot i que evidentment el risc zero no existeix, perquè són moltes les capes que hi ha a nivell de ciberseguretat i tenen a veure, doncs, tant amb la prevenció del que succeeix com també en tota la tasca que fa l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, no?, per realment monitoritzar, detectar, i en el moment que hi puguin haver incidents, doncs també fer una tasca, diguem-ne, d'acompanyament i una tasca de gestió d'aquests incidents. Tenir-ho aquí i connectat a la pròpia infraestructura de la Generalitat dona unes garanties superiors en aquest tipus d'aplicacions.
1: Ens quedem una mica més tranquils, doncs, amb el que acabes de dir, Albert. Escolta, aquest projecte només afectarà el funcionament intern de l'administració pública, o nosaltres com a ciutadans notarem algun canvi a l'hora de fer els nostres tràmits?
0: A nivell dels tràmits anirem notant canvis, no derivats directament del núvol públic sobirà, però sí de les capacitats a l'hora d'agafar aplicacions i serveis antics que tenen un deute tecnològic gran i que ara, amb tots els plans de transformació, doncs estem començant a impulsar, perquè hem de modernitzar les aplicacions, i modernitzar les aplicacions, els serveis, que també acaben afectant en els tràmits i, per tant, acaben sent visibles en el ciutadà final dins de tot el marc de reforma de l'administració que estem impulsant, diguem-ne, des del govern, és necessari, no la podem entendre sense transformar aplicacions i sistemes utilitzant les capacitats del núvol públic, perquè ens donen més prestacions, perquè ens permet desenvolupar aplicacions, bases de dades, de forma molt més moderna, que són més escalables, que són més evolucionables que alguns dels sistemes i aplicacions, efectivament, que tenim a la Generalitat amb un deute tecnològic de fa molts anys.
1: Albert Tort, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a entendre com aquest núvol públic sobirà ens ajudarà a mantenir segures les nostres dades. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.

0: dimecres més anem al cinema. Avui paga les crispetes l'Eugeni Ossàcar, professor del CET i autor de Barcelona, una ciutat de pel·lícula. Eugeni, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia i calorós dia. Bé, ho porto com ho puc portar, és a dir, al final, què vols fer? La calor que tenim, la tenim, i fins i tot venint en moto fa calor. Deixa la moto i se t'enganxa l'asfalt.
0: Mira, una bona alternativa per no passar calor és anar al cinema o quedar-se a casa veient una sèrie,
1: una
0: pel·lícula.
1: Sí, i tant. Ja s'ha de buscar alternatives com pugui estar fresquet.
0: Vinga, quina pel·lícula ens convides a
1: veure? La desconocida. Una pel·lícula, diguem, un thriller espanyol, sí, que està dirigit pel Gabe Ibáñez i que adapta una novel·la homònima que van escriure la Rosa Montero i l'Olivier Truc. I està protagonitzada per la Candela Peña, el Pol López i l'Anna Rujas.
0: Expliquem una miqueta l'argument,
1: Diem, perquè a vegades se'ns oblida, com ho donem per fet just abans de parlar, que està produïda per mateix Netflix i que la va estrenar directament a la seva plataforma el passat 5 de juny. I ara sí, perquè a vegades, com ho comentem abans, just abans de començar, donem per fet, i l'altre dia vaig dir que no sé, després
0: no
1: ho vaig
0: dir. No,
1: després ho vaig escoltar, jo crec que sí, però sempre em queda el dubte. Doncs dèiem, està a Netflix, ara fa just un mes, i és un thriller que va molt a barraca, Vull dir que està bé, perquè a vegades, especialment a Netflix, les sèries, jo a vegades tinc la

0: La sensació que especialment els tres els allarga innecessàriament per arribar als 8 capítols i a vegades comencem aquells flashbacks i a parlar de personatges que no, aquí va directe al tema. És un thriller bàsicament psicològic, fosc, abocador i fins i tot podríem dir apassionant en aquest sentit, no? El que té, com sempre fa una mica la factoria Netflix, és començar d'una manera molt impactant i per tant comença, que això ho podem dir-ho perquè és la primera seqüència, comença amb una seqüència d'aquelles que enganxa, que és el que diu Netflix, si al minuto no enganxo la gent, doncs llavors s'ha de posar una seqüència. Veiem una noia, que en concret és l'Anna Rujas, que la troben lligada i evidentment amb signes clars d'aquesta torturada dins d'un contenidor. No sabem a on, al cap d'un moment sabem que aquest contenidor està al port de Barcelona i a partir d'aquí doncs, ella no recorda res, no sap qui és, i llavors, per tant, la pel·lícula diguem, va d'alguna manera aclarint fins a cert punt no només qui és ella, sinó per què estava en aquesta situació. Sí.
1: Què, comencem...
0: I escolta, no, bàsicament ho dic per lligar una miqueta, i en aquest sentit, diguem que la investigació la porta, en podríem dir-ne, un tàndem curiós.
1: Sí, més no.
0: Un tàndem curiós. Jo deixo-ho així, la gent ja ho veurà. Hi ha una sergent dels Mossos d'Esquadra, que és l'Anna Ripoll, que podríem dir-ne, per ser suaus, que està...

0: quejada de la vida, no? Sí, de dir, sí, bueno, sí, però escolta, tota la pel·lícula estarà així, es veu sense maquillar, o maquillada, que sembla que estigui desmaquillada, molt, molt deprimida, però, en fi, a mesura que va passant la pel·lícula, doncs, en fi, va desenvolupant el personatge. I l'altre és un policia, és un inspector de la Policia Nacional, que en concret viu a Algeciras, de la policia d'Algeciras, que es diu Quique Zárate, i que el fa el Pol López. I sorprenentment perquè, en fi, el Pol López, bueno, tothom sap que és català, fa un personatge no només molt convincent, sinó que, com sempre fa ell, és un policia, podem dir-ne, fins a cert punt tèrbol, i com sempre el Pol López, un personatge molt intens, molt intens. Però que te'l creus, he llegit alguna entrevista on deia que sí, va tenir una mica de training, doncs no només per fer l'accent andalús, sinó per fer realment el de la zona d'Algeciras, i se'n surt molt bé.
1: A Cites l'havien vist?
0: El vam veure a la Furgó.
1: Ah, és que
0: a Cites vam comentar una de les temporades, clar, perquè Furgó sortia, però a l'últim cop que hem parlat d'ell, clar, és a la Furgó.
1: I que em sona i
0: sí, clar, la Furgó, ell és un gran actor. Sortia, tot i que aquí no vam parar també la pel·lícula Suro, sí, sí. Però sí, sí, ja, últimament, diguem, porta 2-3 anys que a part de fer molt teatre també està fent bastant audiovisual.
1: Doncs vinga, va, comencem amb aquest repàs de localització.
0: Sí, la van rodar l'any passat, l'estiu. A més, vaig buscar alguna cosa del rodatge des del punt de vista, i algunes entrevistes deien quina calor que feia Barcelona.
1: Doncs
0: per tant, vol dir
1: que
0: l'any passat també feia molta calor. Sí, passa sí, que d'un any a l'altre ens n'oblidem.
1: Totalment. Val?
0: Anàvem a dir que ho mirarem de manera seqüencial, el que passa que hi ha llocs que tornen a sortir. Però diguem que començarem probablement pel que té més protagonisme, no tant pel nombre de seqüències i minuts que surt, sinó per la qualitat, podríem dir, l'impacte que tenen les seqüències, que és el port de Barcelona. Però no el port, cap dels ports, en aquest sentit, el port vell o el port olímpic, sinó el port, diguem, de la terminal de contenidors, o les terminals de contenidors. Allà comença la pel·lícula, com dèiem abans, doncs, amb aquesta trobada d'una noia, que no direm el nom perquè va canviant en diferents moments de la pel·lícula, l'Anna Rojas, i també al final de la pel·lícula doncs, torna a aparèixer doncs, aquesta terminal de contenidors, que en concret és la del Moll Sud. Algú pot dir, ostres, però el Moll Sud, bé, és qüestió de buscar
1: totes
0: una mica...
1: Totes s'assemblen, no?
0: Les plataformes, sí, però s'ha de mirar una mica a vegades amb el context. És veritat que hi ha una part important de les seqüències, tant al principi com al final, que són nocturnes, perquè agafa com una àurea diferent, és a dir, aquelles grues il·luminades, aquelles plataformes que estan encara més enfosquides, hi ha la llum de la lluna, però estan enfosquides per aquelles columnes immenses de contenidors, però també hi ha alguna seqüència de dia. Llavors, si t'hi fixes una mica, veus alguns dipòsits de gas que estan més allunyats, i fins i tot i que no es pot veure, pots intuir que a la dreta estan les terminals de les terminals dels creuers. Per tant, aquest Moll Sud està entre la muntanya de Montjuïc i les terminals, diguem, de creuers. És curiós, no?, perquè ara quan ho veiem al cinema, veiem que el port de Barcelona, com altres ports del món, dona molt joc, però històricament l'han utilitzat molt poc.
1: Sí.
0: Podem dir que sí, de fet, ara...
1: Doncs
0: jo
1: aquí n'hem parlat.
0: Sí, perquè vegades, com m'agrada molt, doncs aprofito sempre a dir, sobretot, per exemple, amb la sèrie Hierro, no?
1: Sí,
0: que malauradament, és a dir, la van deixar oberta, però ja Netflix va comentar fa uns mesos que no continuarà.
1: Què dius?
0: Sí, sí, ja va oficialitzar que l'ha cancel·lada.
1: Per doncs tant, era molt dir, bona sèrie.
0: Molt bona sèrie. Jo tenia ganes de tornar a parlar al port, però vull dir que és un lloc que s'ha utilitzat realment poc, però ara a mesura que, especialment amb la sèrie Hierro, que tenia un protagonisme absolut, doncs, bueno, veig que hi ha pel·lícules i sèries que s'hi van animant. La pròpia Netflix, que repeteixo, era productora de Hierro i també ho és en aquest cas de La Desconocida.
1: On anem ara?
0: Ens anem a l'Hospital Clínic. A l'Hospital Clínic hi ha un moment doncs, que aquesta noia, diguem, la noia desconeguda, deixem-la dir així, la porten a l'hospital per totes les ferides que té. Allà li passen diverses coses, hi ha un moment que hi ha fins i tot un intent d'assassinat, fuig per una finestra, allò passa a diversos llocs, però després torna a haver una altra seqüència també a l'interior, i a l'exterior sí que veiem el moment, és a dir, que l'Anna Ripoll, és a dir, la Candela Penya, doncs la ve a veure després d'aquest intent d'assassinat per saber el que. Llavors sí que tenim alguns plans de l'exterior, i sí que podem veure doncs, de l'Hospital Clínic aquests típics pavellons, diguem, que comunica a nosaltres, diguem, amb aquesta mena de galeries entrellaçades als diferents pavellons, que ho veiem i que, en fi, si es coneix aquella zona, doncs se sap que és l'Hospital Clínic, que també l'utilitzen bastant, sempre exteriors, perquè, de fet, com fan sempre els interiors, s'utilitzen bàsicament dos interiors de dos hospitals de Barcelona, molts cops de Catalunya. Molts cops s'utilitza el de Manresa i molts cops l'Hospital de Torrebonica de Terrassa. En aquest cas és el de Terrassa. Algú pot pensar, bueno, les habitacions són com són.

0: els passadissos, com surt sovint, i a més el conec perquè està a la zona de Torre Bonica, que n'hem parlat sovint, hi ha diferents indrets que apareixen molt a pel·lícules i a sèries, jo he estat a aquest hospital, llavors té dues característiques que no el tenen tots. Totes les portes són de color verd, i després les rajoletes són unes rajoletes petites de color blanc.
1: Mare meva,
0: bé, si això ara qualsevol persona ho mira, veurà que quan camina pels passadissos, que surt diverses vegades, sí, perquè l'hospital va sortint, veurà que hi ha aquestes rajoletes blanques i sobretot que hi ha, diguem, aquestes portes verdes. Per tant, estem a l'interior de l'Hospital de Terrassa, el de la zona de Torre Bonica, i els exteriors que veuen, almenys a partir de la tercera seqüència, és l'Hospital Clínic, el que hi entra a Casanova i Villarroel.
1: Doncs mira que jo, els exteriors, per la persecució, va descol·locar una mica.
0: És que la persecució no és allà.
1: Ah, vale.
0: No, dic que és després, de quan la Candela Peña el visita.
1: Vale.
0: La persecució és difícil trobar-ho, deu ser alguna nau industrial, perquè jo no forma part de cap hospital, ni forma part fins i tot de l'Hospital de Terrassa, perquè hi ha exterior, jo crec que és alguna nau que utilitzen, i quan surt de la finestra que estan a Terrassa, fa un salt i no sabem on el fa.
1: No,
0: almenys jo no he sapigut veure, o sigui que si algú s'escolta i ho sap,
1: mira, que ens ho digui,
0: que ens ho digui a xarxa, igual que a vegades em pregunten coses, doncs si dona alguna informació, la direm el proper dia, tot i que sigui fora diguem, del programa que toca.
1: I tant, i tant. Vinga, on anem ara?
0: Doncs ens anem a l'edifici que fa de comissaria,
1: sí?
0: Que és un edifici que, a més, no n'havíem parlat mai aquí. Bé, l'interior és l'interior, seria difícil saber on és a partir de l'interior, però afortunadament al principi de la pel·lícula, perquè surt moltes vegades com a la part final, hi ha alguns plans de l'edifici exterior, en concret és l'edifici Colón. L'edifici Colón és aquest gran edifici que durant molt temps va ser el més alt de la ciutat de Barcelona, que està perquè ens situem tothom que se situï entre el portal de Santa Madrona i l'avinguda de Drassanes. És aquest edifici que en el seu moment es va considerar molt revolucionari per la forma que té, molt alt, de 110 metres, amb 28 plantes, però també és cert que molta gent va dir que era l'edifici més lleig del món. Això són coses que passen a Barcelona, eh?
1: Per gustos,
0: a vegades creuen que la polèmica de la família només és amb la família, no, és en qualsevol cosa que passa a Barcelona. Hi ha haters, detractors, i hi ha gent que al contrari ho troba la revolució arquitectònica. Doncs bé, està rodat allà, és a dir, no només els exteriors són allà, sinó que l'interior també, i en concret, si no m'he equivocat, crec que han rodat a la planta 25.
1: Clar, has comptat.
0: Bueno, he comptat.
1: Ho has estat a la planta 25.
0: Bueno, de fet, jo aquell edifici el conec. I el conec perquè durant molt temps l'Institut del Paisatge Urbà,
1: sí,
0: que va de la Institut del Paisatge Urbà de la ciutat de Barcelona, va ser molt conegut ja fa unes quantes dècades, perquè va haver una gran campanya fa dècades que es deia Barcelona posa't guapa.
1: Sí.
0: Aquesta campanya la portava l'Institut del Paisatge Urbà. Però és que, a més, hi va haver una època que el director del Paisatge Urbà dins de l'Ajuntament era el mateix que era el regidor de turisme i altres aspectes, que era en Jordi Portabella, i per tant tenia un despatx amb aquest edifici. En aquell moment amb el CET teníem relació per diferents contractes i convenis, i havia anat diverses vegades a l'última planta, eh? Per tant, l'edifici com a tal el conec. Però no és per això que sé que és la 25, sinó que al final de la pel·lícula hi ha un moment, que ara en parlarem en concret d'aquest espai, que veiem sortir per una porta i amb una escala, veiem a la Ripoll, és a dir, a la Sergent, i llavors hi ha un pla obert, i per on t'estàs sentat i per l'exterior dels edificis, si t'apropes i comptes, és el 25.
1: Mare de Déu, senyor. T'has passat el joc, ja.
0: Direm una cosa molt curiosa d'aquest edifici. Des de dins està molt bé, veiem uns plans, algú pot pensar... Veiem des de dins la catedral, veiem la Torre Glòria, veiem, sí, la família, algú pot pensar, ja està, han posat cromes. No, és el que es veu realment,
1: és així, eh?
0: De la 25, de la 28 i de la 15. Eh? El que és curiós d'aquest edifici, i crec que aquesta pel·lícula l'ha explotat molt bé, és l'escala d'incendis. L'escala d'incendis, diguem, perquè ens situem, no dona cap a la façana que dona al mar, sinó cap a la façana que dona a l'interior del Raval. D'acord? Allà hi ha una... Algú pot pensar que és part de l'edifici en el sit com una armentació, però és una escala d'incendis que està, diguem, coberta com en forma serpentina, de color blanc. Li dona un fet curiós, arquitectònicament parlant, però és que aquí l'aprofiten molt bé perquè cada vegada que ella o qualsevol dels seus companys, el seu cap al Morell, o, diguem, l'altre company, el caporal, l'Enric Fuentes, que surten a fumar a l'escala. Llavors, des d'aquesta escala s'asseuen i tenen plans meravellosos. És a dir, veiem la Sagrada Família, veiem la catedral, veiem la Torre Glòries i ja veurem al final que també comentarem un pla general que és molt, molt interessant.
1: I un vertigent de nassos, eh?
0: Sí. Bueno, a veure, jo sortiria poc per dos raons.
1: Sí, sí.
0: Una, perquè no fumo, sí, i dues, perquè tinc vertigent.
1: No em quedaríem tu a dintre.
0: Per tant, ens quedaríem tu i jo a dins i miraríem, sí, sí, que mal el paisatge, i la foto la faria des de fora.
1: Exacte.
0: Eh?
1: Vinga, no portes bé.
0: Doncs, diguem que deixa l'hospital,
1: sí,
0: tampoc estem dient res nou, perquè un moment o altre deixar l'hospital. Llavors, diguem, el Quique i l'Anna Ripoll i el Quique Zárate, doncs decideixen portar-la, doncs, en fi, a un lloc, diguem, que sigui menys concorregut o menys conegut. Sense explicar per què, te n'adones, per qui porti

0: iniciativa del Quique Zárate, que no és la primera vegada ni deu ser l'última que ha estat a Barcelona. Perquè, diguem, allò que en diríem les zones, no sé si més fosques, però en fi, salveu...
1: Els bajos fondos,
0: anava a dir-ho, dic, no volia dir-ho perquè al final direm que és el Raval, però ho és, no? Els veiem caminar per algun lloc i els veiem acabar amb una mena de pensió, que la pensió pot ser qualsevol lloc, però sí que hi ha un moment que hi ha un carrer que, malgrat que surt molt pocs segons i surten de nit els tres caminant, podem dir exactament on és. És el carrer de la Riera Baixa. És un carreró molt petitó que està entre el carrer Carme i el carrer Hospital. Tornem a lo mateix, com és possible si hi ha quatre plans foscos ells caminant. Hi ha dues coses que ho porten per indicar. Una, important, i és que, si ens hi fixem, hi ha un parell de moments que es veuen dos mig rètols, i per tant aquests mig rètols, si coneixes una mica la zona, que ara diré per què, pots arribar a intuir quina botiga és, llavors mirant-ho el pots trobar.
1: Sí.
0: I l'altre, perquè ja el carrer està, diguem, decorat amb una mena de serpentines. Serpentines penjades com si fos d'una festa major.
1: Sí.
0: Hi ha alguns carrers a Barcelona, no només aquest, aquí al costat, el carrer d'en Roca, paral·lel a la Rambla, aquí tenim, és a dir, paral·lel al carrer Patritxol, que també estan sempre decorats.
1: Uh-huh.
0: I, per tant, no n'hi ha molts. Entre el Raval i el Gòtic n'hi ha 4 o 5. Per tant, si és aquella zona, l'únic que has de fer és buscar-lo i saps que és un d'ells. Per tant, estem al carrer de la Riera Baixa. Si algú hi va, li farà gràcia veure aquestes serpentines i veure que és més o menys per la zona on intenten escapar-se d'algú que els persegueix.
1: I abans d'entrar m'ha dit que no és gaire observador, eh?
0: Bueno, per un altre tema que potser ha quedat una mica malament. Però, en fi, en el cas de l'audiovisual del cinema,
1: ets,
0: sí.
1: Sí. Vinga, quina més localització?
0: Continuem. Canviem no massa lluny. Ens anem, diguem, al Paral·lel.
1: Sí.
0: El Paral·lel, cantonada 9 de la Rambla. I allà en concret hi ha la Sala Apolo.
1: Sí.
0: Sala Apolo avui en dia, en fi, coneguda per a tothom, especialment...
1: El jovent de la ràdio la coneix molt.
0: Sí, com a gran sala de concerts, no?
1: Sí.
0: Aquí no ens quedem tant a la sala de concerts, fins i tot tampoc ens quedem al Teatre Apolo, que dona la Rambla,
1: sí.
0: Perdó, al Paral·lel, sí. Sinó a un petit espai que hi ha entre la Sala Apolo i el teatre, que és el Saló Recreatiu.
1: Sí.
0: Hi ha un moment a la pel·lícula que tant l'Anna Ripoll com l'Enric Fuentes, que és el caporal i companya els Mossos de l'Anna, de la Candela Penya, estan seguint doncs, a un personatge que és sospitós. Deixem-ho aquí, no? Llavors els segueixen, els veiem que aparquen un cotxe i com aquest personatge entra en un lloc que hi ha màquines, màquines de jugar. Doncs això és el saló recreatiu del que en diuen el Teatre Apolo. Hi ha un moment, és cert, que surt molt ràpidament, surt el rètol d'Apolo, però van rodar-ho realment allà. Fins i tot hi ha un moment que la pròpia Candela Penya s'amaga, perquè no la vegin, a una de les portes d'accés de la pròpia sala Apolo. O sigui que direm que el que veiem a dins és tal com és, perquè hi vaig entrar l'altre dia per veure si s'assemblava per fer les fotografies.
1: Així.
0: És tot igual, amb una excepció. Per entrar i per sortir hi ha un torn.
1: Sí.
0: Hi ha un torn d'aquells per entrar que la pel·lícula no surt. És a dir, suposo que per qüestions de producció no anaven a posar un torn perquè es persegueixen, diguem que feia trencar la dinamisme de la seqüència i, per tant, el devien treure o simplement amagar-lo, no? Però sí, vull dir, tal qual el veiem a la pel·lícula rodada l'estiu passat, és si algú hi entra ara, que evidentment un saló recreatiu pot entrar qui vulgui, doncs veurà que és exactament igual que el veiem a la pel·lícula.
1: Doncs un lloc fàcil, aquest, i ni aquest.
0: Bueno, escolta, al final hem de buscar-lo, i si no ho diem aquí, perquè la gent doncs, després ho pugui buscar i digui, veus com era? Sí, ja ho he vist, ja em semblava a mi, no?
1: Què més?
0: Canviem de port.
1: Vinga.
0: Aquest cas ens anem segurament al port, bueno, diríem que el port olímpic segurament no és el més renovat, perquè ara diguem que han millorat tota una part, però com a port, com a construcció, l'últim port que s'ha fet a Barcelona és el que en diu el port Marina Vela, el Marina Vela de Barcelona, que seria la continuïtat, diguem, de l'hotel de Balliu Barcelona, és a dir, l'hotel Vela, coneixem
1: sí.
0: tots, amb aquest nou passeig al Trencaones i aquest gran edifici del mirador que hi ha al final. També cap al tram final de la pel·lícula hi ha un moment que alguns, diguem, d'aquests personatges de la part fosca estan dins d'un vaixell, un gran iot, que està amagat a un port, intuïm que és Barcelona, podia ser un altre lloc, però sí que darrere veiem la muntanya de Montjuïc, per tant sabem que és allà, i en concret, repeteixo, és diguem, veiem a la paret, d'alguna manera, d'aquest passeig del Trencaones, i per tant estem en aquest port nou, que va començar a construir-se cap a l'any 2018, que no està acabat com a tal, però que realment, si algú hi vol anar-hi, dona unes vistes i una dimensió de la ciutat molt, molt xula. I, a més, veurà aquest port, que és on atraquen doncs, iots d'aquests importants. Bueno, a Barcelona porquen aquí al Port Vell arreu, eh?
1: Sí,
0: però vull dir, aquí, si algú hi va, veurà que n'hi ha alguns d'aquests de consideració que a vegades penses, són gegants, però sí, són vaixells, són iots de debò.
1: Vinga, i tenim temps encara per més localitzacions.
0: Sí, doncs mira, acabarem amb una, que
1: Vinga.
0: És ja el tram final, intentarem no dir el què, però hi ha un moment final, llavors en aquest moment final...

0: Al final tornem, és a dir, han passat 8 mesos del desenvolupament, perquè ho diu la pel·lícula, del desenvolupament, diguem, de tot aquest cas al voltant d'aquesta noia desconeguda o misteriosa, i veiem a la Candela Peña, l'Anna Ripoll, doncs, al seu despatx. Això sí que ho podem dir-ho, la veiem amb un aspecte molt millorat. Sí. Per tant, vol dir que tot ha anat bé, en aquest sentit, almenys per ella. Val? La veiem asseguda, i al moment rep una trucada, no direm d'aquí, i surt... torna a fer aquest camí i torna a sortir aquesta escala. És aquí quan surt aquest pla que dèiem al principi, que des de baix, diguem, des de peu de terra, més o menys de l'Avinguda de les Sanes, la persona que està baix la mira, i llavors és quan la veiem asseguda mirant cap a baix, i per tant, per un edifici que hi ha al costat, si t'apropes pots calcular que és la planta 25. Doncs rep una trucada, surt, i llavors ja diguem que hi ha unes mirades de complicitat amb una altra persona, que evidentment no direm qui és, que està realment, algú podia pensar, bé, el pla de la Candela Peña sí que és l'edifici de la Torre Colón, però el contemplà de l'altra persona podia ser qualsevol lloc. No, en aquest cas és real. Si et poses el lloc on està la tal... En concret és el carrer de l'Est, cantonada a l'Arc de Teatre. És a dir, perquè la gent es situï que segurament al costat de l'Avinguda de les Sanes, allà dona el carrer del Teatre, i allà hi ha l'Escola Oficial d'Idiomes. Doncs, de fet, pràcticament on està aquesta persona quan mira en l'aire i mira l'edifici, quasi és la paret, que diguem, el carrer de l'Est és la paret de l'Escola Oficial d'Idiomes. Allà està mirant cap a dalt, per tant, si algú va allà i té les ganes i es situa, podrà veure exactament el mateix que veia el personatge que hi ha allà i que, d'alguna manera, doncs, en fi, s'acomiaden dues persones que tenen una certa, diguem, importància amb tota la pel·lícula.
1: Això està bé, que no ens enganyin, tu. Que no,
0: aquest cop
1: que
0: no.
1: De pla
0: aquest cop poc, Aquest cop
1: punta.
0: Poc. Jo crec que la major està part, bé, suposo que perquè han anat directe sobre el que té i van rodar unes quantes setmanes, però no tantes, si podien trobar plans, contraplans i llocs que entraven i sortien el mateix, han anat directe, com la pròpia trama. Va directe, l'intenta acabar i l'acaba i punt.
1: Eugeni Osàcar, se'ns acaba la temporada.
0: Sí, però ens queda un programa encara.
1: Ens queda
0: una
1: secció
0: amb què
1: tancaràs aquesta temporada.
0: Doncs tancarem amb una pel·lícula que es diu Jo no soy esa, sí. I ho fem per una raó més que clara. A part que és una comèdia, diguem, fresca en el sentit de que és divertida, no fresca en el sentit, però bueno, una, val més amb aquesta canícula acabar amb una cosa divertida. No és que això faci que tingui un drama més calor, però suposadament aquestes temàtiques, perquè està protagonitzada per la Verónica Chegui. Uh-huh. Llavors, en fi, com vam començar la temporada amb la sèrie A Muerte, que era en aquell moment l'última sèrie que ella havia rodat i que s'estrenava, i després vam continuar amb la següent sèrie de Ciudad de Sombras, que era l'última sèrie que ella va rodar, ara acabarem per tancar el cercle, amb l'última pel·lícula que va rodar, que també era a Barcelona, que és Jo no soy esa, que es pot veure a Prime Video. Repeteixo, és una pel·lícula divertida, ella té el paper principal, és per passar l'estona, és de l'any 2025, o finals del 24, però està a plataformes del 25, i bé, jo crec que és una manera maca d'acabar la temporada i tancar el cercle a partir d'una persona que malauradament ens va deixar massa aviat, com la Verónica Chegui.
1: El nostre petit homenatge.
0: Sí, el nostre homenatge, que ens agrada molt aquesta secció fer-los.
1: Clar que sí. Eugeni, i Osàcar, t'escolto d'aquí 15 dies. Que vagi
0: perfecte,
1: molt bé,
0: a reveure, fins aviat.
1: Adéu.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
3: Són les 5 o les 4 en Canàries.
4: Noticias en Onda Cero.
5: Buenos días. En solo unas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita el puesto de mando avanzado en Turre, desde donde se coordinan las actuaciones de los dispositivos de emergencias para trabajar en las zonas afectadas por el incendio en Los Gallardos, en Almería, en el que han muerto 13 personas y tras el que se ha denunciado la desaparición de otras 10 personas. Silvia Borbón.
6: Además de la reunión, en el puesto de mando recorrerá, junto con la ministra Sara Gessen, las zonas afectadas por el incendio. Los ayuntamientos de Los Gallardos, Vedar, Antas y Lubrin habilitarán este lunes una oficina en cada localidad para centralizar la gestión de daños y coordinar las ayudas anunciadas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. El procedimiento judicial para esclarecer el origen del incendio ya está en marcha. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que por el momento no se descarta ninguna hipótesis. La situación empieza a recuperarse con cierta normalidad, aunque se mantiene la vigilancia para evitar reactivaciones.
7: que nos queda un

Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Una nit molt especial, una edició molt especial perquè, sí, és dilluns, comença la setmana. Bueno, escolti, comença la setmana amb molta energia, no? Però és que és la darrera setmana de temporada i això em sembla al·lucinant perquè com pot haver passat ja una temporada més així de ràpid? David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Jo no ho entenc.
1: Però ja...
0: Sí, sí, és ja molt fort, perquè vas dient, bueno, ja no ens en queden tants, sí, sí, claro, claro.

0: Sí, ahora, ahora, que diu el clàssic, no? Doncs sí, sí, doncs és que aquesta és la setmana darrera. A veure, el que fem és que descansem una mica, agafem una mica d'aire, bevem uns petits begudes, eh? I, però no us deixem sense programa, perquè durant l'estiu podeu escoltar les entrevistes, les seccions que hem anat fent al llarg de l'any, eh? I així podeu recuperar, doncs, recomanacions de llibres, de pel·lícules, de videojocs, de mil i una històries, que, de reportatges del David Morales que val la pena de tornar a escoltar, i així, doncs, no us deixem en el vacío, en el silencio, en el lodo, eh? Perquè si tu me dices ben, lo dejo todo. Doncs escolta, David Morales, però abans que acabem, abans que aquesta última setmana...
1: Encara tenim coses, eh?
0: Sí, sí, home.
1: Durant aquesta setmana, home.
0: És que passen, queden sants, eh, per fer. Hi ha aquells sants ocults, eh? M'agrada molt això, els sants ocults, que és com el lado oscuro de la luna, que són els que són el mes d'agost, que aquests no els diem mai, però ben...
1: No, clar... Què hi farem?
0: Què hi farem? En fi, què podem dir, David, dels 13 de juliol?
1: Mira, el 13 de juliol, d'una banda, és el Dia Internacional del Sarcoma, que és aquest tipus de tumor que s'origina en els teixits tous. També és el Dia Internacional del TDAH, el Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat. Tenim que és el Dia Internacional dels Directors d'Orquestra. Jo no sé si tu en coneixes algun de director d'orquestra. Jo
0: No. No. A vegades intento emular que sóc un director d'aquesta quan estic fregant plats, però...
1: Exacte. O hi ha gent que toca moltes tecles alhora i sembla un director d'orquestra una mica, però és més ombre orquestra, no?
0: Exacte. És més ser ombre orquestra que no pas realment dirigir una d'allò on segur que m'oblidaria algun instrument, saps? Sí. Aquest tipus de coses. Bueno, en fi, té molt de mèrit.
1: I també tenim un altre dia, és el Dia Mundial del Rock.
0: Ah,
1: i és el 13 de juliol perquè justament va ser el 13 de juliol l'any 85 que es va celebrar el Live Aid, aquell mega concert benèfic que es va fer a l'estadi de Wembley a Londres
0: sí.
1: i el John Fitzgerald Kennedy Stadium a Filadèlfia per recaptar fons per combatre la fam que hi havia a Etiòpia en aquell moment. I, bueno, és que hi va recollir de les millors bandes del moment.
0: Sí. Allò va ser irrepetible.
1: Queen, U2, Led Zeppelin, David Bowie, hi havia Paul McCartney, Phil Collins... És que, bueno,
0: i Phil Collins, que és un dels meus favorits de tota la vida, va fer un rècord Guinness, perquè és l'únic que va estar en els dos. O sigui, ell va estar en el de Wembley i en el d'Estats Units va agafar un Concorde. Perquè com que començaven el de Londres i pel canvi horari i tot això anaven fent i ell va estar a les dues seus i això és una d'aquelles coses que dius, això és una de les bogeries que ara no deixaríem fer pel canvi ecològic o no sé quantes coses.
1: És que ara tampoc no seria possible perquè ja no hi ha vols en 4 hores que
0: exactament.
1: El vell continent amb els Estats Units.
0: Sí, sí, és apassionant. És d'aquelles coses... Bueno, també la cultura musical era més diversa i al mateix temps més unificada. És a dir, tothom coneixia tots aquests grups, no? I jo crec que ara és molt més diferenciat, no? O per sectors, no ho sé. Hi ha coses que sí que és evident... Bueno, i s'entenien les lletres, bueno, és un altre tema.
1: Sí, és diferent.
0: Què més tenim, David?
1: Mira, anem cap als Estats Units perquè tenen alguns dies d'aquells que ens agraden. Mira, avui és el dia dels graners.
0: Ah,
1: si teniu un graner a casa,
0: no
1: és allò més habitual, però
0: està bé.
1: Ho podríeu celebrar.
0: Sí, mira, no ho sé, potser hi ha algú que és la il·lusió de la seva vida, tenir un graner a casa, no? Mai
1: sap. Sí, igual. Jo para ser feliz quiero un granero, no?
0: Un graner, sí, i tant.
1: Avui tenim també... Als Estats Units celebren el Dia de Conscienciació sobre els taurons.
0: Ah, mira.
1: Per les amenaces que pateixen. No perquè siguin una amenaça en si, que també ho són,
0: que
1: també. De vegades.
0: Sí.
1: Però per l'amenaça que pateixen a causa de la sobrepesca i la contaminació i la destrucció de l'hàbitat. Mm. Tenim també... Mira, avui estem en un dia que li agradarà a molta gent perquè és el dia de abraça el teu friquisme.
0: Molt bé, doncs jo l'abraço, però ja sabeu que jo per la ciència-ficció tinc passió, per tant, aquesta part friqui que tinc, doncs la penso abraçar moltíssim.
1: I tenim un dia molt gastronòmic, perquè hi ha tres dies nacionals relacionats amb el menjar.

0: D'una banda, tenen el Dia Nacional dels Fesols amb Salsitxes.
1: Oh, que bo. Que bo,
0: és una mica com la salxipapa, però en aquest cas
1: sí,
0: amb fesols.
1: Sí, sí, però mira, ara fa molt que no em menjo i em vindria molt de gust. Oh, que bo.
0: D'altra banda, tenen un dia també que és un dels plats aquells típics que veiem a les pel·lícules americanes que porten els veïns quan han de celebrar doncs, un enterrament, bàsicament. Ah. Perquè és el Dia Nacional dels Macarrons amb Formatge.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: És el típic plat que porten als funerals.
1: Bueno, i que és un tiro segur, tu.
0: Sí.
1: Els macarrons amb això agrada. Això agrada.
0: Jo,
1: això
0: mira, jo he de dir que l'altre dia, a una gran cadena de supermercats, que fan setmanes temàtiques o dies temàtics, no sé ben bé com va, perquè cada vegada que hi vaig hi ha coses diferents, tenien menjar teòricament nord-americà, típic nord-americà, i tenien una safata d'un quilo de macarrons amb formatge.
1: Ostres.
0: I no em vaig poder resistir. Mira que tinc intolerància a la llet i al gluten.
1: Vas dir, vámonos.
0: Però vaig dir, mira, per un dia, mira, em passaré la resta del dia al lavabo, és igual.
1: Vámonos pa allà, totalment.
0: Sí. I ho vaig comprar. Estaven molt bons. He de dir que estaven boníssims.
1: Total.
0: I avui també és el dia de les patates, el Dia Nacional de les Patates Fregides.
1: Oh!
0: Que serveixen per acompanyar tot.
1: Hosti, tant. I tant. És que són una meravella. Visca les patates. Jo podria alimentar-me només de patates fregides. I seria feliç, tu. O sigui que... Doncs des d'aquí el nostre...
0: En tots els seus formats i totes les seves opcions.
1: Sí, senyor. Totes les seves varietats, doncs aquí sempre serà benvinguda. Doncs això en quant a dies internacionals, els sants com els tenim? A veure.
0: Doncs mira, avui tenim que és Sant Enzo, Sant Marcel, Sant Turiabo, Santa Teresa de los Andes, Sant Silas, Santa Sara... Avui és el dia de Rosa Mística.
1: Oi, que m'agrada, Rosa Mística.
0: Sí, sí, sí, sí. És una... Mira, diuen que és una advocació mariana del segle XX.
1: Tot, eh?
0: Cosa maca, eh?
1: Preciós, tu.
0: Santa Clèlia Barbieri, Sant Enrique, Sant Joel, Sant Esdras, Sant Eugenio de Cartago, Sant José Wangyuji, Santa Miropa de Chios...
1: Era wagi pa ti, wagi pa mi, eh? Sí. Una mica, mare meva, what a very good soup.
0: Ja està, Santa Miropa de Chios.
1: Santa Miropa de Chios, molt bé.
0: Més ja no es pot demanar avui.
1: No, són molt completets i ben... és un sortir de quetre, diguem-ne, de noms està força bé. Que aquests sortides, és veritat que amb la calor, malament, perquè les de xocolata no acaben, eh? No acaben de...
0: Ai, mira, jo vaig comprar l'altre dia, no sortido, vaig comprar muesli amb xocolata.
1: Ah, clar.
0: I quan el vaig obrir, semblava allò...
1: Allò era, una sopa de muesli. Sí, sí, totalment. En fi, per a muesli un botó. Vinga, sí. Vámonos. Doncs va, anem amb les notícies de fa un segle, que estem acabant temporada. Anem amb un 13 de juliol de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
0: Mira, a La Vanguardia tenim una notícia breu, que és la d'un home casado dos veces. I no seria la primera vegada que en parlem d'un tema d'aquest estil. Salamanca, dia 10 a les 15:30. Conducido desde Sevilla, ha ingresado en la cárcel el viajante de comercio Francisco Asensi, acusado del delito de bigamia. Parece que estaba casado en Barcelona desde hace muchos años, teniendo hijos de 20, 18 y 16 años. Hace tres años volvió a casarse en Salamanca con una joven de 20 años.
1: Ostres.
0: De este que tenía la mateixa edad que el seu fill gran,
1: eh? L'edat del seu fill, tu. Sí. Ostres.
0: De este matrimonio tiene dos hijos. Ha sido descubierta la bigamia por denuncia de la segunda mujer que residía en Santander. Doncs aquí tenim aquest cas de bigàmia.
1: La primera ni s'havia enterat, eh?
0: Ah, un amor, no sé si tenia, com que era viajante de comercio, un amor en cada puerto.
1: En cada puerto, tu.
0: En cada comercio.
1: Sí, sí, sí, sí. Ostres.
0: I també a La Vanguardia ens parlen de les costumbres de los habitantes de Alaska.
1: Ah, mira.
0: Dicen, no conocen más que dos estaciones al año. Un invierno de 10 meses y un breve verano de 2. Mira,
1: ostres,
0: jo ja firmava.
1: Ostres, anem cap a Alaska. Busca'm informació d'Alaska, David, que jo em sembla que farem el programa Nits d'Alaska. Eh?
0: Sí, jo crec que sí. Ven desde el fin de septiembre, que marca el comienzo del invierno, descender la temperatura

0: El 1982 va ser un any prodigiós per als efectes especials. Blade Runner, The Thing, E.T., Star Trek 2... Va ser l'any en què el cinema de ciència-ficció i fantasia va demostrar que havia après a fabricar universos visuals que competien amb la realitat. Enmig d'aquella onada, Clint Eastwood, que havia construït la seva carrera sobre vaquers silenciosos i policies Mavericks que no necessitaven ordinadors per a res, va decidir que era el moment de ficar-se a l'aigua i rodar la seva primera gran pel·lícula d'efectes especials. El resultat va ser Firefox, un thriller d'espionatge de la Guerra Freda amb un avió de combat fictici soviètic al centre i amb una llista de reptes tècnics que qualsevol director assenyat li hauria fet pensar-s'ho dues vegades.
1: The plane, Firefox, the most devastating killing machine ever built.
2: The weapon system is one of the most advanced ever conceived, with a thought-guided, thought-controlled arsenal on board the plane. If the Soviets can mass produce it, it will change the structure of our world.
1: The man, Mitchell Gant, the most daring U.S. fighter pilot ever to fly a plane.
3: So not a one of you think I have a chance in the world pulling this off, is it?
0: Firefox estava basada en la novel·la homònima de Craig Thomas, publicada el 1977. Thomas havia escrit una història perfectament calibrada per als temps. Un avió de combat soviètic experimental, el MiG-31 Firefox, capaç de volar a Mach 6, invisible als radars i controlat directament pels pensaments del pilot a través de sensors al casc. La intel·ligència occidental descobreix l'existència de l'aparell i decideix que cal robar-lo. Per fer-ho, trien Mitchell Gant, un pilot nord-americà veterà del Vietnam, expresoner de guerra i parlant de rus gràcies a la seva mare russa, però que arrossega un greu trastorn per estrès posttraumàtic. La novel·la de Thomas no havia sorgit del no-res. Un any abans de publicar-se, el pilot soviètic Viktor Belenko havia desertat volant el seu MiG-25 Foxbat fins al Japó el 1976 en un dels incidents d'espionatge aeri més sonats de la Guerra Freda. Belenko havia aterrat a l'aeròdrom de Hakodate, havia demanat asil polític als Estats Units i havia entregat als aliats un aparell que fins aleshores era un misteri tecnològic. Thomas va escriure la seva novel·la poc després d'aquell episodi i la connexió entre la realitat i la ficció era òbvia. Per a Eastwood, que va comprar els drets a finals dels 70, el material era perfecte. La tensió real de la Guerra Freda donava credibilitat a una història que en qualsevol altre context hauria pogut semblar excessivament fantasiosa.
4: Si miren arriba a la derecha, descubrirán el hangar principal. Este es un detalle de esa sección. Miren con detalle. Hará unos 3 años, nuestros estrategas explicaron ante el mando supremo de la OTAN con la mayor confidencia que a los soviéticos les llevaría un mínimo de 10 años desarrollar un avión de Mach 5 con control de armas por la

0: Sinceramente, hoy les explico a ustedes con el mayor sentimiento que se equivocaron. ¿Cómo lo oyen?
1: Quan Eastwood va adquirir els drets de la novel·la, estava acabant Any Which Way You Can, la seqüela de la comèdia amb l'orangutà. El salt entre els dos projectes era, com a mínim, considerable. Eastwood va assumir Firefox com a director, productor i protagonista a través de la seva pròpia companyia, Malpaso, i el pressupost va arribar als 21 milions de dòlars, el més gran que havien manegat fins aleshores, dels quals una part substancial estava destinada als efectes especials. La primera empresa d'efectes amb qui va treballar va ser Entertainment Effects Group, dirigida per Douglas Trumbull, el llegendari especialista en efectes de 2001, Una odissea de l'espai, o Encontres a la tercera fase. Eastwood i Trumbull van treballar junts durant mesos en el disseny de l'avió. A la novel·la original, el Firefox s'assemblava molt als caces soviètics reals de l'època. Per a la pel·lícula van decidir que necessitaven quelcom visualment molt més distintiu. El disseny bevia de les línies de l'SR-71 Blackbird nord-americà, angular, fosc, gairebé orgànic en la seva agressivitat geomètrica. Eastwood mateix va proposar el color gris fosc, reflectant, que finalment va tenir l'aparell en pantalla. Però Trumbull va acabar abandonant el projecte. Havia estat seduït per Ridley Scott per treballar a Blade Runner. No es pot dir que sigui una excusa poc convincent. El treball d'efectes de Firefox va passar aleshores a mans d'Apogee, l'empresa de John Dykstra, l'home que havia construït el sistema de càmera de moviment controlat Dykstraflex, que havia fet possible els efectes de Star Wars. Els canvis de mans no van ser precisament menors.
2: Esto es un suicidio, Bujors.
3: Por eso tiene que funcionar. Ellos no lo esperan. Es tan descabellado que no admite pensarlo. Le llevaremos hasta ese avión. Su misión será pilotarlo.
2: Son ustedes increíbles.
3: Le necesitamos. Es el mejor que tenemos.
2: Sigan buscándolo. Hay montones que pueden pilotar ese avión. Hágalo usted.
3: No tienen su preparación.
4: La decisión está tomada, caballeros. No hay más alternativa que esta.
3: La operación está en marcha. Es el gobierno quien decide, ¿no? Se me ha autorizado a mencionar que podía pasar al sector privado.
2: Lo cual quiere decir que ha elegido un voluntario forzoso.
3: Mayor, dispóngase usted a volar el avión de combate más sofisticado que existe.
1: La producció d'efectes de Firefox és, vista en perspectiva, un dels treballs d'enginyeria de miniatures més complexos de la història del cinema fins aquell moment. Es van construir no menys de 50 models de l'avió Firefox en mides diverses, des de miniatures de 9 polzades per als plans generals fins a versions de 21, 40 i 63 polzades per als plans de més detall. I després hi havia la maqueta a escala real. La maqueta a escala real completa mesurava 62 peus de llarg i 44 d'amples, el que és aproximadament la longitud d'un autobús articulat. I estava construïda sobre l'esquelet d'una antena de ràdio. Contenia un motor de Volkswagen de 1,6 litres a l'interior que la feia capaç de circular per pista a una velocitat d'entre 30 i 40 milles per hora. Era essencialment un enorme ninot mecànic que podia moure's per si sol. La imatge d'aquell avió de ficció soviètic circulant autònom per una pista de rodatge d'Àustria, amb un motor de cotxe alemany, deu haver estat, per qui ho va viure, una experiència surrealista de primer ordre. Pels plans aeris, el problema tècnic principal era filmar models petits contra fons que semblessin reals. El cel, núvols, l'Àrtic... La solució va ser inventar una nova tècnica, la Reverse Blue Screen, o pantalla blava inversa. En lloc de filmar l'avió contra un fons blau i compositar el cel darrere, filmaven el cel real i després composaven el model sobre aquell fons. Era una inversió del procediment habitual que donava uns resultats molt més naturals en termes de llum i reflexos sobre l'aparell. Firefox és la primera producció on es va realitzar aquesta tècnica, que va influir en la manera de treballar dels efectes pràctics en la dècada posterior.
5: ¿Quién es?
6: Si le digo la verdad, no lo sé. Perdone, señor.
5: Le han matado.
6: Usted me obligó.
7: No sabía nada, señor.
5: ¿Qué? ¿Qué significa eso?
7: Recibí orden de no ir a trabajar hoy. No sabía nada más. Le inyectamos pentotal, pero no dijo nada.
5: Muy bien, Dimitri. Llame al coche que los persigue.

0: Hay que detenerlos a cualquier precio.
1: Smelowski estaba en la gasolinera de Kazán. No hablé con él, pero estaba allí.
2: ¿Estará esperándome en el desvío?
1: Sí, es lo concertado. Salte del coche cuando yo le diga.
3: L'ambientació de la pel·lícula a la Unió Soviètica plantejava un problema obvi durant la Guerra Freda. No podien rodar allà. La solució va ser Àustria i, sobretot, Viena, que oferia una arquitectura i una atmosfera urbana prou compatible amb la imatge que el cinema occidental tenia de Moscou. Viena va ser utilitzada per a la majoria de les escenes d'infiltració i persecució als carrers. Les escenes en interiors soviètics es van rodar en platós construïts específicament. El resultat és una pel·lícula que sembla transcórrer la Unió Soviètica del 82 sense haver rodat un sol metre de pel·lícula als territoris de la URSS. El repartiment estava format majoritàriament per actors britànics interpretant personatges russos, cosa que donava a la pel·lícula un gust lleugerament teatral que alguns crítics van trobar eficaç i d'altres simplement curiós. Nigel Hawthorne, que anys més tard seria molt conegut per The Madness of King George i per la sèrie Yes Minister, interpretava un dels científics dissidents que ajudava en Gant. Kenneth Cowley, que havia interpretat l'oficial Pitt a The Empire Strikes Back, apareixia com a coronel de la KGB. John Ratzenberger, que poc després es convertiria en el factòtum de les veus de Pixar, tenia un paper menor com a oficial.
4: No muestra demasiado entusiasmo.

dècades després. Les interfícies cervell-ordinador, els sistemes de control neurals, la possibilitat de manegar màquines amb el pensament, tot allò que el 1982 era ciència-ficció de thriller d'espionatge, s'ha convertit, anys més tard, en un camp de recerca actiu que la tecnologia del segle XXI ha posat sobre la taula de manera molt concreta. Craig Thomas va escriure aquella novel·la poc després de la deserció de Belenko, amb la Guerra Freda com a context immediat, i va encertar una pregunta tecnològica que trigaria molt de temps a tenir resposta real. De vegades, la ficció d'espionatge és, sense saber-ho, prospectiva científica disfressada de thriller.

0: és que a totes les estacions ens ve de gust, passem fred o passem calor, ens ve de gust que ens expliquin històries i que puguem viure personatges, situacions que ens emocionin i que quan són a partir del teatre, doncs sempre ens agraden moltíssim i això ho fem sempre que podem quan ens visita l'Ariadna Giné. Ariadna, benvinguda! Com estàs?
1: Bones! Molt bé, molt bé, molt contenta. Molt animada, perquè sempre tens aquesta gent aquí aplaudint-me.
0: Sí, o sigui, home, que... gent que... Sí, sí, no, els donem un bocata i ara també un refresc, perquè, clar...
1: Sí, no, la calor que fa. I a més, molt contenta, perquè molt ja saps que jo sempre vinc molt ben acompanyada. Mai vinc sola. Sempre vinc molt ben acompanyada. I que, per exemple, i és que la convidada d'avui va debutar davant les càmeres... Jo, com sempre, vaig donant pistes,
0: val?
1: Molt bé, sí. Va debutar davant les càmeres amb només 6 anys.
0: Carai.
1: Sí, sí. Des de ben petita ja tenia clar que això d'explicar històries era el seu camí i amb els anys s'ha anat formant fins a construir doncs, una trajectòria sòlida tant al teatre, al cinema com a la televisió. Segur que molts de vosaltres la coneixereu per les seves aparicions, per exemple, a TV3, uh-huh. en sèries com Si fos ahir, o també a L'última nit de karaoke. Uh-huh. La seva carrera, però, va més enllà. També l'hem pogut veure en sèries com Fàcil o Alma, en pel·lícules com Sabent aquell, de David Trueba, uh-huh. o sobre l'escenari amb obres com, per exemple, Dones de ràdio, que és una obra que en vam parlar moltíssim aquí al programa. Doncs ara torno a pujar a l'escenari amb una obra que us he de confessar que em va entusiasmar. La vaig anar a veure fa pocs dies a la Villarroel i em va captivar. És una història que parla d'educació, d'oportunitats, de dilemes morals i de les conseqüències de fet que poden tenir les nostres decisions. És una obra, et podria dir, que et fa riure, t'emociona, però sobretot et fa pensar. O sigui que jo, com sempre, animo moltíssim a anar al teatre i a veure doncs, totes aquestes històries que sempre us porto. Avui tenim la sort de compartir una estona amb una de les seves protagonistes, amb totes aquestes pistes, segur que ja sabeu, que avui ens visita l'actriu Sara Diego. Sara,
0: sí,
1: benvinguda.
0: Senyor. Sí, senyor! Hola. Bravo!
2: Hola!
0: Benvinguda, gràcies per passar pel programa. Mare meva, tan jove i tanta feina que has fet, eh? Així que vas començar d'hora, sí, clar. Si no, no surten els números, mare meva.
2: Ai.
0: Imagino que fa una certa cosa, no? De cop i volta, quan, sempre que en alguna entrevista no, doncs et diuen tot el que has fet, doncs és com... Buf, et ve com...
2: Sí, cai.
0: Sí, no? Que et ve tota la vida de cop, no? De dir, carai.
2: Sí, Déu-n'hi-do. Sí, quan fan aquestes presentacions és com, oi, quantes coses...
0: Escolta,
2: però, bueno, poc a poc.
0: Exacte, i que per molts anys, tu, que escolta, que això és fantàstic. Ariadna, doncs explica'ns de l'obra, a veure, comenta'ns.
1: Doncs mira, primer de tot, li volia donar l'enhorabona a la Sara perquè vaig sortir de la Villarroel amb aquesta sensació tan agradable que et deixa un bon teatre, diguéssim. Jo no sé si això us està arribant, aquest retorn del públic, amb aquests dies que porteu a la Villarroel, ja ho noteu? Perquè jo quan vaig sortir ho vaig notar, amb la gent.
2: Està sent increïble, perquè la gent surt molt commoguda, la veritat. Surt dient, ostres,

0: O sigui, hi ha moments boníssims de l'obra de comèdia pura, però a la vegada surten pensant, no? I hi ha un bon debat després, i això és molt guai, és molt bonic sentir això, la veritat. Vull dir, la gent estava de peu fins i tot aplaudint, o sigui, ha sigut, o sigui, està sent magnífic.
1: Que bé.
0: O sigui, sí.
2: Sí. Jo, de fet, el David sempre ho sap, que jo vaig sola al teatre
1: Sí.
2: i després doncs, em quedo una miqueta amb com l'altra gent diria, cotillejar. No és que cotillegi,
1: bueno,
2: però ja que vaig sola...
0: A pipejar.
1: Sí,
0: és com,
1: sí,
2: ja que vaig sola, em fico entremig de la gent
1: fa
2: i
1: la
2: vaig escoltant.
1: Fa la despistada, sí.
2: Clar, a veure què opinen.
0: Fotre l'antena, no?
1: Sí.
2: Us podria passar allò després el rapport de tota la gent el que diu. Perquè, doncs això, ja que no puc comentar amb ningú, doncs, bueno, vaig comparant amb la gent, no? I realment, el dia que hi vaig anar jo, la gent va sortir entusiasmada com hi vaig sortir jo. I realment sí que es forma un debat, perquè, a part, el tema... Clar, jo no vull fer spoilers perquè sempre tinc por, com sempre surto entusiasmada al teatre, a vegades tinc por d'explicar masses coses. Però sí que és veritat que és un tema molt actual, d'educació, de professors, de professores, l'alumnat... És un tema tan actual que en algun moment o altre et trobes identificada amb la història que explica, no? Llavors, potser aquest també és el secret de que connecta tant amb el públic. No sé si també opines el mateix.
0: Sí, totalment. I a més, sempre ho havia, o sigui, hem comentat amb els meus companys que, a més, som actors de diferents... O sigui, tots tenim edats diferents, però un té 40, 50, 60, 17, 20 i 30. I és superguai això, també, perquè tota la gent que ve pot veure algú més o menys de la seva edat i també els personatges estan molt ben definits, com molt bé ha escrit l'Eu Manzanares, i fa que entris directament a la història i que puguis també identificar-te molt en cada postura que defensa cada personatge. I això és molt guai.
1: I tant, que interessant.
2: Escolta, David, que no sé si he dit que és primera llei de Newton.
1: Primera llei de Newton, sí.
2: Estava pensant, dic que he dit la sala, he dit tot, i ara no sé si havia dit el títol de l'estat.
1: Home, és que posats a no fer spoilers, dius, mira, no diem ni com es diu. Així no poso... Lo de Newton es podia dir, no? Està molt bé.
0: Crec que sí que es pot dir lo de Newton.
2: Això sí, primera llei de Newton. Perquè, Sara, com ho explicaria sense fer aquests spoilers que jo sempre tinc por de fer?
0: Aviam, ostres, va, o sigui, l'obra passa tot en un institut d'alta complexitat. I la història és a través d'un dilema que tenen uns profes en relació a un problema acadèmic amb un alumne, no? Però tot això, clar, és l'excusa per parlar de qüestions com fins quin punt és lícit no fer trampes en un sistema injust, parlar també de la igualtat d'oportunitats, de la igualtat i de les oportunitats que tenen les persones depenent de quin ha estat el seu context socioeconòmic, la seva classe social... I això també en clau de comèdia, no? Vull dir, també hi ha punts, jo crec que hi ha punts de l'obra molt tendres, però això puc dir que està bé, no?
1: Home, amb això ja ens fem bastant la idea, perquè al final es tracta de que una situació o un punt de partida el que fa és... Que pensem moltes coses que molts cops veiem molt l'actualitat, però que no tenim temps de reflexionar i de debatre sobre aquestes situacions, perquè potser anem tan atabalats que no les podem veure, no? I quan una obra doncs ens posa... ens il·lumina, no? Ens posa la lupa en aquestes situacions, doncs potser doncs el que deia, no? L'Ariadna, doncs de poder generar debat i que la gent en surti parlant i això em sembla interessant. O sigui, que això ho vas veure, Ariadna, que després anaven comentant, eh?
2: Sí, després anàvem comentant i, a més, doncs, justament aquests últims mesos ha hagut molt de debat a televisió perquè doncs, s'ha donat molt de veu al professorat amb aquestes vagues
1: les
2: que han anat fent.
1: Sí.
2: Llavors, qui més qui menys té o un fill o una filla,
0: sí,
2: o algú... Jo, per exemple, no tinc fills, però tot el meu entorn és del món del professorat, també. Llavors, és que ho veus, dius, ostres, que és veritat, han de dir aquestes paraules, han de dir aquestes frases, s'han d'expressar així. Llavors, és que en algun moment et connecta... Bueno, en algun moment no, en el primer moment ja et connecta i no pots sortir d'allà, perquè és que dius, ostres, que és veritat, i què faries? I et forma un moment que dius, jo què faria en aquest moment? Saps?
0: Sí,
2: hi ha un
0: sí.
2: moment de l'obra que han de prendre una decisió i dius, què faries? I és molt important, clar, aquesta decisió.
0: I veus llavors tots els punts de vista de tots els personatges,
2: exacte,
0: no? I això també és molt guai perquè de cop dius, ostres, aquest està dient això, però clar, l'altre té, jo crec que té més raó, però no, ostres, no, de cop empatitzes amb un amb l'altre i això és lo ric, no?
2: D'aquesta
0: funció. I molts profes m'han escrit missatges per Insta, que això no ho he dit, però l'altre dia em va escriure una noia i em va dir, ostres, felicita tot l'equip perquè jo soc profe i és un tema que em toca de prop i justament ara que acaben de viure com a final de curs, no? I ha sigut això és molt guai. Això quan t'ho diu algú que a sobre treballa de profe i estem fent una obra que va d'un institut i de profes i de mares i fills i tot, és brutal. Això és brutal, això.
2: Sí, sí, us he de dir que el personatge de la Sara és meravellós. Sí. És boníssim, és boníssim. És que, sí, vas mirant i analitzant cada personatge, t'enamores una miqueta de tots, però després sempre tens algun favorit i el de la Sara...
1: A més, amb això que dèieu, no? de que hi ha com totes les edats, no? Com totes les situacions, jo crec que això afavoreix que tothom s'hi senti identificat, no?
2: Sí.
0: I a més, a nivell, ho parlàvem amb el Darnis Valduz, que estem fent, o sigui, ell surt també aquesta funció, i dèiem, ostres, i ho parlàvem amb tota la companyia, i dèiem, hòstia, que bonic és el teatre, perquè és molt intergeneracional, i de cop ens estem trobant amb el Max Villarrasa, que té 17 anys, i el Darnis té 40, i la Lua té 20, no? la Gami 60, la Saúl 50, i és molt guai veure com totes aquests, a part dels personatges, també nosaltres com a actors, com ens posem en comú, com ens hem entès a nivell interpretatiu, perquè cadascú ve amb el seu bagatge, les seves eines com a actor, no? I això és molt guai, és molt guai de compartir i sobretot també d'arribar al teatre i fer aquesta funció que a mi m'encanta estar amb gent i amb companyia, i és molt guai trobar-te amb gent d'edats diferents i no sé, és molt guai, estic molt contenta.
2: Jo, com sempre, animo la gent a anar al teatre. En aquest cas, doncs, a la Sala Villarroel estan fins al 2 d'agost, o sigui que encara teniu temps, però espavileu, perquè ja sabem que les entrades aquí van ràpides, de dimecres a diumenge. Dimecres i dijous, sí, a 8:15. Divendres i dissabte, doble funció, 6:15 i 8:00 de la tarda. I el diumenge, 6:15. Així que, és que, sí, vamos, tens horaris per tots els gustos. No hi ha excusa.
0: Totalment. I refugi climàtic, a més a més.
1: Ah, veus? És que això és importantíssim.
0: Refugi climàtic. Això... És el que has dit abans de l'entrevista.
1: Sí, sí, sí.
0: Al principi de tot.
1: Sí, sí, sí. És que és així totalment. No, i escolta, és absolutament necessari, com sempre diem, són hàbits que hem d'incorporar a la nostra vida, el fet d'anar al teatre, el fet de viure aquestes experiències, de reflexionar sobre molts temes i que això, que a vegades riem, a vegades plorem, però si ens emocionem, si passen totes aquestes coses, és que és una forma de que entri, no? Totes aquestes reflexions, no? Que hi treballa molta gent perquè ens arribin aquestes emocions. Qui escriu, qui dirigeix,
0: total,
1: les que actueu... És un treball tan col·lectiu que és importantíssim, que sí?
0: És brutal, és brutal. El teatre té una cosa magnífica que és tota la feina col·lectiva que es fa des de direcció, dramatúrgia, també a la Villarroel estem superfeliços amb tot el personal de sala, de taquilla, vull dir que és llum, o sigui, clar...
1: Sonorització, il·luminació, és que és una orquestra, això, tot això, eh?
0: És una orquestra i és meravellós perquè sense... O sigui, hem de fer-ho tots a la vegada.
1: Sí, sí, sí.
0: Si no hi ha tècnic, jo no actuo.
1: Sí,
0: I al revés, vull dir, i això és meravellós.
1: Això,
0: I el públic, que també ha de venir.
1: Forma part d'aquesta coreografia i d'allò que dius, allò que a vegades t'exigen de show must go on, no? És a dir, que bueno, sigui com sigui, tu t'has de posar allà i l'espectacle deve continuar, però és que entens que no pots fallar tot aquest engranatge, no? que és una partitura en la que tots participem i com bé dèieu, doncs els assistents, el públic, doncs també hi poden formar part o són necessaris com a receptors i també com a motivadors. Ariadna, explica'ns una mica del tema de quan la podem veure, etc.
2: Doncs això que us comentava, de dimecres a diumenge.
1: Perfecte.
2: vale? Fins al 2 d'agost.
1: Perfecte.
2: I amb sessió de tardes dimecres i dijous a 8:15, divendres i dissabte doble sessió, 6:15 i 8, i diumenge a 6:15 de la tarda. O sigui que...
1: Important. Aquesta és la importació... Això sí que podem fer spoilers, això sí que ho hem de dir tots els cops que calgui.
2: Home, aquí. No, a la web està tot per anir, a més, per anar a comprar les entrades i allà estan tots els horaris.
1: Fantàstic. Doncs ara...
0: Sí, que s'estan esgotant ja també, a més, perquè hem estat tot el cap de setmana que ja gairebé les entrades exaurides.
1: Doncs posem-n'hi. Fem la primera, la segona i totes les lleis de Newton, eh? Això, si hi ha continuació, el títol ja el tenim, eh? La segona llei de Newton.
0: En fi,
1: Sara, molts èxits, que per molts anys puguis seguir explicant-nos històries i vivint-les en els teus personatges. Que vagi molt bé, adéu-siau.
0: Moltíssimes gràcies.
2: Adéu, Sara.
1: Doncs, Ariadna, escolta, que ara sí que ja anem arribant al final d'una temporada més. Com passa el tempo, eh? A mi hi ha coses que... Això del temps també ho hauríem d'estudiar una mica, no? El espacio-tiempo, com pot ser que passi tan ràpid? Tu perquè estàs igual, sempre. Però
2: sí, igualíssim.
1: Estàs igual.
2: Igualíssim, David.
1: Jo, mira, és més... cada cop està més alta, més estilitzada. Jo sempre penso, ja, un estiu d'aquests pagaré l'estirada. Saps allò que em vaig quedar una mica? Que dic, igual aquest estiu pego l'estirada, però mai agafes a l'Ariadna, que és una cosa espectacular.
2: Per sort vaig deixar de créixer, perquè si no ja... O sigui,
1: dius,
2: ja
1: va un moment...
2: Si no hagués parat, ja, vamos.
1: Però... Si no, el de darrere del teatre sí que patiria. En fi, ja,
2: bueno,
1: és un plaer.
2: Home, i tant, imagina't. De fet, els meus pares són rellotxers, els dos, sí. I jo a vegades li deia al meu pare, papa, si ets rellotxer, sisplau, no podries parar el temps.
1: Que bo, que bonic, que bonic. Doncs, escolta, ja, si no ens dona temps a fer-ne alguna obra més, t'esperem la propera temporada, si tot va bé, amb molt de teatre i sempre amb aquesta alegria. Fins la propera, cuida't molt.
2: Que vagi molt bé, adeu-siau.

va passar tal dia com avui, 13 de juliol del 1987. Kylie Minogue publica The Locomotion. A finals dels anys 80, l'escena musical pop vivia un moment de transició marcat per l'auge de nous rostres televisius que feien el salt a la música. En aquest context, una jove actriu australiana coneguda pel seu paper en una sèrie d'èxit, Neighbours, al seu país, va decidir provar sort en el món discogràfic. Era Kylie Minogue, que aquell 13 de juliol del 1987 publicava a Austràlia el seu primer senzill, una versió del tema The Locomotion. La cançó originalment escrita a la dècada dels 60 ja havia estat interpretada per altres artistes, però la versió de Minogue va aconseguir connectar especialment amb el públic jove del moment. Un so fresc molt orientat al pop comercial, la interpretació de Kylie Minogue combinava una imatge desenfadada amb una energia i tot això encaixava perfectament amb les tendències musicals de l'època. D'aquesta manera, Kylie Minogue irrompia les llistes amb el seu primer èxit. I així recordem que va ser tal dia com avui, 13 de juliol del 1987, que Kylie Minogue publicava aquest tema, The Locomotion.

0: I nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar setmana. Però abans sempre fem amb alguna notícia curiosa que ens ha triat en David Morales. Quina has triat avui, David, a veure?
1: Anem cap a Seul. Anem cap a... Sí, sí, en aquest cas cap a una sucursal d'un banc, una cooperativa de crèdit, Seemaul, a la ciutat de Gyeongju. I és que un dels treballadors d'aquest país sud-coreà ha revelat, concretament el director de la sucursal, que ha hagut de confessar que havia sostret grans quantitats de diners en efectiu de la caixa forta del banc. I atenció, si voleu saber com ho va encobrir, va ser substituint els bitllets per diners falsos. Bueno, això... podria ser una cosa normal, no?
0: Sí, sí.
1: Canvio un bitllet fals, com que jo sóc el director de la sucursal, ningú no se n'adonarà. El que passa és que quan van començar a investigar, i és el que va fer sospitar algun treballador de la sucursal que ho va veure, és que els diners eren una mica massa falsos. Perquè els diners, en realitat, eren còpies dels bitllets de 50.000 wons, però amb animals de dibuixos animats com els ànecs i ossos. Eren caricatures dels bitllets.
0: M'encanta.
1: Jo no sé si aquell senyor s'esperava que és que ningú no mirés dintre de la caixa forta, que ningú no se n'adonés, però vaja que havia anat traient diners fins a més de 40.000 euros, aproximadament. El que sí que és veritat que un cop l'han acomiadat ha tornat tots els diners robats, al voltant d'això de 40.000 euros, intentant rebaixar la pena pel robatori.
0: Sí, sí, si no la substitueix per algun dibuixet o alguna...
1: La veritat és que, si busqueu la notícia i mireu els dibuixos, la veritat és que són molt graciosos els bitllets, s'ha de dir.
0: És preciós. Doncs mira, inventiva, eh? La inventiva és una cosa important, eh? I sempre aquí aquestes notícies les celebrem amb en David Morales. Esperem que tingueu un dilluns fantàstic, tot i la calor. Vayan por la sombra i us esperem aquesta propera nit a partir de 2:15, com sempre. David, que tinguis un dia fantàstic.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès els deixem. Más de uno, más de 20.

0: amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Nit intensa pels bombers que han hagut de treballar en un nou incendi a Aiguamúrcia. El foc encara crema sense control, afectant més d'un centenar d'hectàrees, i es manté el confinament de 2.500 veïns de 5 poblacions properes. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
2: Bon dia. Comencem la setmana amb la calçada tallada de l'AP2 en direcció a Barcelona, a Barberà de la Conca, per l'incendi d'un vehicle d'aquesta matinada, que deixa hores d'ara desviaments per la sortida 193. També a la mateixa AP2 tenim a hores d'ara una avaria que talla un carril en direcció Lleida, a l'altura de Bisbal del Penedès, amb un quilòmetre de lentitud. Pel que fa a les retencions habituals, destaquen aquestes cues als voltants i accessos de Barcelona, sobretot amb cues pel nus de la Trinitat, també a les dues rondes en sentit sud, al Llobregat. També retencions a hores d'ara per la A2 i la B23, amb 3 quilòmetres de cues des de Pallejà i Molins de Rei. I per últim, el Vallès, que també tenim retencions a hores d'ara i força lentitud, sobretot a la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montmeló, també al tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, i un quilòmetre de cues, en aquest cas, a Cerdanyola, en sentit nord. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Avui tindrem un dia de sol, però molta calitja i pols en suspensió. Al matí es formaran alguns núvols baixos a la costa que marxaran ràpidament. La temperatura serà una mica més alta, amb màximes de 38 graus a Lleida, 36 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els bombers encara no poden donar per estabilitzat l'incendi que crema descontrolat des d'ahir a la tarda a l'Alt Camp. Més de 260 efectius dels bombers i una vuitantena de vehicles han treballat tota la nit amb la prioritat de contenir l'últim terç dels flancs dret i esquerre, ja que es podria propagar aquest incendi cap a nuclis habitats. A hores d'ara es manté el confinament de les poblacions d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, que afecta unes 2.500 persones. Fa uns minuts s'ha informat que s'evacuaran preventivament urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, i per aquest incendi l'evacuació es farà entre les 7 del matí i les 9 per la TV-2441. Segons els agents rurals, el foc ha cremat 114 hectàrees, sobretot de massa forestal. L'inspector del cos dels bombers, Oriol Corbella, explica com han estat treballant per fer front a aquest foc.
3: A tot el dispositiu, els 270 bombers, estem al voltant de l'incendi. Hi ha algunes zones que són de més fàcil, algunes més de difícil accés. Cal comptar el que és el barranc de l'Infern a la banda esquerra. Realment és el lloc de més difícil accés, però no hi estem entrant, sinó que estem acompanyant el foc que acabi d'arribar a la carretera de forma controlada, justament per no entrar a les zones que en pot també haver desprendiments i on pot ser, doncs, més perillós.
1: Els veïns del territori es troben desconcertats perquè és el tercer foc que pateixen en només una setmana. Dimecres passat van cremar 87 hectàrees al nucli del Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i dissabte es va produir un foc més petit a la Vall de l'Infern. Escoltem l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
4: Al municipi, pues, tenim la gent, pues, molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades.
1: I tot això en un escenari gens propici, perquè Catalunya afronta des d'aquest diumenge la tercera onada de calor de l'estiu. Un episodi que, segons Protecció Civil, es mantindrà almenys fins dimecres i que deixarà temperatures extremes a bona part del territori. Lola Sorribas, bon dia.
5: Bon dia, Montse. Sí, aquests dies les màximes tornaran a superar els 40 graus a les comarques de Ponent, mentre que al litoral i prelitoral central i sud les nits seran especialment sufocants, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. A més, la situació vindrà acompanyada de pols sahariana en suspensió. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions i prestar una atenció especial a la gent gran, les persones vulnerables i els treballadors que desenvolupen activitats a l'aire lliure. La calor també dispara el risc d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 per perill extrem en 72 municipis de 14 comarques i continuen restringits els accessos a 8 espais naturals. Per la seva banda, els bombers de la Generalitat han reforçat els efectius a tot el territori davant la possibilitat d'incendis ràpids i de gran intensitat, especialment a la meitat oest de Catalunya i a les Terres de l'Ebre.
1: I més coses. Ha mort una nena de 9 anys després de caure-li una roca mentre es banyava a la font termal de Fontcalda, a Gandesa. L'Ajuntament de Prat del Comte ha expressat el condol a la família i ha informat que arran de l'accident també ha resultat ferida una jove de 24 anys. I pel que fa a la campanya de bany, hem de lamentar la mort d'un home de 54 anys i nacionalitat francesa mentre es va

0: a la platja d'Empúria Brava, a l'Alt Empordà. Segons apunta Protecció Civil, en el moment de l'incident onejava la bandera groga i hi havia servei de vigilància. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes, des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
1: Más de uno, Catalunya.
0: Canviem ara de qüestió perquè la renovació del 99% dels concerts educatius podria accentuar la pèrdua de pes de l'escola pública a Catalunya. Així ho alerta un informe d'Equitat.org que adverteix que la combinació entre la davallada de la natalitat i el manteniment de l'oferta concertada farà que la major part de les línies que es tanquin els pròxims anys siguin de la xarxa pública. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Segons l'estudi, la reducció de ràtios, una de les principals eines per ajustar l'oferta, s'ha aplicat de manera desigual. Mentre que la majoria de centres públics ja funcionen amb grups inferiors als 20 alumnes, una part important de les escoles concertades manté ràtios més elevades. Segons l'informe, aquesta situació contribueix a mantenir una sobreoferta de places a la concertada. En aquest sentit, Equitat.org reclama al Departament d'Educació una planificació conjunta de tota l'oferta sostinguda en fons públics. Entre les mesures que proposa hi ha equiparar les ràtios, revisar la planificació dels concerts educatius, eliminar grups que generin sobreoferta i reforçar les polítiques contra la segregació escolar.
0: Informació en format més breu. Queda descartat el cas sospitós de febre hemorràgica de Crimea Congo a Catalunya. Així ho ha confirmat el Departament de Salut després que el pacient que va ingressar divendres a l'Hospital Clínic amb simptomatologia compatible amb aquesta malaltia hagi donat negatiu a les proves. L'afectat es troba en bon estat de salut i continua ingressat al clínic després que s'hagi descartat aquesta afectació vírica transmesa principalment per la picada d'una paparra. Més coses, la Seu d'Urgell acull aquesta setmana 55 infants i adolescents ucraïnesos d'entre 4 i 16 anys afectats per la guerra. La iniciativa està impulsada per la Fundació del Convent de Santa Clara, liderada per Sor Lucía Caram, amb el suport d'institucions, empreses i voluntaris del territori. Segons ha explicat la religiosa, molts d'aquests menors han perdut els seus pares o tenen familiars combatent al front. L'objectiu és oferir-los uns dies de descans i de normalitat lluny del conflicte.
1: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, repassem ara l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
3: Bon dia. Joan Laporta arriba a Dallas per presenciar demà la semifinal del Mundial de Futbol entre França i Espanya. El president barcelonista confirma el fitxatge d'Adeyemi i assegura que volen la continuïtat de Rafinha. Respecte al fitxatge de Julián Álvarez, deixa clar que no ballaran la música de ningú i insisteix que hi ha una data límit per la seva contractació. La primera plantilla barcelonista torna avui a l'activitat sense els internacionals i amb nombrosos jugadors del planter. L'Espanyol traspassa l'extrem del filial Joc Castell al Barley de la Championship. El Barça fa oficial la primera incorporació per la plantilla de bàsquet. Es tracta de l'ala pivot finlandès Olivier Nkanjoa, qui signa per dues temporades.
0: Gràcies, José. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
6: Son las 7 y media, mañana 6 y media en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
7: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
8: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gabarras, Tarragona.
2: No te compres el nuevo Mitsubishi Outlander. De verdad, no lo hagas. A menos que estés buscando un híbrido enchufable espectacular con 95 kilómetros de autonomía eléctrica y 8 años de garantía. Desde 29.500 euros. Una locura. Pruébalo ya en Automoción Jovacar, concesionario Mitsubishi en Reus y Tarragona.
0: Moments de ràdio a Onda Cero Tarragona.
3: Anem a parlar una soneta de cuina, anem a fer receptes amb el nostre chef de capçalera, amb el Pep Moreno, que avui s'ha posat molt dolç i ens vol parlar d'unes postres que històricament es feien pel voltant del 19 de març. La crema de Sant Josep, la crema catalana.
4: Jo crec que val la pena recuperar aquestes tradicions de que la crema catalana sigui en una època, ostres, molt xulo. De fet, un dia te desvetllaré de que hi haurà alguna sorpresa relacionada amb això a Salou, però no, encara no t'ho puc dir.
3: Punyetero, em poso el caramel a la boca i ara me'l treu.
4: T'ho puc dir a tu, però no t'entena.
3: Ja, vale. Bueno, doncs ja està. Després ja ho explico jo als oients.
0: La ciutat, de dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Uh-huh. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, què vol dir?

0: La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació.
1: Sí.
0: Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A Barcelona, el Palau de la Música Catalana acull fins al 20 de juliol l'exposició Ricard Vinyes, el Palau i la Música Catalana.
4: Organitzada per la Fundació Orfeo Català Palau de la Música, la mostra repassa la vinculació del pianista lleidatà amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París, amb fotografies, partitures, programes de mà, obres d'art i correspondència procedents de diversos arxius i col·leccions. L'exposició és d'accés gratuït i es pot visitar al foyer del Palau.
3: El CaixaForum Tarragona acull fins al 26 de juliol Naufragis, arqueologia submergida.
4: Una exposició que mostra la diversitat i la riquesa del patrimoni subaquàtic català. En aquesta exposició podem observar la feina d'estudi, protecció i conservació que el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya du a terme des del 1992.
3: A Girona, a la Casa de Cultura, podeu gaudir l'exposició Open Arms, una missió a contracorrent.
4: L'exposició ofereix fins al 31 de juliol un recorregut immersiu pels 10 anys de la tasca humanitària de l'organització al Mediterrani i en altres contextos d'emergència. A través d'imatges, testimonis i materials documentals, la mostra repassa missions de rescat que han permès salvar més de 73.000 vides.
3: I a Lleida, el CaixaForum Lleidatà presenta fins al 26 de juliol Talking Brains.
4: Es tracta d'una exposició interactiva que convida a explorar com neix i evoluciona el llenguatge des del punt de vista del cervell. Aquesta exposició ens desvetlla la base biològica que comparteixen totes les llengües del món i ens endinsa en el sistema que modela el que pensem i el que som. Una experiència que ens apropa a la ciència del llenguatge de manera clara i fascinant.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
7: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
8: Alcina, ¿tienes hora?
9: Sí, son las 8 en punto de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: focus secundaris que han saltat dels mateixos flancs i que els preocupa principalment el flanc esquerre, i especialment el cap d'aquest flanc, que està molt inestable i és una zona molt abrupta. Davant de la previsió d'increment de les temperatures i la baixada de la humitat, Corbella no ha descartat que el foc es torni a iniciar en aquest punt, i per això han decidit fer una evacuació preventiva i endreçada de la zona on podrien impactar les flames. Escoltem les declaracions d'Oriol Corbella, l'inspector dels bombers.
1: Hem estat treballant en els dos flancs de l'incendi, que, com comentàvem ahir, el cap de l'incendi havia quedat aturat, el que havia xocat contra Bonany, i els dos flancs encara els teníem oberts, i en aquests dos flancs hem aconseguit perimetrar, però que no vol dir que estigui estabilitzat. Bàsicament el que hem descobert és que hi ha molts focus secundaris que han saltat dels propis flancs, i sobretot en el flanc esquerre cap és on veiem que allò no està estabilitzat, i malgrat ara el foc no està creixent, el que sabem és que ara amb el vent, la marinada que entrarà, amb l'augment de temperatures i baixada de la humitat relativa, és probable que torni a iniciar. Llavors, degut a aquest escenari, malgrat que la cua, flanc esquerre, cua del flanc dret, les hem deixat molt ben anclades, i també el cap del flanc dret, aquest cap del flanc esquerre sí que està inestable, està molt inestable, i per aquest motiu ja a la matinada hem decidit que faríem una evacuació, però és una evacuació endreçada, planificada, que hem fet a través d'un SALERT i a través parlant amb Protecció Civil i coordinats amb Mossos, per tal de que fem aquesta evacuació en el cas de que al migdia reiniciés i fes una carrera en aquest flanc esquerre, en el cas d'impactar contra les urbanitzacions, doncs que estiguem segurs i que no hi hagi danys personals. Llavors, insistir, és una evacuació que és planificada, que no és que un front de foc vagi i estigui anant a xocar contra l'urbanització, sinó que de forma preventiva i de forma endreçada estem realitzant-la en coordinació amb els Mossos.
0: Corbella ha descartat donar per estabilitzat l'incendi ni durant aquest matí ni al migdia, i ha afirmat que valoraran si això és possible cap al vespre. L'alcalde d'Aiguamúrcia, per la seva banda, Òscar Cendra, ha explicat que estan desconcertats després que s'hagi calat foc tres cops aquesta passada setmana al terme municipal.
2: Bueno, al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut tres incendis. Aquest és el més greu dels tres, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir del que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor a fum o veuen un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes, i esperar que demà pugui girar-se i tindre el...
0: Els agents rurals, que juntament amb els Mossos d'Esquadra estan investigant l'origen del foc, no descarten cap hipòtesi. Són les 8:24, temps per la informació meteorològica, i tornem de seguida amb més notícies.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
5: Aleshores, quan tornem?
6: El dilluns 17 d'agost.
5: Però si potser hi ha partits de Lliga.
6: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
5: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
6: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
5: I si hi ha partits de Lliga?
6: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
5: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
6: Sí.
5: I amb tertúlia?
6: Sí.
5: I amb entrevistes?
6: Sí.
5: I també amb seccions?
6: Sí.
5: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
6: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
5: I quina temporada serà?
6: La 23.
5: Ala, el número de Michael Jordan.
6: No, el número de Déu Nostre Senyor.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
6: Va, prou!
7: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina el temps.
8: Bon dia. Avui a la província de Tarragona continua el temps estable en un dia en què les temperatures diurnes es mantenen amb poques variacions. Se preveuen màximes de 35 graus a Tortosa, 33 a Reus, Gandesa i el Vendrell, 32 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix variable tendint al migdia a les components sud i sud-est amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació: a Tarragona, Reus i Tortosa 25 graus, a Valls 23 graus.
3: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies, i ho fem justament parlant del temps, i és que Protecció Civil ha avisat de l'inici de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada, amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus, serà especialment intensa a les comarques de l'oest de Catalunya.

0: Mentre que la calor nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus, serà molt marcada a les comarques del litoral i prelitoral. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols sahariana en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat reforcen el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'agents rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. Una nena de 9 anys ja morta a Fontcalda arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava aquest diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal de Gandesa. Des de l'Ajuntament de Prat de Comte han confirmat que s'ha produït aquest tràgic accident que també ha ferit una jove de 24 anys. Volem expressar el nostre més sentit condol i tot el nostre escalf a la família i persones properes en aquests moments tan dolorosos, han afegit des del consistori en un comunicat. I tanquem aquest bloc d'informació amb una darrera hora i és que la circulació de les línies R13, R14 i RTU es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe. Hi ha servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies en els trams afectats. Aquí el temps d'informació local els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa a la ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i molt pendents de l'última hora de l'incendi d'Aiguamúrcia. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona encara es pot gaudir de l'exposició Ricard Vinyes al Palau i la música catalana.
3: Aquesta exposició, que es pot visitar fins al 20 de juliol de forma gratuïta, destaca la relació de Ricard Vinyes amb el Palau i el seu paper clau en la difusió de la música catalana des de París. Reuneix fotos, partitures, programes, obra d'art i correspondència provinents de diversos arxius i col·leccions.
2: A la província de Girona, al Museu Dalí de Figueres, obre l'exposició Alícia, el País de les Meravelles.
3: L'any 1969 es publica una edició il·lustrada per Salvador Dalí del clàssic de Lewis Carroll. A través d'unes estampes a color executades en aiguafort i fotolitografia, el pintor mostra la seva visió de la història i com capta la màgia del conte.
2: A la província de Tarragona es preparen per una nova edició de l'Eufònic Festival.
3: Es tracta d'un dels festivals més singulars de Catalunya. Des del 16 fins al 18 de juliol, Amposta i el Delta de l'Ebre es convertiran en escenaris d'una programació que combina concerts, espectacles audiovisuals, activitats participatives i propostes experimentals.
2: I a la província de Lleida, el Mercat de les Antiguitats i de les Arts de Tàrrega proposa un pla diferent.
3: Es fa el tercer diumenge de cada mes al carrer del Carme de Tàrrega. S'ofereix la possibilitat de comprar, vendre i intercanviar tota classe de peces antigues i de segona mà. Llibres, còmics, segells, monedes, postals, videojocs, pel·lícules i música. Aquest mes de juliol, el mercat es farà el diumenge 19.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: A las 7 de la tarde es hora de conocer qué está pasando y cómo nos afecta.
5: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes como cada día con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, todos los ángulos de esta apasionante jornada que deja España.
4: La Brújula con Rafa Latorre, cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona.
6: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 de la mañana en las Islas Canarias y estoy con Manoli, que ha tenido la amabilidad de saludarnos esta mañana y de venir a hablar un ratito conmigo. Buenos días, Manoli.
7: Buenos días, Juan.
6: Porque es vecina de Vedar.
7: Sí.
6: De toda la vida.
7: Bueno, yo nací aquí, pero ahora ya desde el 2000, desde la pandemia ya fija aquí.
6: Fija.
7: Sí.
6: Qué bonito es, qué bonito es Vedar.
7: Es muy bonito, muy bonito, y ahora porque está feo. Devastado como está, como veis vosotros.
6: Bueno, está feo el paisaje, es verdad, pero el núcleo del pueblo sigue siendo muy bonito, con estas callecitas adoquinadas, con estas fachadas blancas, con estas terrazas, tienen ustedes unas vistas. Qué pena ver ahora cómo queda el monte, claro.
7: La verdad es que sí. Esto está... es aterrador. Es aterrador porque, es verdad, las vistas que tiene, preciosas, pero ahora mira y te da una pena. Que veremos a ver para recoger, para otra vez que tengamos lo mismo que antes, no sé, vamos a tardar tiempo.
6: Tiempo.
7: Sí, sí.
6: ¿Cuándo ha regresado Manoli? ¿Ayer o hoy?
7: Ayer tarde, sí.
6: ¿Tenía alguna preocupación de ver si había llegado el fuego al pueblo?
7: No sabíamos que en las casas, en el núcleo no, que era más bien en los alrededores. En el núcleo no había... No

0: Que trabajan para sofocar el incendio declarado en la Sierra de Matarraña, en Teruel, y que amenaza varios municipios y una masa forestal de gran valor ecológico. 350 efectivos están intentando controlarlo. Hay varias masías y un hotel desalojados. Y en Sevilla, esta madrugada, un interno del módulo de psiquiatría de la prisión Sevilla 1 ha matado a sus dos compañeros de celda. Sepan además que ha muerto Sam Neill, el actor neozelandés célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico. Son las 13:09 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. L'incendi d'Aigua Múrcia continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. De fet, els bombers asseguren que, com a mínim, fins al vespre no es podrà estabilitzar. Els cossos d'emergències hi han treballat tota la nit amb més de 270 efectius i aquest matí han reforçat el dispositiu amb mitjans aeris per prevenir riscos. Protecció Civil ha ordenat l'evacuació de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, mentre es manté el confinament d'unes 2.500 persones als municipis d'Aigua Múrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Com que en el flanc esquerre ens podíem trobar que s'activessin diferents incendis al llarg del dia d'avui, focus secundaris quan pugi el vent i també s'escalfi el dia amb les temperatures altes que s'espera per avui, doncs s'ha fet una evacuació controlada en la qual bombers ha determinat quines eren les urbanitzacions que s'havien de, en aquest cas, d'evacuar preventivament, per si al llarg del migdia pogués arribar al foc aquestes urbanitzacions.
2: Segons els agents rurals, el foc ja ha cremat unes 114 hectàrees, principalment de massa forestal, i paral·lelament els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incendi podria haver estat provocat. Més coses en informació de serveis. Sàpiguen que ja ha quedat restablerta la circulació de les línies R13, R14 i RT1 entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd després d'una incidència a la infraestructura. El servei havia estat interromput des de primera hora del matí i un cop resolta l'afectació, els trens han recuperat la circulació en els trams afectats. Tot i això, les freqüències de pas es restabliran de manera progressiva al llarg de les pròximes hores. Renfe recomana als usuaris consultar l'estat del servei abans de desplaçar-se.
1: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Síguenos por internet. OndaCero.es.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dilluns, 13 de juliol, i a la ciutat volem parlar sobre la nova llei de dependència que s'enfronta demà a la seva votació al Congrés. Si la supera, arribarà al Senat. Una llei que presenta una important novetat, i és que s'estableix l'obligació de l'Estat de portar el 50% del cost al sistema per a l'autonomia i atenció a la dependència. De seguida en parlarem. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat, Gerard Sanz, què tal, bon dia?
2: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Peter Hendrick, que l'escoltarem després, que el tenim d'excursió. I també tenim a la Clàudia Moreno. Clàudia, què tal? Bon dia.
4: Bon dia.
1: Has pogut dormir aquest cap de setmana?
4: Sí, sí, sí, l'he aprofitat, sí? Per descansar.
1: La consciència la tenies tranquil·la per dormir?
4: Totalment, sí.
1: No sé, és que Montse ens ha fet uns soniditos.
4: No, ja...
1: Uns soniditos.
3: Ho he escoltat, ho he escoltat.
1: Bueno, que sort vam tenir d'alguna ajuda.
3: M'encanta.
1: No? No haguéssim encertat.
2: Ja deia jo que el 50-50, això del 50-50...
1: No. Sí, sí, pintava malament ja.
4: Aquesta setmana millor, aquesta setmana ho intentarem millor.
1: Sí, bueno, no confiïs tant en nosaltres, que potser ni així.
2: Ens creien bons i ens sabien bons, però fins no. Que va arribar Clàudia Moreno. Ai. Per posar-nos davant de la realitat.
1: Sort que li queden dues seccions, no? Sí, no sé si el Robert sí. Voldrà mantenir-ho a la ciutat d'estiu.
2: No sé, home, és divertit.
4: És
2: no?
4: Guai, però, bueno,
1: és molt xula, és una secció molt xula, ens encanta, reiem molt, així que... Però... Ja divendres que sortim amb... Que malament avui,
2: sí,
1: ho hem
2: sí,
1: fet
2: sí,
1: fatal...
2: Sí. Hi ha hagut poquets, però, clar, però... Clàudia Moreno...
1: Com a mínim no vam fer el zero,
2: arribar que era i moldre, arribar,
1: el que ja ens temíem, eh?
2: Sí, sí.
1: Doncs vinga, Clàudia, avui, com que no està el Peter, que, com diem, està d'excursió, de seguida sabrem on està, toca tu la cançó del dia.
4: Sí, doncs pues, avui la cosa va de cine i la cançó surt de la banda sonora d'una de les pel·lis més mítiques de la història, tot que jo no l'he vist. Però...
1: Que això té delicte, ara en parlarem, eh? Vinga, és aquesta.
4: Tracta del tema principal de Jurassic Park, compost per John Williams per l'estrena de la pel·lícula de Steven Spielberg a l'any 1993. I ho relacionem amb que avui s'ha mort en Sam Neill, que és un dels actors més estimats del cinema internacional i protagonista precisament de Jurassic Park, interpretant el doctor Alan Grant. L'actor nord-irlandès ha mort avui als 78 anys a la seva residència d'Austràlia. Tot i que havia estat lluitant durant anys contra un linfoma poc freqüent, recentment havia explicat als medis que es trobava lliure de càncer. Llavors, la seva família ha informat que la seva mort ha estat sobtada i inesperada. Sam Neill va ser un dels grans actors del cinema de les darreres dècades. Al llarg de més de 50 anys de carrera va participar en més d'un centenar de produccions, destacant pel·lícules tan conegudes com Calma Total, el 1989, La caza de l'octubre rojo, el 1990, o El piano, el 93, també. I clar, a més, a les diferents pel·lícules de la saga de Jurassic Park, com Jurassic Park 3 i Jurassic World Dominion. També ens va deixar empremta a la televisió amb sèries com Los Tudor i Peaky Blinders, demostrant una gran versatilitat.

0: interpretativa. Amb la seva desaparició, el món del cinema perd un intèrpret carismàtic amb una de les trajectòries més destacades de la gran pantalla.
1: Què?

0: Molt bé, estem escoltant una part de la pel·lícula, no? De
1: hem de dir que aquest no és Sam Neill, el que fèieu. No.
2: Peliculón, eh? Ho hem escoltat al butllet informatiu amb el J a la notícia i li he dit, home, m'ha fet pena perquè una jo pena crec tremenda, que és una pel·lícula, la pel·lícula que més cops he vist a l'institut, aquesta. Sí, sí, me la posaven en bucle. Sí. Per cada any ens la posaven.
0: Per això em sorprèn que no l'hagis vist.
2: No l'he vist. Jo t'he de dir que només l'he vist a l'institut, eh? A casa no l'he vist, però a l'institut, cada any a l'ESO, vinga, Jurassic
1: Park. Ara potser la Clàudia, si veu els efectes de la pel·li, diu...
0: Clar, però el 93...
2: Clar, veure aquells
0: diners. Jo era una teenager.
1: Era espectacular.
0: Clar, veure això al cinema va ser com... Oh, com? Quina meravella, no?
1: A mi em va despertar l'interès. A mi m'agrada molt els dinosaures, de petit. Bueno, hi ha molts nens, no?, que els agraden els dinosaures. Sí. Però sí, gràcies a Jurassic Park, i és això el que diu la Montse, jo l'he vist tantes vegades, aquesta pel·lícula, i Sam Neill era, o sigui, o Alan Grant, era com el... El prota. I tal, era com el... No sé, clar, quan ets petit, no?
0: Home, el moment de la cuina...
1: I, ostres...
0: Moment, quin patiment,
2: Sí, quin patir.
0: L'hauràs de veure, Clàudia, perquè...
2: No
0: t'explicarem què passa.
1: M'ha fet molta pena, quan he llegit la notícia. I un es fa gran, no?, quan vas veient que actors que tu havies idolatrat i que havies vist en moltes pel·lícules i tal, doncs se'n van, moren.
0: Són 78 anys, que és que no és tan gran.
1: Relativament jove.
0: No és tan gran, eh? Amb la qual cosa, una llàstima aquesta pèrdua del Sam Neill.
1: I tant.
0: Ai, mare de Déu. Però mira... Ho recordem a través de la seva...
1: Petita part de la nostra infància.
0: Totalment d'acord, totalment.
1: Una pena.
0: Vinga, va. Avui seguim amb el nostre repte de la cançó de la calor. Et queden 5?
1: Em queden 5, 4 sense comptar aquesta. No sabem encara qui heretarà. Miro a la Montse Valls, la secció.
0: Doncs a la Montse o la Clàudia. Mira, ja que estan aquí, dieu un número.
1: El Pedra, paper, tisora. I
0: a veure qui, no.
1: I us deixo la secció. Vinga, va, som-hi. Vinga.

0: Porta cada cançó, o sigui, dèiem del Robert, eh? Però...
1: Escolteu una mica. És que s'assembla molt a la de Should I Stay o Should I Go.
2: Sí, sí que és veritat.
1: Moltíssim. Quan l'estava traient, dic...
3: Should I Stay or Should I Go.
1: És que és així. Sí, sí, sí. I l'he tret i dic, per favor.
2: És un plagi, això.
1: O sigui, el duet argentí Desacados, que es diu...
2: rebut doncs, policia
1: home,
2: local.
1: Per favor, rebut policia local. O sigui, burofax i de denúncia formal. Sí, sí. Doncs així, la cançó calorosa d'avui és el tema Calor del duet argentí Desacados, un tema que van publicar el 1996. Per tant, després del Should I Stay or Should I Go, reversionant un tema original de Palito Ortega, una cançó ben senzilla, exacte, que reversionen i a sobre amb una sintonia, amb una melodia que és un plagi, no? Totalment, vamos.
2: Todo mal.
1: De juzgat de guàrdia. Una cançó ben senzilla que parla directament de la calor. Avui no tenim cap referència a la calor figurada que sentim quan ens atrau algú o veiem ballar algú de forma sensual, sinó que simplement doncs, parla de la calor i de la incomoditat que ens provoca.
2: Molt bé, molt bé. Doncs aquest és un dia més de repte superat. Et queden quatre. A veure si portes alguna que coneguem.
1: Amb la gorra.
2: No?
1: Sí.
2: Sí, sí, amb la gorra.
1: M'he reservat una que l'altre dia de la Montse. Falta una que jo sé, sí, sé que amb quina cançó penses. És aquella, però la deixarem pel final, pel divendres.
2: Vinga, vale, va.
1: Sí, sí,
2: doncs haurem d'estar...
1: I tant.
2: Estén atentos a sus pantalles.
1: Estén
2: no?
1: atentos a...
2: Serà divendres. Sí. Va, què preguntes avui a l'audiència?
1: Doncs mira, avui es celebra un dia mundial d'un gènere musical que, qui més qui menys, doncs, ens agrada a tots, no? I és que avui se li dedica un dia mundial al rock. Go, Danny, go! Go!
2: Go, Danny, go! Go! Go, Danny, go! Estem musicals avui, no?
1: I tant! Johnny B. Goode. Ens ha manat una mica els orígens de,
2: rock actual,
1: del rock.
2: No
1: exacte. I és que el rock és tan ampli, engloba una quantitat tan bèstia de subgèneres que per això dic que ens agrada a tots, eh? Rock clàssic, heavy metal, pop rock, rock industrial, i me'n deixo moltíssim. Segurament és el gènere, junt amb la música electrònica, que té més subgèneres. És per això que avui us preguntem, senzillament, quins grups de rock, tant nacionals com internacionals, us agraden més? Llibertat total per dir els grups que vulgueu, aquells que us han marcat de per vida i que seguiu escoltant, o potser nous descobriments. Vinga, va, avui li donem el protagonisme que mereix el rock amb la pregunta del dia, respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Quins són els vostres grups de rock predilectes, si és que us agrada el rock? 676-760908.
2: Tan clar.
1: Sí, sí, avui el tècnic es cansarà
2: gaudirà,
1: de buscar
2: gaudirà,
1: cançons, eh?
2: Sí,
1: quan
2: avui gaudirà.
1: Quan rebem les respostes...
2: Rolling, segur que apareixen,
1: sí.
2: No?
1: És que hi ha tant, ACDC...
2: El rock de la cartel, eh?
1: Rolling Stones, és que, clar, no sé. A mi és que m'agrada tant el rock i tots els seus...
2: Fa dos dies que anàvem al Museu del Rock, no?
1: Sí,
2: amb la qual cosa, doncs,
1: sí.
2: Vinga, avui us deixem també demanar cançons de rock, que us les podem posar aquí. Montse, tu ets molt amant del rock, o què?
0: Soc bastant amant del rock, però perquè la meva mare ho és, sí. I llavors des de petita, tot el que és pop rock dels 80, la meva mare ens ho ha enxufat, vamos, en vena quasi, sí. I he de fer una menció especial al seu grup, que és Queen.
1: Home, és que Queen.
0: També Reis, mira, sí. El tenia preparat.
1: Tenia preparades. You big disgrace, kicking your can all over the
0: place, singing we la discografia de Queen ha sonat sencera,
2: sí,
0: casa sencera.
2: Sí, sí. Tamacla,
1: aquí casa sí, també, sí, sí, casa nostra també.
2: Tu què, Clàudia? No tens pinta molt de rockera?
4: No soc molt rockera, però, per exemple, Queen sí que m'agrada molt, també l'he escoltat molt a casa, sí? Amb els meus pares i tal, llavors...
0: Kiss també destacaria.
2: Home, Kiss! Mítics,
1: és d'aquests...
2: Amb aquesta estètica tan singular que tenen els Kiss... Buah. Doncs avui no ens acabarem el programa, eh? Perquè podeu fer totes les peticions que vulgueu. Tu amb qui et quedes?
1: Jo és que ja sabeu que, a banda del rock clàssic, els Queen, Beatles, tots aquests, Rolling Stones, a qui no li agraden, no? Però jo, a mi també m'agrada molt el metal, saps? No el heavy metal, sinó el metal, Metallica, tots aquests, Rammstein, tal, tots aquests, m'agraden moltíssim. El rock així més duret i tal.
2: Sí,
1: m'agrada moltíssim.
2: Ets més canyero.
1: Però també és que és impossible que no t'agradi.
0: Ja.
2: Qui no coneix aquestes cançons, aquests tamacles... així que vinga, bona pregunta del dia. Us agrada el rock i quina és la vostra banda preferida o el vostre grup o la vostra cançó i ens la demaneu i el nostre tècnic segur que us la podrà
1: posar. Radio Fórmula.
2: Amb el permís d'Europa FM.
1: Sí, amb el permís d'Europa FM.
2: Així que hi ha una mica el paper i la melodia també. Vinga, les vostres peticions al 676-76-0908. Us agrada el rock? Mentrestant repassem l'actualitat, seguim pendents de l'evolució de l'incendi a Aiguamúrcia a l'Alt Camp, un incendi que, segons apunten, podria haver estat provocat.
0: Sí, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que apunten a que seria provocat. La investigació continua oberta i tant els Mossos d'Esquadra com els agents rurals treballen per determinar-ne l'origen. De moment, no hi ha cap persona detinguda.
5: A priori, sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat. I, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Mentrestant, els equips d'emergència continuen treballant per estabilitzar l'incendi que afecta una superfície de 142 hectàrees. L'evolució és favorable, segons Interior, però es manté la vigilància davant el risc de focus secundaris. Precisament per aquest motiu s'ha ordenat l'evacuació preventiva de diversos nuclis habitats de Querols. Ho ha explicat l'alcaldessa de la localitat, Roser Burzón.
6: Tots els veïns han col·laborat moltíssim i la majoria no han ficat cap mena d'entrebanc. Els que són de segona residència, que ja n'hi ha molta, el que els hem fet ha sigut convidar-los a que puguin marxar cap a la seva residència habitual, per així facilitar tant a Mossos, Bombers, a tot l'equip de serveis, que puguin treballar més tranquil·lament.
0: El més probable és que els confinaments i les evacuacions es mantinguin almenys fins al vespre.
2: I tot això en un escenari gens propici, perquè Catalunya afronta la tercera onada de calor d'aquest estiu. Un episodi que, segons Protecció Civil, es mantindrà almenys fins dimecres i que deixarà temperatures extremes a bona part del territori.
0: Aquests dies les màximes tornaran a superar els 40 graus a les comarques de Ponent, mentre que al litoral i al prelitoral central i sud les nits seran especialment suficients.

0: focants amb mínimes que no baixaran dels 25 graus. A més, la situació vindrà acompanyada de pols sahariana en suspensió i davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana extremar les precaucions i prestar una atenció especial a la gent gran, les persones vulnerables i els treballadors que desenvolupen activitats a l'aire lliure. La calor també dispara el risc d'incendi forestal. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 per perill extrem en 72 municipis de 14 comarques i continuen restringits els accessos a 8 espais naturals.
1: I acabem explicant que la cita política de la setmana serà aquest dijous a Luxemburg. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea haurà de pronunciar-se sobre l'amnistia i podria aplanar el retorn de Carles Puigdemont.
0: El president de la Generalitat espera que el Tribunal Comunitari avali amb claredat i contundència la llei, especialment pel que fa al delicte de malversació, l'acusació que encara pesa sobre Carles Puigdemont.
2: Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas, dicho eso con todo el respeto a quien las plantea, pero yo tengo pocas dudas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y ha recibido ya más de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional, quiero decir, y algunos todavía dudan y plantean, bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que se aplique con diligencia.
0: Salvador Illa ho ha dit en una esmorzar de Ràdio Televisió Espanyola, on ha retret al Partit Popular la seva oposició frontal per després, diu, passar pàgina i promoure una moció de censura de la mà de Junts.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Aquest dimarts el ple del Congrés votarà la reforma de les lleis de discapacitat i dependència després que la setmana passada tiressin endavant a la Comissió de Drets Socials sense el suport de Partit Popular i Vox. Si supera el ple de demà, el text passarà al Senat. La principal novetat és una esmena presentada per PSOE i Sumar que estableix per primera vegada l'obligació legal de l'Administració General de l'Estat de portar el 50% del cost públic del sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència.
3: El primer gran pas va arribar l'any 1982 amb l'anomenada Llei d'Integració Social dels Minusvàlids, que va substituir el model assistencial per un d'inclusió social i laboral. Des d'aleshores, la normativa ha continuat evolucionant amb noves lleis que han reforçat la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat i l'ampliació de la protecció dels drets de les persones amb discapacitat. Pel que fa a la dependència, la gran fita va arribar l'any 2006 amb l'aprovació de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, on es va reconèixer per primera vegada el dret de les persones dependents a rebre prestacions i serveis públics. Ara, gairebé 20 anys després, el Congrés dels Diputats afronta una votació clau per l'aprovació d'una gran reforma pel que fa a la llei de dependència i de discapacitat.
1: Doncs per entendre què pot canviar aquesta reforma i quins reptes té encara el sistema per endavant, saludem Raquel Torres, presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Com dèiem, fa gairebé 20 anys que es va aprovar la llei de la dependència. No sé si creieu que aquesta reforma arriba doncs, una mica tard i què en penseu d'ella?
4: Bé, no és que arribi tard. Que el problema de la llei de dependència probablement és el seu origen, que mai es va arribar a fer el capítol de finançament com calia. No direm que estem descontents, perquè un anunci com aquest de finançació sempre ha de ser ben acollit, però ens preocupa, com sempre, que realment el compromís i aquests serveis que s'anuncien estiguin de nou ben finançats. Aprofito per dir que ben exposat que feu al principi del 50%, això ja era l'esperit original de la llei de dependència que mai es va arribar a complir.
3: Raquel, qualsevol mesura en sentit positiu, evidentment, és benvinguda, però quins són, des del teu punt de vista, els canvis més importants, més rellevants que incorpora aquesta nova llei?
4: Bé, jo crec que unes reivindicacions històriques, tant de les persones usuàries, ciutadanes i dels els propis proveïdors de serveis, sempre ha estat aquesta duplicitat que existeix en molts moments de dependència i discapacitat, i l'aprovació del reconeixement automàtic del 33% de discapacitat, per exemple, l'hem d'acollir amb positivitat, perquè eliminarà molts tràmits per persones que no disposen d'aquest temps per poder fer el tràmit. Això és una de les qüestions positives. El fet de que la teleassistència passi a ser un dret subjectiu també és molt ben rebut pel sector. Ja no serà un recurs opcional que dependrà de les capacitats de l'autonomia o d'alguns municipis, sinó que serà un dret garantit, i sobretot aquest tema del finançament. Per contra, és veritat que hi ha coses, no per contra, però en paral·lel hi ha coses que s'anuncien com una fita històrica, com el sí de la incompatibilitat de serveis, que a Catalunya, per exemple, ja portem moltes passades

coses per davant, i en el tema de l'eliminació d'esperes i simplificació dels tràmits, ho veiem com molt evident, i sobretot amb el pas de la IA, la incorporació de la IA als sistemes

0: ens deies tu que això ja era l'esperit de la llei del 2006, amb la qual cosa novetat potser no seria, però no sé si creieu que pot ser un punt d'inflexió per garantir-ne la sostenibilitat en el cas que s'aprovi la llei i que realment es compleix amb aquest 50%.
1: Absolutament. Pensa que el tema del 50-50, que era aquell famós nivell acordat que diu la llei de dependència, que sobretot en el 2012 amb les mesures de crisi es va fer una passa molt enrere, aquest finançament l'està assumint la persona usuària, això el ciutadà ha de ser molt conscient. O sigui, actualment l'Estat està arribant al 27-28%, les autonomies estem en un 72-73%, però amb aquell concepte que es preveia que es podia establir, ja es va establir, com és el copagament, que moltes persones ja coneixen, les persones assumeixen de forma directa el 20-23%. Per tant, l'esperança és que si realment l'Estat financia aquest 50%, vagi a minorar aquesta aportació directa que ha de fer el ciutadà finalista.
2: Una altra de les novetats, Raquel, és l'aposta perquè les persones puguin continuar vivint a casa seva el màxim temps possible, reforçant serveis com l'ajuda domiciliària. Estem preparats per assumir aquest canvi de model?
1: No. I aquest és un dels punts claus. El coneixement que tenim els proveïdors de serveis ens fa tenir molt poca esperança en aquest sentit. És veritat que políticament ningú es pot permetre d'anar en contra d'aquest esperit i d'aquesta fita assolida finalment, com quan diuen vivir en casa el major temps possible, no? Però això des dels serveis i des de les persones que cada dia passen per les nostres oficines per valorar les seves possibilitats, sabem que no pot ser a costa de qualsevol cosa. I el problema de l'atenció domiciliària és un desconeixement molt profund que té qualsevol administració, parlo de l'autonòmica i l'estatal, perquè ara mateix, perquè el ciutadà tingui una dada, la mitjana d'atenció domiciliària està en 8 hores a la setmana. I amb això enteneu que no estem cobrint les necessitats que una persona necessita, una persona dependent, per continuar vivint a casa seva.
0: I aquí entren al joc els cuidadors, sobretot les cuidadores no professionals, no entenc. No sé si amb aquesta llei veuran algun canvi en el seu dia a dia, aquestes persones.
1: Pues sí, és un altre dels conceptes, el concepte cuidador no professional, que s'amplia. Això té molt de sentit, a la part de discapacitat té molt de sentit, a la part de dependència sempre fa una miqueta de por. Entenem que el tema del cuidador no professional era una excepcionalitat dintre de l'origen de la llei de dependència. Això va generar una mica, amb uns casos està superjustificat i amb uns altres hem de tenir en compte que són diners finalistes que es dona en forma de prestació directa i l'Estat i l'autonomia per al control d'on s'inverteixen aquests diners. Per tant, aquesta ampliació del concepte de cuidador no professional ens fa una miqueta de susto i hem de veure com acaba aterrant el text.
2: Parlaves de les prestacions i és que es flexibilitzaran aquestes prestacions perquè es puguin combinar diferents serveis. Què suposarà tot això, sobretot per a les famílies?
1: Sí, això és el que et deia, que a Catalunya ja vam fer en el seu moment unes passes endavant amb això, la resta de l'Estat. Jo crec que la intenció final és que hi hagi una homogeneització a nivell de tots els territoris. No té sentit que una persona de Castilla-La Mancha no pugui compatibilitzar un servei d'atenció domiciliària i un centre de dia, i a Catalunya, per exemple, a partir del grau 2, sí. Haurem de veure amb el text definitiu si aquesta compatibilitat s'estableix des del grau 1, que, per exemple, a Catalunya no tenim aquesta compatibilitat. Sí que l'aplaudim, perquè és molt necessària, però hem de veure com s'acaba encaixant aquest text.
0: No, entenc que el gran problema continuen sent les llistes d'espera. Què cal fer per millorar, perquè les millores arribin realment als ciutadans en aquest aspecte?
1: Bueno, quan parlem de recursos i de finançació, parlem de tres eixos principals. Un, finançar els serveis. Uns altres és garantir que hi haurà professionals suficients per donar aquests serveis, que són exponencials any a any. Vull recordar que acabem d'entrar, que les persones de 65 o més, la generació del baby boom ja està aquí. I l'altre gran eix és que aquesta part de professionals també són els recursos, són les mans de les persones que gestionen des del minut zero que una persona inicia el tràmit de la seva valoració. Tot això fa que actualment a Catalunya, ja es va explicar d'una manera molt transparent, amb el Pla Cura estem amb més de 500 dies de decalatge i això és el que no ens podem permetre. Sobretot estem parlant d'una persona vulnerable que vol iniciar un tràmit d'un servei, no pot esperar més d'un any, quasi bé dos, perquè acabi acabant un

0: un expedient. Per tant, les mans inicials, la incorporació de la tecnologia supernecessària, superevident, i eliminar les duplicitats a nivell del tràmit, per mi és fonamental.
1: Mm-hmm. Raquel, aquest any hem vist, o s'ha fet evident a través de les vagues al sector sanitari, la manca de professionals que hi ha. Hi ha prou personal per afrontar l'augment de persones dependents que es preveu els pròxims anys?
0: Tenim un problema molt, o sigui, però és estès a tots els serveis socials i sanitaris, a nivell de professionals, a nivell d'auxiliars. El personal, bueno, tenim moltíssima rotació, professionals qualificats no tenim a l'abast, i heu d'entendre més que la part de serveis socials, que per això també s'estan fent una sèrie de modificacions, a nivell de serveis socials tampoc podem competir al mateix nivell amb el sistema sanitari per proveir el servei. Per tant, tenim un problema greu de cobertura professional.
2: Des de la CATRA presenteu moltes entitats del sector. Quines són les principals reivindicacions que continueu fent a les administracions?
0: Pues sobretot aquesta diligència a l'hora de poder donar aquestes dades a nivell dels copagaments, a nivell de dades econòmiques. Són temes molt tècnics, però que fan redarir moltíssim la incorporació d'una persona que està en llista d'espera al servei que ha demanat. És veritat que el Pla Cura i també aquest projecte de reforma de llei de dependència estableix la prestació transitòria, que és que quan una persona estigui en llista d'espera podrà cobrar una prestació de 100-200 euros per poder, bueno, pues, solventar, no?, o pal·liar aquell temps que està en llista d'espera. Però és que també és un tema de recursos. Heu d'entendre que actualment unes llistes d'espera a nivell de residències amb una mitjana de 2 anys, 3 anys i 4 en zones urbanes, i en centres de dia tampoc arribem a donar la cobertura a tot el territori que les persones necessiten quan estableixen el servei destinat pel seu PIA. Per tant, la diligència amb el tràmit és fonamental. Una altra de les reivindicacions, evidentment, és el finançament i el poder establir el preu real que ens costa a tots, i quan dic a tots vull dir a l'usuari, al preu públic i als serveis. Els serveis s'han d'entendre que són una qüestió bastant cara. És el que dèiem abans, el servei d'atenció domiciliària, per exemple, avui dia estaria establert com un servei de quasi luxe, perquè hem d'entendre que la seva ratio és una persona a una persona. Per tant, no és el mateix que en un centre, que tenim unes ratis doncs, potser d'1-10, i això ja reparteix, no?, esponja una miqueta més el servei i els recursos econòmics. Però realment necessitem que sigui ben valorada i ben financiada perquè els serveis tinguin un recorregut i siguin un reclam també, no espantin els professionals per voler incorporar-se dintre del servei de serveis socials.
1: Mm-hmm. En aquest sentit, amb això que ens estàs explicant, que hi té molt a veure, no sé si hi afegiries algun punt en aquesta proposta de llei, amb alguna llei. No sé si trobes a faltar algun aspecte important que no hi sigui.
0: No, sobretot és un tema. El tema és que el legislador a vegades no es deixa aconsellar pels grups tècnics, que són els experts del sector, i quan dic experts no em refereixo a l'ENS universitari, em refereixo als proveïdors de serveis, que són els que estan i estem com a agents socials dia a dia a la primera línia i coneixem quina és la necessitat real i actual que té el resident o l'usuari del servei. I en aquest sentit, la pota més feble actualment i a la que tothom posa molt esforç a explicar és la part d'atenció a casa seva.
2: Doncs veurem què passa demà al Congrés i veure si aquesta llei segueix el seu recorregut fins al Senat. Esperem que així sigui per millorar la vida d'aquestes persones. Raquel Torres, presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles. Preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
3: A Onda Cero, la ciutat.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Com estàs?
1: Bona setmana. Bé, dilluns, sí. Sí, guai, bé. Això ja s'acaba.
0: Ja està.
1: Dia, 104 partits, te'n recordes?
0: Sí, és molt fort, 104 partits.
1: No fa tant.
0: Quants has vist d'aquests 104?
1: No,
0: aprox.
1: No molts.
0: No tants
1: no
0: com
1: molts.
0: El Víctor Llucià, que se'ls ha mirat gairebé
1: sí,
0: tots.
1: Tampoc, sí, però tampoc tots. És que, a veure,
0: no,
1: a banda que hi eren molts partits, sí. Hi ha hagut en aquest Mundial els europeus que ens ha perjudicat
0: clar,
1: molt, que és el canvi d'hemisferi. Aleshores, clar, eren... Tot i això, aquest cap de setmana, mira, el dissabte, em vaig empassar el partit d'Anglaterra. I és molt curiós perquè va acabar el partit d'Anglaterra, que hi va haver pròrroga, va acabar
0: sí.
1: Per tant, el partit era a les 11, de pitos i flautes, va acabar
0: a les dues
1: sí, sí. I vaig sortir a les dues per anar a buscar les meves filles, que estaven en un altre lloc, que havien sortit amb els amics.
0: I vas enllaçar amb el següent.
1: I aleshores poso la ràdio, i vaig posar, òbviament, Onda Cero, tal qual, sí. I sento a l'Edu García que deia, no sé què, fins aquí la transmissió de l'Inglaterra, no sé què, ara vamos con el informatiu, la rosa de los vientos, i a les 3 volvemos. I diu... Jo pensava, estem tan malalts de les 3 fer un especial mundial 3 de la matinada un dissabte, no sé què, perquè jo tenia al cap que el partit d'Argentina, això era la matinada de diumenge a dilluns a
0: clar,
1: les 3.
0: Clar, jo també, perquè ho vam dir aquí.
1: I dic, ostres, dic, que raro. I arribo a casa i vaig deixar la tele encesa, miro, quan arribo amb les nenes, eren les 2:30, hòstia, i veig que surt l'Argentina
0: escalfat. Doncs ja m'espero, no?
1: I dic, hòstia, diu, esto me viene que ni pintado tú, cojonudo.
0: En serio?
1: Vaig obrir la cerveseta, em vaig fotre allà, i sí, vaig veure tot el partit fins les 6 del matí.
0: Jo em vaig fer spoiler, perquè, sí. Clar, vaig mirar xarxes i dic, com que Argentina
1: clar, que
0: ha passat?
1: És molt difícil.
0: Perquè pensava que era el nou. Però bueno.
1: Pues bueno, vam començar 104 partits.
0: Ja quedat...
1: No fa tant que ho expliqui. Oh, quants partits? 104?
0: Queden 3?
1: 4.
0: Ah, clar, per tercer i quart.
1: El tercer i quart lloc, que sí, és el partit sí. Que ningú vol jugar, i,
0: ja,
1: i la final,
0: no,
1: la final
0: no
1: diumenge.
0: Però abans parlem del Barça, que ja sí. Ha començat a treballar.
1: Sí, sí, perquè fixa't que no ha acabat el Mundial i els equips grans, Barça, Real Madrid, comencen avui la pretemporada, ja comencen a entrenar. El Barça de Hansi
0: Flick...
1: I el Barça
0: no hi haurà ningú?
1: Hi ha Rueda? No, no hi ha molts jugadors, no n'hi ha gaires, perquè, de fet, falten 15.
0: Imagina't.
1: Falten 15, que són els mundialistes. N'hi ha 10 que encara estan vius en competició. Joan García, Eric Cubarsí, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran i Lamine Yamal, que estan amb Espanya, Koundé amb França i Gordon amb Anglaterra. Però també hi ha d'altres jugadors doncs, que van jugar al Mundial, van quedar eliminats de forma prematura, però que també tenen dret a tenir dies de vacances i, per tant, encara no s'han incorporat. Sí que ho ha fet Ter Stegen, que ha estat present en aquesta estrena del Barça de la temporada 26-27. Un Ter Stegen que està... pendent de la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Engega, per tant, motors aquest Barça 26-27 amb les habituals proves mèdiques i físiques i els jugadors ja començaran els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí. Recordem que el Barça té previst fer un estatge de pretemporada a Anglaterra, concretament a Sant George's Park, del 27 de juliol al 3 d'agost. Qui no sabrem si formarà part o no d'aquest Barça, del Barça 2026-2027, és Julián Álvarez. Quin golaç va fer a la pròrroga per classificar Argentina davant Suïssa. Doncs bé, Joan Laporta es troba als Estats Units, ha anat, dit per ell mateix, ha anat a animar la selecció espanyola, i ha aprofitat per recordar que l'oferta per Julián Álvarez, oferta a l'Atlètic de Madrid, segueix en vigor, però que té temps limitat.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo. Hemos hecho una oferta. Esa oferta no es sine die exacto, no es ilimitada. Y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Creo que es un grandísimo jugador. Bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
1: Mec, Laporta ha confirmat el fitxatge de Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund, que acaba contracte la temporada l'any que ve amb el Dortmund. Doncs bé, Laporta ha anunciat que el fitxatge ja està tancat i ha descartat la sortida de Rafinha.
2: No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. La lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos. porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
1: M'agraden aquests canutazos allà a peu de carrer amb sons de claxons i com sobre la parada, com sobre les portes de, la, sí. de l'autobús que està a la parada, eh? Sí. Avui també comença la pretemporada el Real Madrid de José Mourinho.
0: Home, clar, també hem de tornar a la feina.
1: Estàs criticant l'acierto de l'àrbitro.
0: No critico nada.
1: Doncs comença Mourinho a treballar amb el Real Madrid en la seva segona etapa del tècnic portuguès a la banqueta madridista i també comença avui dia important el Centre d'Esports Sabadell, que recordem, jugarà la temporada que ve a segona divisió.
0: Vinga, i la selecció espanyola es prepara ja per demà.
1: Aquesta tarda, últim entrenament de la Roja abans d'enfrontar-se demà a França a les semifinals del Mundial. Quin partida ser, Espanya. Home, tancat una semifinal Espanya-França-Anglaterra Argentina, brutal, sí. Doncs bé, hi haurà sessió preparatòria i després rodes de premsa prèvies oficials a càrrec de Lamine Yamal i el seleccionador Luis de la Fuente. Nosaltres, però, ja tenim, vam tenir un testimoni d'excepció. Ahir va passar pels micròfons del Radio Estadio Noche, aquí a Onda Cero, Dani Olmo, i va parlar del rival de demà, de la selección de todos los franceses.
3: Bueno, Francia ha hecho un gran torneo, eso es evidente, pero nosotros también. Que lo pongan por encima de nosotros, nos da igual, en verdad. Bueno, tienen por nombre jugadores, son una de las mejores selecciones, eso está claro. Lo que pasa es que a nosotros no nos preocupa, no somos los mejores, o sea que no tenemos ningún problema. Yo creo que al final sí que gana el mejor, pero sí que es verdad que a este nivel, sobre los detalles, porque al final hay mucha igualdad. Lo que yo creo que sí que es verdad, como has dicho, los cuatro mejores estamos aquí y los cuatro que más se lo merecen també.
0: Ja està bé que es confiïn els francesos.
1: Sí. Bé, recordar que per confiar també a Lamine Yamal, que va dir que ell no tenia cap por a França, que eren millors i que passarien. I a mi m'agrada que
0: quina
1: es tingui aquesta confiança i aquesta una mica sobradesa, per això va bé també pel món de l'esport i a la vida en general. Doncs bé, des de la concentració de la selecció francesa li ha contestat Konaté.
4: No escuchamos ese tipo de cosas. No hay que tener miedo a nadie. Hay que seguir con la humildad que estamos mostrando desde el principio y no caer en esta trampa, especialmente en este momento de la competición. Él puede decir lo que quiera. Nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y esperamos que al final del partido el resultado nos sea favorable.
5: Espero que el resultado sea favorable para nosotros.
1: L'altra semifinal la jugaran dimecres a Argentina i Anglaterra a Atlanta. Una curiositat, la FIFA ha autoritzat a la selecció argentina a utilitzar la segona indumentària, a petició expressa, amb la samarreta de color blau, per commemorar així la històrica victòria d'Argentina sobre els anglesos al Mundial de Mèxic 86, amb aquell gol amb la mà de Maradona i aquell altre gol meravellós, millor gol de la història dels Mundials de Maradona, precisament portaven aquesta samarreta. Un dia t'explicaré, si tenim temps, què va passar, perquè es van perdre aquelles samarretes, van haver de comprar unes samarretes a Mèxic, i clar, no tenien res, i van agafar unes senyores grans que van cosir, van bordar, a l'escut de l'AFA, a la samarreta de l'Ecoque Esportiv, que és la marca, i tal. No tenien samarretes per disputar aquell partit. Un dia et faré curiositat sobre...
0: Si m'has explicat.
1: Això no t'ho havia explicat. Això és una notícia que acabo de...
0: No, però un dia t'explicaré i m'ho he explicat avui.
1: Sí, també és veritat. No, però t'ho explicaré bé, com va anar, i amb documents, i és molt divertit. Això va sortir en un documental recent que s'ha fet sobre Maradona, i va succeir
0: això. Les curiositats del món de l'esport.
1: Sí, ara inviable seria això. Com, per exemple, que el Mundial de Mèxic, Espanya, va haver un moment que es va quedar sense hotel i van agafar un hotel de carretera, ple de xinxes, de rates, de cuques i tal.
0: Per això no van guanyar.
1: Van haver de marxar perquè jugaven contra... No, havien de jugar contra Dinamarca i no hi havia cap hotel disponible a Querétaro. I es van col·locar al mateix hotel que la selecció de Dinamarca. I se'ls trobàvem a l'habitació. La FIFA prohibeix, però Espanya va passar, va fer callar, i els jugadors d'Espanya van estar tota l'estona, se'ls trobaven els danesos, els ascensors, a la sala de per esmorzar i tal, i deien de tot. Vamos a matar, vamos a poder... I diuen que els danesos els van... Es van acollonir. Reconeixia Michael
0: Ox,
1: 5-1 a Espanya.
0: Ja veus? Vinga, va, més notícies de l'actualitat esportiva en format breu.
1: Aquesta m'encanta. Vicky Losada torna a la Lliga F, 5 anys després de deixar el Barça, la veterana històrica jugadora de futbol femení, jugadora garenca, fitxa pel Badalona Woman, procedent del Bristol City. En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de Justin Robinson, base nord-americà de 28 anys, 1,85 m. Arriba procedent del Paris Basketball, signa per dues temporades, fins al juny del 2028. Marc Márquez presenta candidatura al Mundial de MotoGP després d'imposar-se el Gran Premi d'Alemanya disputat al circuit de Sachsenring. El pilot de Cervera va guanyar per davant del japonès Ayogura i del madrileny Raúl Fernández. A la classificació general del Mundial, Márquez ja és a només 18 punts del líder, el també madrileny Jorge Martín. Yannick Sinner es consolida com a número 1 del món del tenis mundial. Després de guanyar el torneig de Wimbledon, l'italià es va imposar en la final a Alemanya Alexander Zverev en 4 sets, i avui jornada descans al Tour de França. S'arriba a la primera aturada amb Tadej Pogačar com a líder incontestable amb un avantatge de 2 minuts i 45 segons sobre el segon classificat, que és el danès Jonas Vingegaard.
0: T'agrada el rock?
1: M'encanta.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dilluns 13 de juliol, dia en què l'actualitat ens porta a parlar de l'incendi d'Aiguamúrcia. En un minut donem la darrera hora i escoltem a la consellera d'Interior, a alcaldes tant de Querol com d'Aiguamúrcia, també el cap d'intervenció dels bombers en aquest incendi, que és Ricard Expósito. Abans, però, us volem explicar, també en clau d'actualitat, que l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Fontcalda, al seu terme municipal. Una jove de 24 anys va resultar ferida greu en el mateix accident, causat per un despreniment de pedres de les parets dels gorgs. Segons els bombers, el cos rebia l'avís a les 3:20 de la tarda d'aquest diumenge i van activar l'helicòpter del grup d'actuacions especials de muntanya amb el metge del sistema d'emergències mèdiques i 3 dotacions terrestres de suport. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar la vida de la menor. Pel que fa a la ferida, la van extreure fins al camp de futbol de Gandesa, des d'on l'helicòpter la va traslladar a l'Hospital Joan 23 en estat greu. També us expliquem que Protecció Civil ha avisat de l'inici aquest diumenge de la tercera onada de calor de l'estiu i ha alertat que aquesta onada s'allargarà almenys fins dimecres. La calorada amb màximes que tornaran a superar àmpliament els 40 graus serà especialment intensa a les comarques de l'oest de Catalunya, mentre que la calor nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 25 graus, serà molt marcada a les comarques del litoral i prelitoral. En paral·lel, l'episodi anirà acompanyat d'un fenomen de pols saharian en suspensió a gran part de Catalunya. Els bombers de la Generalitat estan reforçant el seu operatiu a totes les regions del territori i el cos d'agents rurals manté el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 72 municipis de 14 comarques. En un minut, justament, parlem de l'incendi que ens ocupa i que ens preocupa, que és aquest incendi d'Aiguamúrcia. Abans, però, i vinculat a aquesta notícia i a aquesta onada de calor, anem a veure quina és la darrera actualitat sobre el fenomen meteorològic i quines són les previsions de cara a aquesta tarda i a la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Juan Carlos Piña.
2: Bona tarda. Avui continuem amb temps estable a la província de Tarragona en un dia en què les temperatures diurnes es mantenen amb poques variacions. Podem arribar a màximes de 35 graus a Tortosa, 33 a Reus, Gandesa i el Vendrell, 32 a Tarragona. Demà dimarts tindrem un dia d'ambient assolellat amb alguns núvols baixos matinals al litoral i les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. S'aproven màximes de 35 graus a Tortosa, 33 a Gandesa i Reus, 32 a Tarragona i el Vendrell. És una informació d'EMET.
1: Són la 1:09, la darrera hora a l'incendi d'Aiguamúrcia ens porta a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha assegurat que hi ha indicis que l'incendi d'Aiguamúrcia ha estat provocat, però que de moment no hi ha detinguts. Així ho ha dit en una atenció als mitjans des del centre de comandament, on ha assegurat que Mossos d'Esquadra i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi i que els focs previs, declarats aquesta passada setmana a Aiguamúrcia, també podrien ser provocats.
3: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions perquè no hi hagi robatoris o alguna situació sobrevinguda indesitjada.
4: Hi ha alguna persona detinguda?
1: La consellera... No hi ha cap persona detinguda. Aquí escoltem a la consellera, que també ha concretat que l'evacuació d'urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol està pràcticament acabada, que hi ha 50 persones i 33 animals de companyia acollits al casal de Vila-rodona, mentre que altres persones han anat amb familiars.
3: Mossos d'Esquadra, serveis de protecció civil han fet doncs, l'evacuació, que ja gairebé s'ha culminat en un 90%. Hi ha unes 50 persones que estan acollides al casal de Vila-rodona. També agrair a l'alcalde la predisposició per cedir aquest espai amb els seus animals i mascotes domèstiques, gossos, aproximadament uns 33 gossos i gats i 50 persones, i d'altres han optat doncs, per anar a casa de familiars o han anat a la urbanització de Mas Vermell també i s'han col·locat doncs, en aquella urbanització per poder estar amb tranquil·litat. Bombers treballa amb un pronòstic positiu, ara el Ricard Expósito doncs, entrarà i concretarà els detalls, però sí que és veritat que hem de treballar amb la màxima màxima prevenció i protecció de les persones. Per tant, com en aquest cas es podia fer una evacuació preventiva ordenada, doncs així s'ha dut a terme per garantir la seguretat de les persones en el cas que l'incendi pugui, el flanc esquerre, pugui generar aquests focs secundaris i impactar en les urbanitzacions.
1: La consellera ha dit que és previsible que fins al vespre aquestes persones evacuades no puguin tornar a casa ni es puguin aixecar els confinaments. Per la seva banda, el cap de la intervenció dels bombers a l'incendi, Ricard Expósito, ha explicat que hi ha un 90% del perímetre estabilitzat. Pel que fa al flanc esquerre, ha detallat que van cremar el perímetre fins a arribar a la carretera i que al dret treballen en una estratègia similar, utilitzant camps de vinyes i rostolls i pistes forestals, és a dir, amb foc tècnic.
4: En tot el treball més intens per intentar aconseguir l'estabilització del total del perímetre, ara podríem dir que tenim un 90% del perímetre estabilitzat, sobretot gràcies a que, per exemple, el flanc esquerre, quasi la totalitat del flanc esquerre menys l'últim terç, vam cremar el perímetre fins a arribar a carretera. Això ens ha donat molta seguretat i també ens ha permet redistribuir recursos dintre del mateix incendi, i estem fent exactament el mateix al flanc dret, utilitzant camps de vinyes, camps de rostolls i pistes forestals per intentar que abans que arribi el migdia, on la marinada s'intensificarà, és que marinada serà un vent del sud que serà més intens que el que vam tindre ahir, i serà el moment on bona part del perímetre de l'incendi, que l'hem estat treballant de nit, el tindrem sotmès a la prova d'estrès aquesta del període de màxim risc diari, que serà entre el migdia i les 7 de la tarda. No? A partir de llavors veurem com ha respost, podrem valorar si fem un canvi de fase o no, no. I en aquest sentit estem abocant tots els recursos perquè de manera estratègica treballem sobre els punts que ens preocupen més, i a hores d'ara el més preocupant és, com ha dit la consellera, el flanc esquerre, el tercer terç és el que, en cas de revifar-se, aniria a impactar contra les dues urbanitzacions principals que hem evacuat, que és la de Ranxos de Bonany i Can Llenes, i per això s'han demanat aquesta evacuació, perquè és una urbanització que amb temps la seva característica és de que l'incendi té molta facilitat per córrer per dintre dels carrers, perquè les cases estan molt separades, doncs amb temps se recomana sempre la seva evacuació. No es va fer ahir perquè el temps no era suficient, perquè tota la logística per fer una evacuació com toca, de fer una concentració de tota la població en un punt, fer un recompte, un acompanyament fins al lloc d'acollida, no es podia fer. Per tant, el més recomanable era fer un confinament.
1: Recordem, per als bombers, el període de màxim risc serà entre el migdia i les 7 de la tarda, i a partir de llavors veuran com a resposta al foc per valorar si es pot fer un canvi de fase o no. L'objectiu és donar per estabilitzat el foc aquest dilluns al vespre. Els bombers treballen en una superfície estimada de 150 hectàrees afectades i un perímetre d'uns 8 quilòmetres. Expósito ha reconegut, però, que hi ha un potencial de 2.000 hectàrees, i per això han informat en aquest sentit els ajuntaments dels municipis del nord. Amb tot, ha insistit que l'objectiu dels bombers és treballar perquè a partir d'aquesta tarda

0: aquestes 2.000 hectàrees quedin fora de l'escenari.
1: L'objectiu nostre és treballar perquè aquestes 2.000 hectàrees queden fora de l'escenari a partir de la tarda d'avui. Sí? Perquè penseu que ja ahir la nit, si vau veure imatges, va haver moments on l'incendi va cremar molta intensitat i va fer com una... es va tombar cap als dos costats i va generar focus inconexos als dos flancs. I el que es preocupa ara és, ara no es veu, però amb la reavifada de la marinada, a partir de, i del sud sobretot, poden sortir punts. Per tant, com que estan fora del nostre perímetre de control i no és, ara no és segur treballar a dintre fins que no es detecti, doncs fins que no surti les fumaroles no podem començar a treballar sobre elles. Ja estem molt, molt emetents a intentar gestionar adequadament els mitjans partint dels disponibles quan sorgeixi qualsevol complicació.
0: Exposito ha reconegut que el terreny és complicat amb molts penya-segats i ha apuntat que la zona de l'incendi es coneix com a Vall de l'Infern. Els topònims no es posen per caprici, ha mencionat. Per últim, ha afegit que hi ha molts despreniments a la zona que s'hauran de vigilar durant aquests propers dies.
1: Bueno, és complicat perquè tot just ha agafat a banda i banda d'una carretera que passa per una vall que es diu la Vall de l'Infern. Els topònims no es posen per caprici i, a més, el flanc, bueno, el marge dret de la carretera en sentit nord hi ha molts penya-segats i això ha provocat que amb l'acció del foc la disminució de la vegetació hi hagi molts desprendiments de pedres que durant els pròxims dies també s'ha de vigilar i és una de les accions preventives que també haurem d'aconsellar als veïns que quan circulin per cada carretera vagin molt en compte, no? I després també l'administració competent d'aquesta carretera també li traslladarem aquest possible escenari.
0: Escoltàvem a l'inici la consellera d'Interior assegurant que hi ha indicis que l'incendi hauria estat provocat. Justament volem escoltar l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, explicant que estaven desconcertats. Aquestes afirmacions eren abans que la consellera digués que hi havia aquests indicis sobre un foc provocat. L'alcalde deia que estaven desconcertats al municipi després que aquesta darrera setmana s'haguessin calat foc tres cops dins del terme municipal.
2: Bueno, al municipi pues, tenim la gent pues, molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut tres incendis. Aquest és el més greu dels tres, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara pues, bueno, hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes i esperar que demà pues, pugui girar-se i tindre...
0: I de l'alcalde d'Aiguamúrcia a l'alcaldessa de Querol, la Roser Burzón, que ha assegurat que els veïns de les urbanitzacions i nuclis disseminats afectats per aquest incendi han patit durant aquesta passada nit. Ha estat angoixant i desesperant, ha afirmat. La Vallès ha explicat que hi ha moltes segones residències als ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases de Romanill i que les parcel·les tenen grans dimensions, d'entre 2.000 i 5.000 metres quadrats.
3: Ha sigut una nit molt angoixant, molt desesperant. La gent... Els mòbils no paraven, no hem, ningú de l'equip de govern ni hem pogut parar. Ells tenim part que són ADFs dels nostres propis equip de govern, els dos regidors, són ADFs i han estat tota la nit allà treballant. I clar, doncs, bueno, les altres regidores i jo estàvem més que pendents del mòbil i intentant calmar al màxim la gent. Sempre, evidentment, avisant-los que segueixin les pautes de que van marcant les autoritats, que ningú faci res pel seu propi compte.
0: Burzón també ha celebrat que tots els evacuats han col·laborat amb els cossos d'emergències i que se'ls ha recomanat als de les segones residències que tornin a casa seva.
3: Ens han recomanat que vagin cap a Vila-rodona, que és un municipi proper i és un dels més grans que tenim com més a prop, i en allà la gent, ja dic, tots els veïns han col·laborat moltíssim i la majoria no han ficat cap mena d'entrebanc. Els que són de segona residència, que allà n'hi ha molta, el que els hem fet ha sigut convidar-los a que puguin marxar cap a la seva residència habitual, per així facilitar tant a Mossos, Bombers, a tot l'equip de serveis, que puguin treballar més tranquil·lament.
0: I l'alcaldessa de Querol també ha assenyalat que des de l'Ajuntament han fet inversions per fer franges de protecció contra els focs.
3: El nostre Ajuntament ha sigut un que ha fet una gran inversió en fer franges de protecció contra incendi. L'any passat, justament, vam fer una actuació, vam obtenir una subvenció del Next Generation, que ens van donar gairebé 300.000 euros i vam poder fer gairebé tot el perímetre de tot el terme municipal. I any rere any, l'Ajuntament col·labora amb les urbanitzacions fent-li el seu propi perímetre. O sigui, cada any fem una petita inversió, que és la

0: Som ajuntaments petits, ingressos zero, doncs anem fent-los el seu perímetre a mesura que anem podent. Cada any fem uns 15-17.000 euros, així. I aquest any passat vam fer ja una cosa molt important.
1: Bueno, a aquesta hora recordem que els bombers han aconseguit estabilitzar el 90% del perímetre de l'incendi d'Aiguamúrcia, que les hores més crítiques són des de les 2 fins a les 7 de la tarda i que esperen de cara al vespre puguin tenir tot l'incendi estabilitzat. Un dispositiu ara mateix de bombers que està format per 260 efectius, 73 vehicles, 7 mitjans aeris i un hidroavió del Ministeri de Transició Ecològica. Qualsevol novetat al respecte, qualsevol darrera hora, l'explicarem en aquest espai d'informació que tenim encara per davant fins les 2 de la tarda, quan agafaran el relleu els companys dels serveis informatius. Però la notícia a aquesta hora és aquesta: el 90% de l'incendi d'Aiguamúrcia estabilitzat en el seu perímetre pels bombers. La 1:20. En minut i mig. Sí, encara que estem al juliol, parlem de Santa Tecla.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: La nit 5.1.2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damar i Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
5: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
6: Aleshores, quan tornem?
7: El dilluns 17 d'agost.
6: Però si potser hi ha partits de Lliga.
7: Doncs si hi ha Radio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
6: O sigui, que la brúixola de Radio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
7: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
6: I si hi ha partits de Lliga?
7: Doncs aleshores el dimarts 18 d'agost.
6: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
7: Sí.
6: I amb tertúlia?
7: Sí.
6: I amb entrevistes?
7: Sí.
6: I també amb seccions?
7: Sí.
6: Aleshores torna la brúixola de Radio Estadio de sempre.
7: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
6: I quina temporada serà?
7: La 23.
6: Ala, el número de Michael Jordan.
7: No, el número de Déu Nostre Senyor.
8: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
6: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
7: Va, prou!
9: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: mateix segur que hi ha tarragonins mirant el calendari i pensant, ja? Però si això sona més per Santa Tecla, això és de cara al setembre. Bueno, hi ha un argument molt vàlid, que és que necessitem ambientar-nos de Santa Tecla per parlar de les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona des de mitjans del segle XVI. Llibre editat per Cossetània i signat per Jordi Bertran. Jordi, què tal? Com estàs?
1: Bon dia, Pablo.
0: Bé. Aquesta tarda tens presentació?
1: Sí, avui a les 7 al seminari.
0: A les 7 de la tarda al seminari. No, esment, perquè si hi ha algú que no ho sabia i es vol apropar, doncs que vagi per gaudir d'aquesta presentació d'una obra que neix com a tesi doctoral.
1: Sí, això va ser una gairebé aliança que vam fer amb la URB, perquè sí. Ells, jo fa anys que faig classes i em van dir, home, podries fer la tesi doctoral perquè jo sóc associat i per tant no, treballo amb altres feines, no? Però veiem, tu tens capacitat per fer-la i la faràs molt bé, i a més aquest tema doncs també requeria una obra que recollís tot el material, diguéssim, dels elements del seguici i d'altres elements que no són seguici però formen part de Santa Tecla i que alguns doncs es coneixien però molts no? I els hem... Bueno, aquí hi ha la meitat de la tesi, perquè la tesi és una tesi d'aquestes... L'Anton Jordà, que és el prologuista del llibre, sí. Recordo que el dia el tribunal deia també que és una tesi d'estat per la seva llargada. El que passa és que també el dia que es va defensar la URB, doncs també el tribunal va insistir que era una tesi que estava escrita per ser llegida, no? Mm. És a dir, amb el concepte de fer una obra sobre un tema que evidentment ha de ser popular, perquè Santa Tecla és una festa popular, i per tant jo ja el vaig concebre doncs, per una lectura fàcil, no? Vull dir, per tant és una obra amb molta documentació però tota es pot llegir perfectíssimament, no?
0: Per cert, deixa'm que digui que va ser premi a la millor tesi doctoral d'Humanitats de la URB al 2024.
1: Sí, és de les tesis del 24, que el premi el donen l'any següent, però sí, correcte.
0: Has descobert alguna cosa que no sabies?
1: Sí, moltes, perquè quan treballes amb un director de tesi, en aquest cas el Francesc Massip, del Departament de Filologia Catalana, catedràtic d'Història del Teatre, persona... El que deu saber més de la teatralitat popular de la banda de l'Europa Occidental, segur, i després també comptes amb gent com l'Antoni Jordà, que et deia que era membre del tribunal, que es va implicar també en el treball, doncs això va permetre tenir mirades molt diferents a les que jo havia vist. Evidentment, hi ha informacions que les havia anat acumulant a través de dècades, però també em van fer posar la mirada en elements que jo no hauria caigut, no? I crec que això és una de les virtuts de treballar a la URB, i per tant també retornar-ho després, no? Això que ara està molt de moda, no? La transferència a la societat, doncs sí. Evidentment ho has de tornar. I bueno, jo crec que és una de les coses que més m'ha agradat. Hi ha molts elements que no es coneixien, i elements fins i tot del seguici i de talls de la festa que bueno, ens havien passat inadvertits.
0: T'ho he preguntat, deixa'm que doni context a alguns oients que potser no et coneixen tant, perquè gestor cultural, segurament dels gestors culturals més coneguts i reconeguts no només de Tarragona sinó de tot Catalunya, amb àmplia experiència no només en la teòrica quan dones classes a la universitat sinó també a la pràctica, perquè has treballat doncs, des de la pròpia Santa Tecla amb castells, a valls, amb bueno, totes les festes i totes les tradicions no només de Catalunya sinó també de País Valencià i de la Balears, de manera directa o indirecta, han passat en algun moment per les teves
1: mans. Això ho fa l'edat.
0: Estava clar, jo entenc de totes maneres que quan presentes i quan fas una tesi, que l'objecte de la tesi havia de ser Santa Tecla, per què les meravelles del seguici popular?
1: Bé, això del nom és una qüestió que té un doble joc, no? És a dir, meravella té un sentit, no? Avui en dia, no? D'alguna cosa doncs, fantàstica, espectacular, sí. Que t'agrada, no? I bueno, això crec que reflecteix molt bé el que és el seguici d'avui en dia, no? També m'he intentat posar una mica amb els ulls dels nens, no? De les nenes que veuen realment aquest món meravellós, no? Cosa que nosaltres, doncs, a la nostra generació el vam veure amb la mínima expressió, només amb els gegants i els nanos i el ball de bastons i una colla de castells, no? Per tant, jo crec que això és important, no? Aquesta idea, però realment té un doble joc, doncs més subliminal, perquè a l'edat mitjana el concepte meravella, a banda d'aquest que ens ha pervingut, també es refereix a tot allò no? Que per les persones li serveix per entendre el món, no? I jo em va agradar utilitzar-lo, no? Perquè evidentment aquest llibre el que vol és que se pugui entendre la festa i moltes coses d'avui en dia les puguis entendre. De fet, algunes persones l'altre dia, des de fora, gent que l'ha visitat puntualment, no? La festa, em deia, jo el primer any que vaig arribar aquí no entenia res, no? Sí. Un company, per exemple, el Daniel, que treballa, un bon aficionat a la pirotècnia, que treballa entre Madrid i Tarragona i tal, i me deia aquesta, jo és que a vegades no vaig entendre res, no? I bueno, és això, intentar que la gent ho pugui entendre, també té una aplicació doncs molt pràctica, perquè a l'edat mitjana, doncs, per exemple, hi ha un dels escriptors més importants, mallorquí, escriu doncs en català, i un savi, un home que va ser, jo diria, enciclopedista abans de que existís l'enciclopèdia, sí. No? Que va ser Ramon Llull, té un llibre de meravelles, entre les meravelles situa les bèsties parlant, no? Com si fossis reinterpretant les faules, no? Per entendre'ns. I aquesta idea del bestiari també em va fer pensar en aquest títol, no? És a dir, hi ha hagut persones doncs, que han aplicat doncs, aquest concepte històricament, i em semblava que lligava perfectament aquesta voluntat de trobar-se entre el món universitari i la festa popular, no?
0: Com ha canviat el seguici des de mitjans del segle XVI, que és quan tu situes a la arrencada fins a l'actualitat.
1: Sí, bueno, això és la segona part de la tesi, la primera l'ha de fer la URB, sempre la part privada, en aquest cas Cosetània.

0: més ràpid que la part administrativa.
1: Això és habitual.
0: Això és habitual. Jo començo a mitjans del segle XVI, perquè al segle XVI hi ha un gran fenomen internacional, que és el Concili de Trento, una reunió del Papa amb els bisbes, no?, i arquebisbes, on se canvien algunes percepcions sobre el món cristià i també, lògicament, sobre la festa, no? La festa surt enriquida no solament pel concepte més pròpiament religiós, no?, sinó perquè és una època de barroquització de la festa, no? I jo diria que el que s'instaura, doncs, des de mitjans del segle XVI és el que pràcticament fins a principis del segle XIX no es mourà, queda molt identitari, ja, no?, en aquell moment, i s'assembla bastant a moltes dels elements d'avui en dia. Però és una època de grans canvis, doncs, per exemple, la pirotècnia esdevé super espectacular, és a dir, aquí a Tarragona copiem els primers piromusicals que es fan a Londres, no?, sí, Anglaterra, amb més fracàs que èxit també a Londres, vull dir, no aquí, perquè evidentment la música es feia en viu, no?, i aquest acompanyament de la foc i la pirotècnia és una cosa curiosa, no?, que succeeix. També és l'arribada, tu abans parlaves del País Valencià, és l'arribada de la dansa de valencians, que és la primera dansa acrobàtica que ens arriba i que és l'origen dels castells. Aquí hi ha un capítol molt ampli en què jo crec que ressegueix notícia per notícia tot això com es va produir. Jo algunes vegades havia fet alguns treballs de divulgació, l'últim el vaig fer ja bastant més profund per la Generalitat Valenciana i la Moixeranga del GMSI, intentant lligar aquests dos mons, els inicis dels castells amb la Moixeranga, que és el Ball de Valencians, perquè a València el Ball de Valencians no es diu Ball de Valencians, lògicament, es diu d'una altra manera, que no és el mateix que la nostra Moixiganga, és una cosa intermitja. I també, no sé, per exemple, fixem amb l'aparell casteller, és molt interessant fixar com els nens s'incorporen als castells, no? Aquí hi havia, penso, una certa nebulosa. Jo ho situo ja en un període molt concret entre 1753 i 1770, és a dir, sí, ja no puc dir-ho amb un any exacte, però contrastant una de les fonts que utilitzem amb el llibre, que són els relats d'escriptors, no? Diferents relats ens permeten situar els nens apareixent aquí entre 1753 i 1770. Vull dir que crec que també és una qüestió important que avança una mica la cronologia i jo crec que ajuda també a situar Tarragona en un lloc molt destacat, no?, també en els orígens dels castells, no?
1: És Tarragona, ocupa Tarragona un lloc destacat no només amb els castells, sinó en elements de cultura, de tradició, en elements de seguici.
0: Sí, perquè Tarragona era la capital eclesiàstica d'una àmplia província, que era la Tarraconense. Per tant, aquí hi ha un poder importantíssim a nivell religiós i aquestes festes de Santa Tecla no solament succeïen per Santa Tecla, com ara, podríem dir, majoritàriament, tot i que hi ha petites rèpliques, doncs, per Sant Magí o per Carnaval, sí, no? Però històricament el corpus, és a dir, l'inici, podríem dir, final de la primavera, inici de l'estiu, era també una rèplica de Santa Tecla, sortien els mateixos elements, i una mica com els mundials de futbol, cada certs anys, quan arribava un arquebisbe o un rei, es feia una festa extraordinària, fer, i llavors això també queda molt recollit. És un dels detalls que ens permet, aquestes festes excepcionals, ens permet reconstruir molt. Tarragona té una cosa que no té ningú més, no?, que des del segle XIV, no parlo aquí, el XIV, però des dels inicis de la festa fins al segle XIX, tenim aquestes entrades documentades amb cròniques molt pormenoritzades dels secretaris tant de l'autoritat civil com de l'autoritat eclesiàstica, que ens permeten tenir notícies molt antigues de tots els elements.
1: Clar,
0: no?
1: Tens la fotografia perfecta. Sí, sí. Hi ha un capítol, per exemple, que dius la devoció del rei Carles II per Santa Tecla.
0: Sí, sí, sí, perquè hi ha qüestions de personatges molt destacats, no?, que venen a la festa o s'enamoren dels elements festius, però també, en alguns casos, és purament un aspecte devocional, és a dir, algú que té devoció a la patrona, al patronatge, és una santa, doncs, molt, molt estimada, i per tant també es crea aquesta vinculació. Hi ha diferents escenes en què els monarques arriben a la catedral i procedeixen a l'adoració del braç de Santa Tecla, no? És a dir, és un fet, doncs, molt, molt, molt destacat, no?
1: Dius que el seguici és un ritual de poder.
0: Sí, sí, des del primer moment. El braç de Santa Tecla entra a la ciutat en una cerimònia d'estat, el rep no solament l'autoritat eclesiàstica,

0: política, sinó el rei Jaume II, això és al segle XIV, i és, és la primera cerimònia d'estat vinculada a una festa que tenim en tota aquesta àrea, no? Vull dir, no rebia el rei a una relíquia d'una santa perquè sí, és a dir, aquí era la capital eclesiàstica de tota la corona catalano-aragonesa, i tot això influïa perquè tingués un cerimonial superespectacular, no? Són cerimònies d'estat, no? És a dir, fins i tot la importància d'aquesta paraula encara fa que avui en dia, quan el braç retorna després de la processó, el dia 23 al vespre, es fa l'entrada del braç, no? És a dir, fins i tot la veu popular ha mantingut, donada la transcendència enorme, no és el cas només de Santa Tecla, d'entrades n'hi ha a d'altres llocs, i en algun cas s'ha mantingut fins i tot amb més espectacularitat que la nostra, eh? Per exemple, de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès, no, jo diria que potser va ser més tard la creació, però en les èpoques de crisi es va mantenir millor que la de Tarragona, no? Però bueno, la de Tarragona avui en dia és una icona, no? Ha tornat a tenir tots els elements, no? I per tant, sí, hi ha aquesta vinculació. És un moment, la festa, en què tota la comunitat es troba, el poder civil, el poder eclesiàstic, però també les entitats que històricament no són l'associacionisme que coneixem avui en dia, sinó que són les confraries d'oficis, és a dir, els sindicats de l'època, sí, que per les festes, doncs, surten al carrer d'una manera més lúdica, fora d'aquestes activitats, doncs, més laborals o més d'assistència social, perquè en el fons no hi existia la seguretat social, i eren les confraries, els gremis, qui cuidaven dels seus agremiats, qui cuidaven dels seus socis, dels seus enterraments, però per les festes tenien aquesta dimensió tan popular, no? I això, precisament aquí en el llibre es veu ja que sobre el tombant del segle XVI-XVII queda molt fixat durant tres segles el nombre de confraries. Hi ha una vintena llarga de confraries que surten periòdicament i superen crisis importants com la guerra de segadors, la guerra de successió, després ja moriran en la guerra del francès, les confraries, però o poc després, però és una suma de poders que es troben, no? I exemplifiquen, doncs, com es mou la societat, no?
1: Està documentada la primera Santa Tecla de la història?
0: Sí, bueno, la primera... A veure, hi ha la dimensió popular i la dimensió litúrgica, eh? És a dir, la dimensió litúrgica, ens hem d'anar a temps molt pretèrits que no s'aborden en aquest llibre. Aquest llibre no parla de la part... de la vida de la santa, per entendre el que en diríem la geografia, eh? No parla puntualment perquè hi han representacions, no? Sí. Teatrals que escenifiquen la vida, i per tant també hi dedico una estona, però no explico, doncs, el que serien els martiris de la santa, sí, no? Però Santa Tecla, diguéssim, quan la ciutat, després de la període de lluites entre cristians i musulmans, doncs es repobla la ciutat i es restaura la seu eclesiàstica de Tarragona, al voltant de la catedral, i en aquell moment Santa Tecla se situa, no?, com a la patrona. Hi ha qui diu que se resitua, perquè això ja podria ser del culte anterior, de l'època, doncs, més paleocristiana, més dels 100 visigots i tal. Jo sempre m'agrada més centrar-me en el que és tangible, no?
1: I no tirar de llegenda.
0: I en tot cas, sí, jo el que seguim és la restauració actual. És com quan a vegades algú em diu, bueno, el seguici té antecedents amb l'època de Roma, no? Home, sí, perquè la gent passejava pel carrer, es feien desfilades i tal, però ben bé no era el mateix, eh? Vull dir, no vol dir que no, l'ocupació al carrer no sigui molt mediterrània, perquè sí que ho era, i evidentment aquesta Santa Tecla sí que tots, bueno, tots no, però és àmpliament conegut que se la situa com a deixeble de Sant Pau, no? I per tant Sant Pau, doncs, com a persona que la tradició explica que va arribar a Tarragona i tal, doncs això no es pot provar científicament, eh? però la tradició ha explicat això i tens aquesta vinculació, aquesta relació de devoció de Tecla a Pau, no? És la que la situa amb allò, amb l'adjectiu de protomàrtir, no? La primera dels màrtirs, no? Igual que Sant Esteve és el protomàrtir, el primer dels màrtirs, doncs en aquest cas se situa en aquest sentit, no? Per tant, és una santa d'un culte antic, no?, que va arribar aquí, doncs, perquè, o sigui, a l'edat mitjana, realment el que passa és que el rei, Jaume II, el que fa és enviar una expedició per comprar una part de les relíquies, no? Ho fa una transacció amb el rei del que no és l'actual Armènia, del que se'n deia aleshores

regne d'Armènia, però que sí que en tot cas està en aquesta Mediterrània oriental, no? I per tant arriba aquí. Ja dic que això no és l'essència del llibre.

0: centenaris, commemoracions i tal, fan que passin coses especials. Per exemple, el Ball de Valencians acaba venint un del País Valencià perquè l'arquebisbe, que era de València, concretament del Musafes, que és molt a prop del Gemesí, on neixen, podríem dir, aquestes danses acrobàtiques, no? Convida aquest element, bueno, contracta aquest element perquè vingui aquí, no? Per tant, perquè Santa Tecla, el papa, li dona una categoria especial a la festa, no? Vull dir que és com una mica com si pugessis de lliga, no? Aquests dies que estem molt futboleros, doncs Santa Tecla va pujant de lliga i llavors van fent coses, van passant coses, no?
1: Es pot explicar la història de Tarragona a través de la història del seguici?
0: Es pot explicar la història no tan oficial de la ciutat. És a dir, en el preàmbul, bueno, en la introducció del llibre, parlo una mica de que hi ha hagut diferents historiadors al llarg dels temps, potser el darrer, l'Antoni Jordà, i per sí. Això també estava al tribunal i fa de prologuista, que diuen, doncs, que la història de les festes de Tarragona s'havia d'investigar i documentar perquè era una part significativa de la nostra vida, no? Que no havia merescut l'espai que li pertocava. Per què? Perquè normalment ens fixem en els grans esdeveniments i no ens fixem més en aquesta intrahistòria que deia Unamuno, no? Que és aquestes coses més vinculades a la vida quotidiana, que no vol dir que no tinguin importància, en tenen molta, perquè expliquen, doncs, com funcionava la societat en totes les èpoques, no? I la festa és un element d'explicar-lo. No, la festa no tot és alegria, perquè totes aquestes entitats han tingut conflictes, han tingut crisis, han tingut èxits, han tingut persecucions, no? Els mateixos arquebisbes a vegades les perseguien, no? Han estat espai d'acollida. Per exemple, aquí parlem en algun moment de la vinculació de com a l'ètnia gitana encara, per què l'ètnia gitana a Tarragona encara porta els gegants, no? Doncs expliquem això, no? Perquè en un moment determinat, doncs, les confraries van en un moment que la institució civil volia exterminar els gitanos, no? Les confraries els van acollir, no? Seguint la tradició catalana de la Pau i Treva, no? Que aviat es complirà el mil·lenari de Pau i Treva, volia dir que en les esglésies, no? Hi havia una protecció especial, no? Que l'autoritat civil no podia perseguir, no? I aquí a Tarragona, això, doncs, en el segle XVIII, que va haver les persecucions dels Borbons contra els gitanos, doncs les confraries van protegir, no? L'ètnia gitana, i això crec que és una qüestió destacada, no? I per tant, part de la història de la ciutat es pot explicar, sí, sí, jo crec que és un element, i també aquesta història també rep, doncs, totes les pressions de la gran història, és a dir, les crisis els hi afecten, els èxits, la prosperitat econòmica és la prosperitat de la festa, quan hi ha la gran crisi del vi de finals del segle XIX, de la filoxera, no?, que arrasa sí. Totes les vinyes de Catalunya i després d'haver arrasat les de França, doncs aquí també hi ha la gran crisi de Santa Tecla i dels castells, no?, i del seguici, no? Vull dir, és tota una vinculació, no?
1: Capítols i ingredients trobareu tots els que vulgueu i més. És un tros de llibre en quantitat i en qualitat. Aquest, Les meravelles del seguici popular de Santa Tecla a Tarragona des de mitjans del segle XVI, com dèiem, editat per Cossetània, signat pel Jordi Bertran, que aquesta tarda a les 7 de la tarda es fa la presentació al seminari. I escolta, abans d'acabar, quin és el teu moment preferit o algun element del seguici que diguis aquest és el meu?
0: A mi m'agrada l'entrada del braç, que ens ressenyem sí. Abans, perquè crec que és el moment en què som tots. Jo crec que la festa no entén d'exclusions. A mi no m'agrada gent, aquesta gent que situa uns elements per damunt dels altres. Jo crec que en aquell moment el Pla de la Seu és com millor s'expressa la ciutat, no? És a dir, tothom en el mateix nivell, no? Les entitats, la ciutadania com a públic, les autoritats civils, les autoritats eclesiàstiques, la relíquia, la icona, el cel amb el foc, tot plegat, és aquesta idea, si vols, molt democràtica o molt republicana, digue-li com vulgui.
1: Molt romàntica, també.
0: Molt romàntica, però és molt medieval, perquè va ser creada en l'edat mitjana aquesta idea, no? I aquí Tarragona va ser creada en el segle XIV, no? I per tant jo crec que això és molt xul. A mi és el moment que més m'agrada, per damunt de quan hi ha algú que li agrada, doncs, molt un element o un altre, no? Jo crec que el més xulo és que explica la pluralitat, no? I això, en els temps que corren, crec que convé tenir una mica de pluralitat.
1: Jordi Bertran, amic, gràcies per estar amb nosaltres avui.
0: A vosaltres, un plaer.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: darrera cita de la temporada radiofònica amb la nostra nutricionista dietista de capçalera, que sabeu que és la Cèlia Rodríguez. Cèlia, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Que anem a fer un clàssic, normalment quan posem el punt final a la temporada, que són recomanacions nutricionals de cara a l'estiu. I ara m'explicaves al micròfon tancat. Serà una mica mix de coses que hem anat parlant les darreres setmanes, fins i tot els darrers mesos.
1: Sí, de fet jo crec que hem de deixar, no?, com uns petits consells abans de, doncs, d'acabar aquest estiu, de seguir amb aquest estiu amb la màxima salut possible. I doncs, doncs, per això, doncs, donar quatre consells, quatre tips, perquè doncs, tothom segueixi una alimentació sana i equilibrada. Doncs, aquests darrers mesos encara ens queden, que l'estiu sí que ha començat, però encara no ha acabat i queda molt per endavant.
0: Sí. Doncs vinga, quines són les recomanacions? Quins són aquests consells?
1: Primer, que la hidratació és prioritària, i sobretot aquests dies de calor. Mm. Sí? El que sí que hem de saber és que no tothom necessita beure la mateixa quantitat d'aigua. No? Això dels 2 litres, tothom. No. Les necessitats d'aigua dependeran de la temperatura, del sistema d'activitat física, de l'edat i de l'estat de salut. Per tant, el que sí que hem de fer és prioritzar sempre el consum aquest d'aigua o de, també d'aliments com la fruita, les hortalisses, que ens donen molt d'aport hídric també, com, o per exemple un gazpacho, no? I que tot i no tenir set, doncs hem d'intentar doncs, anar bevent al llarg del dia per intentar evitar aquesta deshidratació, sobretot en nens que no reclamen o gent gran que no té aquesta sensació de set per aquest mecanisme regulador. Per tant, hidratem-nos, tinguem cosetes fresques a la nevera.
0: Tirem d'altres coses també amb aquesta excusa d'hidratar-nos que potser no són tan saludables.
1: No, el tema de l'alcohol, no? La cerveseta o ben freda que treu la set. Bueno, pot treure una mica la set, però no hidrata, sí? Per tant, hem d'anar amb molt de cuidado, perquè el que no hem d'oblidar és que l'alcohol augmenta molt la diuresi, és a dir, que ens fa més ganes d'anar al lavabo, pot afavorir aquesta deshidratació i també dificulta molt aquesta termorregulació que té el nostre cos. Per tant, en dies de molta calor, la cervesa ens pot donar com un plaer, però no ens hidratarà. Per tant, Això no és un substitutiu. L'aigua s'ha de beure sí o sí.
0: El tema gazpacho, la gent que et digui, doncs, escolta, aquesta part de verdura que moltes vegades parlem, de que mig plat de verdura que ha de ser protagonista, amb el consum del gazpacho ho tenim cobert, no?
1: Sí, de fet va molt bé doncs, incrementar l'aport d'aquests continguts amb gazpacho, no? Perquè al final el que tenim és un gran aport de fibra, perquè té un munt de verdures, També conté aigua, per tant és un aliment perfecte. I també, lligat amb tot això, és molt important tots aquests aliments de temporada. I ara tenim doncs, les tomàquets, els pebrots, és la seva màxima explosió ara, Per tant hem d'aprofitar aquesta temporada per menjar aquestes fruites i verdures doncs, que són molt riques ara i s'han d'aprofitar.
0: Molt bé. Més consells?
1: També és molt important, lligat amb tot això de beure, que les begudes isotòniques tampoc no són necessàries sempre. Si fem una passejada molt llarga, amb exercicis molt prolongats, sí, però perquè suem una miqueta per fer una passejadeta de mitja hora, doncs no és necessària. Sí, l'aigua és suficient, no necessitem beure aquestes begudes isotòniques perquè que hem de saber que també estan molt carregades amb sucre. Per tant, aquí vigileu.
0: Molt bé.
1: O de dir, no sopo i venga fruita. Llavors la fruita sencera és veritat que ens aporta molta fibra, vitamines i minerals i aigua, però no ens podem alimentar només d'això. Per tant, fruita a l'estiu sí, però també és important doncs, no oblidar l'aport de les verdures, de la proteïna, carn, ou o peix o dels hidrats de carboni complexes. Per tant, hem de seguir menjant de forma equilibrada també a l'estiu.
0: Que és que, a més, tot just d'aquest tema parlàvem fa unes setmanes amb allò de... Em sembla que va ser contestant una pregunta d'un oient de no tinc gana.
1: Exacte. És que la calor al final ens disminueix la gana. Llavors el que podem fer no, és repartir aquests àpats al llarg del dia, prioritzar també el consum d'aliments frescos perquè també ens faran que ens vingui més de gust i sobretot doncs, assegurar aquesta aportació proteica per assegurar doncs, que tenim tots els diferents macronutrients al nostre cos.
0: Molt bé. Més apunts?
1: Sí, una altra cosa que sí que volia dir i volia enfatitzar, sobretot amb el risc de les toxinfeccions, perquè augmenten molt

0: amb la calor, sobretot ara que ens preparem els tàpers aquests per anar a la platja. Sí? Per tant, a l'estiu és molt important el que mengem, però també com ho conservem. Per tant, vigilem a l'hora de portar els aliments cuinats que estiguin més de 2 hores en ple bat de sol.
1: Sí.
0: No, porteu amb nevareta, ben fred. També intentem mantenir al màxim possible aquesta cadena de fred. També intentar separar els aliments crus dels cuinats i rentar molt bé aquesta fruita i hortalisses, doncs perquè no creixin aquestes bactèries. I també, per últim, doncs, vigilar, evidentment, amb el que diem cada any, no? D'intentar, sobretot, vigilar amb aquelles coses, per exemple, que tinguin un ou cru, sí, no? Com, per exemple, una maionesa. Mm. Vull dir, doncs, potser la maionesa no és un bon aliment per anar a la platja, o a vegades quan tenim aquests peix, o tàrtars, o coses. Per tant, vigileu molt en aquests llocs. Què podríem fer? Doncs a l'estiu va molt bé portar, doncs, amanides de llegums, per exemple, que no es fan malbé tan ràpid, aguanten més i, doncs, a part de ser molt bones i saludables, doncs ens aguantaran molt bé aquestes temperatures. Tot i així, amb nevareta i amb gel.
1: Sí, perquè és el que tu dius, és a dir, tu vas a la platja i baixes a les 11 o a les 12 perquè vols dinar, clar, a l'hora de dinar, encara que sigui la 1:30, 2, porta 2 hores a ple sol, que allò vés a saber com està quan tu menges.
0: Exacte, per tant hem de vigilar.
1: És el concepte amanida, funciona molt bé a l'estiu, perquè t'entra a vegades, t'entren fins i tot sense gana, pots fer mil i una amanides diferents, amb la qual cosa pots jugar amb els ingredients que més t'agraden, i és d'aquells plats, doncs això, que en èpoques de calor i de calor màxima, com aquesta setmana, amb aquestes onades de calor, ho agraeixes. És a dir, el fet de dir, bueno, he de menjar, no tinc molta gana, una amanida ben feta, ben fresqueta, t'entrarà segur, i una bona amanida amb 2 o 3 ingredients la tens, tampoc necessites gaire focs artificials.
0: Clar, per això que a l'estiu al final no necessitem una dieta especial, sinó que necessitem adaptar-ho als nostres hàbits una mica a la calor, no? Que al final seria una mica el que hem estat dient, hidratar-nos adequadament, prioritzar aquests aliments frescos i de temporada, mantenir aquesta correcta seguretat alimentària i, sobretot, doncs, portar bona hidratació d'aigua i de postres, doncs, aprofitar aquestes fruites i, sobretot, desconfiar d'aquestes promeses miraculoses, no? O de dir, bueno, és que la nit la fruita després de dinar fermenta o engreixa. No, la fruita com a postre és molt bona. Hem d'aprofitar, doncs, aquests aliments perquè l'alimentació la millor al final és la que té més evidència científica, serà que sigui variada, basada en aquests aliments frescos i mínimament processats i, sobretot, adaptat a cada persona i en cada moment. Per tant, jo crec que això seria un bon missatge per gaudir de l'estiu i també, doncs, seguir tenint aquests punts de salut que no s'han d'oblidar mai.
1: Escolta, i abans d'acabar, que recordo que alguna vegada, en algun altre final de temporada, ho hem comentat, fins i tot un dia vam fer un especial, els gelats naturals, que estem en època de gelats, i, doncs, escolta, a qui no li agrada, doncs, això, en algun moment agafar un gelat per refrescar-se o per xocolata o el que sigui. I tens també opcions múltiples de fer gelats casolans, gelats que són 100% naturals, fins i tot es comencen a veure en algunes tendes i en alguns supermercats gelats d'aquests naturals, fets només amb fruita de consum ràpid.
0: Exacte, doncs això és molt bo, perquè, i al final és superfàcil, però a vegades ens claven bastants diners per aquest tipus de gelats, sí. És la cosa més fàcil, és triturar fruita i ficar-ho en un motllo, vull dir que no té més misteri. També aprofitar els iogurts amb fruita perquè quedi aquest estat molt més cremós, i si el que volem són els típics gelats de bola, doncs fer-los sempre amb una base de plàtan prèviament congelat, que ens quedarà, doncs, aquesta textura més de bola de gelat, que també, doncs, per canviar està molt i molt bé.
1: Doncs vinga, recomanacions de que era aquestes setmanes d'estiu que tenim per davant, i on a Cèlia Rodríguez, i també a Servidor, per què no dir-ho, ens agafem vacances. Cèlia, una abraçada forta, gaudeix de l'estiu.
0: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Senyores i senyors, en uns minuts arribem a les 2 de la tarda, arriben els companys dels serveis informatius, hora de Notícies Mediodia. Al voltant de la notícia amb la que començàvem el programa, l'incendi a Aiguamúrcia, cap novetat. Recordem, els bombers donen per estabilitzat el 90% del perímetre de l'incendi. Alerta de que entre les 2 i les 7 de la tarda és el moment més crític, el moment en el que s'estarà més pendent de que el foc no revifi. La intenció, la sensació de que el foc es podrà donar per estabilitzar

realitzat aquest vespre. Possibles darreres hores, possibles novetats als serveis informatius d'aquesta casa us mantindran més que informats. Nosaltres tornem demà a la una més ciutat aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda, tot i que les properes hores encara seran complicades, sobretot pel factor advers que suposa el vent, els bombers confien en poder controlar el foc d'Aiguamúrcia a Tarragona aquest vespre. Això permetria aixecar el confinament dels municipis afectats per les flames i que els 220 veïns evacuats puguin tornar a casa. En principi, el foc no ha arribat a les urbanitzacions, però el neguit i la por hi són, en part perquè ja és el tercer incendi que s'ha declarat a Aiguamúrcia en una setmana. La consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que una de les hipòtesis amb què treballen és que el foc hagi estat provocat.
2: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.

0: Comencem així una setmana que es presenta complicada, ja que patirem la tercera onada de calor d'aquest estiu. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda, sí, les temperatures tocaran sostre dimecres, però avui ja es poden arribar als 38 graus a Ponent. Les altes temperatures també multipliquen el risc d'incendi, per aquest motiu s'ha restringit l'accés a 8 espais naturals.
0: En plana política, setmana marcada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, no té cap dubte, diu que hi haurà un pronunciament a favor d'aquesta normativa.
2: Pido que la sentencia sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y sobre todo aplico que pido que si es clara se aplique con diligencia y sin más dilación.
1: Des d'Esquerra Republicana, la seva número 2, Elisenda Alemany, també confia en que la justícia europea esmeni la plana al Tribunal Suprem.
3: Insistim que som optimistes en la sentència del TJUE que demostrarà el boicot judicial que existeix a la democràcia. No ens rendirem, continuarem endavant defensant la democràcia i defensant el nostre país.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, s'hi ha mostrat prudent, sobretot amb l'aplicació que la justícia faci de la sentència.
4: El dijous, una vegada ja es conegui els termes d'aquesta sentència, doncs farem llavors totes les valoracions, tant tècniques com polítiques, que s'hagin de dur a terme al respecte. I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
0: El pronunciament el coneixerem dijous i avui, encara en plana judicial, hem de parlar que la Fiscalia retira l'acusació de prevaricació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
1: D'aquesta manera, només les acusacions populars representades per Jusil i Jupol mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per a tots dos per haver retardat la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya durant la Covid.
0: I les dades avalen la llei de contenció de preus del lloguer.
1: Sí, però a mitges ja expliquem el perquè. A les zones tensionades, els preus dels arrendaments han baixat un 1,28% respecte del període anterior a l'aplicació dels topalls. Tot i això, també és cert que els llogaters paguen més que fa un any. A la resta de Catalunya, els preus han pujat gairebé un 10% en relació amb el primer trimestre del 2024, quan va entrar en vigor la normativa.
0: El titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi.
0: El Barça enceta la pretemporada amb els reconeixements mèdics.
5: Sí, ha estat el dia 1 del tercer curs de Hansi Flick al capdavant del conjunt blaugrana i fins a 10 jugadors de la primera plantilla estaven citats. A partir de 9:45 del matí a la ciutat esportiva Joan Gamper pels primers reconeixements mèdics. A més, 15 jugadors del filial i del juvenil estaran aquests primers dies a les ordres de l'entrenador alemany. També avui ha tornat a l'activitat el Real Madrid a Valdebebas. I al Mundial, tot a punt perquè es disputin entre demà i dimecres les dues semifinals del torneig, l'Espanya-França, Dallas, i l'Anglaterra-Argentina-Atlanta.
0: Acabem de repassar la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Avui a Catalunya continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures diurnes se mantenen amb pocs canvis. Podem arribar a màximes de

0: 38 graus a Lleida, 36 a Girona, 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a les províncies de Lleida, Barcelona i a l'interior de Girona. Demà dimarts tindrem el cel poc nuvolat, però durant la tarda al Pirineu Occidental creixeran núvols d'evolució sense descartar tempestes aïllades. Així mateix, les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. L'EMET activarà l'avís per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. 2:45 de la tarda. Ismael de la Parra, al control tècnic.

0: Doncs comencem una nova setmana de crisi d'incendis a Catalunya, avui amb el foc d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, a Tarragona, com a principal preocupació, ja que segueix Ferran cremant i els bombers no han pogut estabilitzar-lo.
1: Segons han explicat els bombers, el 95% del perímetre està estabilitzat, però hi ha una part del flanc esquerre de difícil accés que fa que encara no s'hagi pogut estabilitzar del tot. A més, amb la pujada avui de les temperatures i l'arribada també del vent del sud, els efectius treballen perquè no revifin els punts calents. El foc crema molt a prop del que hi va haver, recordem, dimecres, al Pla de Manlleu, també al terme municipal d'Aiguamúrcia, i que els bombers ja tenen, això sí, controlat. Tot i la greu situació, els bombers són positius i confien que de cara al vespre l'incendi es podrà donar per controlat.
0: Tot i aquest positivisme, podríem dir, preocupa que alguns sectors del foc podrien avançar cap a zones habitades. Després d'una nit complicada, la situació ha obligat Protecció Civil a ordenar aquest matí l'evacuació preventiva de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. Ens en parla la Montse Valls. Montse, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. En concret, l'avís afecta els ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa i les cases de Romanill. L'evacuació s'ha dut a terme de manera esglaonada entre les 7 i les 9 del matí, amb trasllat cap al casal de Vila-rodona, i es preveu que els veïns puguin retornar a casa al vespre si l'evolució de l'incendi ho permet. Una evacuació que els bombers han decidit dur a terme per les complicades condicions per estabilitzar i controlar l'incendi. Marta Ortiz és cap del Servei de Protecció Civil a Tarragona.
3: Hem tingut una evacuació de 220 persones de les quatre urbanitzacions de Querol, i al centre d'acollida que l'hem organitzat al municipi de Vila-rodona han arribat fins a 67 persones. Segons com evolucioni l'incendi, si es pot donar per estabilitzat i controlat, doncs la gent podrà tornar a casa i el confinament el podrem aixecar.
2: Per la seva banda, els veïns del territori es troben desconcertats perquè, diuen, és el tercer foc que pateixen en només una setmana. Segons ha explicat l'alcaldessa de Querol, Roser Burzón, s'ha viscut una nit molt angoixant i desesperant.
4: Molt desesperant. La gent, els mòbils no paraven. No hem, ningú de l'equip de govern ni hem pogut parar, més que pendents del mòbil i intentant calmar al màxim la gent.
2: Burzón ha celebrat que tots els evacuats han col·laborat amb els cossos d'emergències i ha explicat que s'ha recomanat a tota la gent que té segones residències que tornessin a casa seva.
0: Gràcies, Montse. El risc d'incendi continua sent alt a bona part de Catalunya i per això els agents rurals mantenen la restricció d'accés a 8 espais naturals: Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, Montserrat, Montmell, Marmellà i Montsant Ferran.
1: Unes mesures que podrien incrementar-se al llarg dels propers dies, ja que ens estem endinsant a una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu, que assoliria el seu pic entre dimecres i dijous. Demà passat, una vintena de comarques estaran en perill alt de calor, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, però, ja estem notant aquest augment de la calor, amb mínimes forces altes. Al litoral, recordem, hem rondat els 25 graus, a Ponent se n'han superat els 20, i la més alta registrada ha estat a Portbou, amb 27,1 graus.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
0: La cita política de la setmana serà aquest dijous a Luxemburg. La justícia europea haurà de pronunciar-se sobre l'amnistia i podria aplanar el retorn de Carles Puigdemont. El govern català espera un dictamen contundent a favor de la llei que faci moure el Suprem, però l'independentisme es mostra amb més cautela. Marcos Díaz, bona tarda.
6: Bona tarda, Gavi. Carles Puigdemont continua acusat de malversació perquè el Tribunal Suprem considera que l'amnistia deixa fora aquest tipus de delicte. Aquesta és la raó per la qual no s'ha aplicat plenament la llei a l'expresident de la Generalitat ni tampoc al líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Una situació, en tot cas, que podria canviar d'aquí 3 dies. Escoltem el cap de l'executiu, Salvador Illam, en un esmorzar informatiu.

0: acusació de prevaricació que només manté hores d'ara l'acusació popular representada per les associacions policials.
1: D'aquesta manera, el Ministeri Públic també ha fet marxa enrere en la seva petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic per a tots dos. Sí que es mantenen, això sí, les acusacions de Jussil i Jupol, que reclamen 15 anys d'inhabilitació per a Vergés, Argimon i també altres exresponsables del Departament de Salut. Escoltem el seu advocat, que insisteix que els problemes per a vacunar els cossos policials es va acabar amb l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
2: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Cuanto menos es peculiar.
1: En canvi, l'advocat de l'exconsellera Vergés, Mariano Vergés, ha reiterat que no hi havia vacunes suficients per als cossos policials i als ciutadans de 55 a 65 anys.
2: Se podía vacunar a la vez. Personas de 55, el colectivo de 55 y 65 años y colectivos esenciales, ¿se podían vacunar a la vez? No, es que era imposible. ¿Y cómo se resolvió esto? ¿Cómo se ejecutó? Porque no se decidió, se ejecutó. ¿Cómo se ejecutó esa decisión del Consejo? Pues como dijo el propio Consejo y como dijo la estrategia, empezando por las cohortes de 55 a 65.
1: Amb aquest argument, les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: I en la plana judicial també us hem d'explicar que el Tribunal Suprem ha considerat que no es pot excloure l'ús del castellà en la retolació dels centres escolars sostinguts amb fons públic, és a dir, tant els públics com els concertats. En concret, el Tribunal anul·la l'apartat d'un document sobre l'organització dels centres del curs 2022-2023. D'aquesta manera, el Tribunal espanyol estima el recurs que va presentar en el seu moment l'Assemblea per una Escola Bilingüe contra una sentència del TCJC que els va donar la raó en part sobre altres aspectes del document, però que havia deixat fora la retolació en considerar que no formava part de l'activitat educativa. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer ha pujat a les zones tensionades de Catalunya fins als 876 euros de mitjana. A Barcelona, ciutat, aquest import s'ha elevat fins als 1.137 euros, xifres que demostren que, tot i les mesures de contenció aplicades per les administracions, els preus del mercat continuen a l'alça, això sí, per sota dels nivells anteriors als topalls.
1: A les zones tensionades, els llogaters paguen un 3,71% més que fa un any. En canvi, la resta de Catalunya, l'increment ha estat superior d'un 4,04%. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també si el comparem amb el primer trimestre del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des d'aleshores, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%. En el cas de la ciutat de Barcelona es repeteix la mateixa lògica. L'import mitjà de les noves firmes va créixer un 4,61% respecte a l'any passat, però va caure un 2% en relació amb el trimestre anterior. El descens és encara major si el comparem amb l'inici de l'aplicació del topall. Des de llavors, el preu dels lloguers ha baixat un 4,7%.
0: D'altra banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha acceptat negociar amb els viticultors les condicions per demanar al govern espanyol les indemnitzacions per arrencar vinyes. Ordeig insta els pagesos a fer una proposta acotada per evitar falta de productes els propers anys.
3: Nosaltres el que ens preocupa és el que no volem és perdre superfície agrària, per tant, o fins i tot reconvertir-ho en altres tipus de cultius. En tot cas, tant els tècnics com a les organitzacions hem quedat que definirem, que farem una proposta, que aquesta és la que s'ha de traslladar al Ministeri.
0: I a la planta de l'automobilística Ficosa de Viladecavalls ja s'han produït els primers acomiadaments que els sindicats van pactar amb l'empresa el mes passat. Eudald Sanz, bona tarda.
4: Bona tarda. L'ERA afecta en total 101 treballadors i els acomiadaments es donaran a terme en 4 blocs. El primer es va produir la setmana passada amb 32 treballadors. Els propers estan previstos pels mesos de setembre, desembre i el març de l'any que ve. Susana Iné, representant de les Comissions Obreres de la Comissió de Seguiment de l'ERO, valorava positivament l'acord.
5: El total de persones afectades ha estat de 101, 70 han estat voluntàries, baixes voluntàries, i 31 acomiadaments no voluntaris. O sigui que fent aquests números, doncs, no està pas malament.
4: A més, l'empresa també iniciarà un ERTO a l'àrea d'enginyeria que tindrà 28 persones afectades, però que estarà repartit entre els 650 treballadors. Els sindicats esperen que l'atorgament de nous projectes a l'empresa serveixi per tancar aquest cicle d'ERTOs.
6: Notícies migdia. L'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
0: Demà el ple del Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. Ja ha passat el text la Comissió de

0: de drets socials sense el suport del PP i de Vox. La gran novetat d'aquesta esmena és l'augment del pressupost. Parlem que la despesa es quintuplicarà respecte a l'any 2021. Més dades amb el Pere Parés. Pere, bona tarda.
1: Bona tarda. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha passat els últims dos anys treballant en aquesta esmena de llei que va entrar en vigor sota el govern de Zapatero el 2006. El principal objectiu que persegueix és la reducció de la llista d'espera. Tot i que la xifra s'ha reduït un 20% des de l'any passat, actualment més de 140.000 persones porten 6 mesos o més esperant a ser ateses. La presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, Raquel Torres, ens explica quins són els principals punts forts de la reforma.
2: L'aprovació del reconeixement automàtic del 33% de discapacitat, per exemple, eliminarà molts tràmits per persones que no disposen d'aquest temps. La teleassistència passi a ser un dret subjectiu també és molt ben rebut, ja no serà un recurs opcional que dependrà de les capacitats de l'autonomia o d'alguns municipis, sinó que serà un dret garantit. I, sobretot, aquest tema del finançament.
1: Per Torres, hi ha reptes que no queda clar com s'afrontaran, com, per exemple, la quantitat de professionals necessaris per atendre les persones dependents a la seva llar o el control dels diners que es donin en forma de prestació directa als cuidadors no professionals.
0: En plana local, Vox manté el pols contra les zones de baixes emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha anunciat recursos judicials en diversos municipis.
3: És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Sant Cugat del Vallès. També presentarà al·legacions al Pla Metropolitana de Mobilitat Urbana de 2025-2030. El president de Vox, de la província de Barcelona, Joan Garriga, assegura que aquestes mesures per limitar la contaminació ambiental no estan, diu, ben fonamentades.
4: Les zones de baixes emissions són un peatge clàssic. Un peaje social para los que menos tienen, para aquel trabajador que va con la furgoneta, que ha pasado todas las ITVs, que no contamina, que contamina menos que un SUV enorme del Pijo Progre que se lo ha podido cambiar.
3: Vox ha proposat d'aquesta manera com a alternativa a la zona de baixes emissions la millora del transport públic, limitacions puntuals de la circulació de vehicles i mesures tècniques per reduir la contaminació dels vehicles. La presentació d'aquests recursos contenciosos són la segona part d'un front que es va obrir, recordem, amb les al·legacions.
0: Barcelona presentarà un projecte per transformar el barri de Ciutat Meridiana a nou barris dins de la segona convocatòria del Pla de Barris.
3: Sí, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, explica que el projecte servirà per revertir les desigualtats entre els veïns d'una manera, diu, estructural. Un programa que inclourà intervencions urbanístiques i socials i que preveu dotar-se de 25 milions d'euros. El projecte té un termini d'uns 5 anys.
0: I encara la capital catalana de la delinqüència. Hem de dir que cau gairebé un 40% en el transport públic després del reforç policial dels Mossos d'Esquadra.
3: Sí, els furts al metro, rodalies i autobusos disminueixen arran de l'increment de patrulles policials, tant uniformades com de paisà. Un pla operatiu específic que es va instaurar fa uns mesos i que està donant resultats. Un descens del 28% al metro i rodalies i d'un 39 a la xarxa d'autobusos. Des del cos dels Mossos d'Esquadra posen en valor un treball operatiu que combina la presència policial uniformada i la vigilància de paisà. Ho ha explicat Eugenio Trajuelos, sotsinspector de la línia regional de transport urbà de la regió policial de Barcelona, i ho ha fet al programa La Ciutat.
5: Dintre d'estar campai i el pla confiança, doncs posar-nos en llocs estratègics, doncs per crear aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los.
3: I destaca que la caiguda dels delictes a la xarxa de transport urbà de Barcelona també ha provocat un descens del 10% pel que fa a la criminalitat global a Barcelona.
0: Doncs no deixem de parlar de delinqüència perquè els Mossos d'Esquadra han detingut tres menors d'edat per un robatori violent de telèfon mòbil a l'Hospitalet de Llobregat.
3: Els fets es remunten al 29 de juny quan la víctima va ser abordada per l'esquena i ferida amb una arma blanca mentre li sostreien el terminal. La localització en temps real del dispositiu, facilitada per un familiar, va permetre als agents recuperar-lo i retornar-lo al seu propietari. Les detencions es van fer els dies 2 i 6 d'agost. Els tres menors ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors a l'Hospitalet.
0: Arresten quatre persones per enterrar 46 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve de Sesrovires. La Guàrdia Civil ha imputat al grup criminal delictes contra recursos naturals, falsedat documental i blanqueig de capitals. Diego.
3: L'organització criminal que operava a la província de Barcelona utilitzava documentació falsa per introduir a Espanya residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com ara producte o terres. Part d'aquests residus s'enterraven de forma clandestina i sense prendre mesures de seguretat en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve de Sarrovires.

0: Rovires, el que suposa un risc pel medi ambient i també per les persones. Ara, l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires han estat informats de la investigació i treballen ara amb la Guàrdia Civil per descontaminar aquestes zones afectades.
1: I detingut l'exdiputat i exalcalde de Sant Feliu de Guíxols per masturbar-se davant una menor en una piscina.
0: Sí, la policia local de Santa Susana ha detingut l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per Junts per Catalunya, Pere Albó, per fer-se tocaments davant una menor en una piscina d'un hotel de la localitat.
2: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Doncs repassem l'actualitat esportiva aquí al Notícies Migdia. Comencem parlant del Barça, dia 1 en aquesta pretemporada del Club Blaugrana, que ha començat amb els tradicionals reconeixements mèdics.
1: Sí, a partir de 2:15 del matí estaven citats els jugadors del Barça en el primer dia de la pretemporada 26-27. Ter Stegen, que és a punt de tancar la seva sessió a l'Ajax, Chesney, Alejandro Valde, Christensen, Fermín, Marc Casado, Gerard Martín, Marc Bernal, Héctor Ford i Rooney Bargi. A més dels 10 futbolistes del primer equip, 15 futbolistes del filial i del juvenil estaran també a les ordres de Hansi Flick. Demà, el primer equip realitzarà aquest primer entrenament. El primer duel serà divendres 24 contra l'Europa, abans d'arrencar l'estatge a Sant George, a les instal·lacions de la Federació Anglesa. L'últim amistós de pretemporada serà el trofeu Joan Gamper, que a falta de confirmació oficial es disputarà el 19 d'agost contra l'Al-Ahly d'Egipte. I mentrestant, el club està acabant de configurar com serà la plantilla per aquest nou curs. El president del club, Joan Laporta, és a Dallas, als Estats Units, per veure la semifinal del Mundial entre la selecció espanyola i França, i ha avisat que l'oferta per Julián Álvarez no serà eterna.
2: Lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie. Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. La hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho. Y bueno, mantenemos la oferta, a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
1: De la mateixa manera, Laporta ha confirmat el fitxatge de Karim Adeyemi, procedent del Borussia Dortmund, alhora que tanca la porta a una possible sortida de Rafinha, pretès per la Lliga de l'Aràbia Saudita.
2: No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi, veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. La lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
1: D'altra banda, el Real Madrid també ha iniciat avui la pretemporada amb els reconeixements mèdics i ja aquesta tarda s'exercitaran a les ordres del nou entrenador, de José Mourinho.
0: I tot a punt ja per a les semifinals de la Copa del Món.
1: I la primera d'elles enfrontarà la selecció espanyola i França demà a les 9 de la nit a Dallas. Serà la segona semifinal de la història d'Espanya i es veurà les cares amb, fins al moment, la millor selecció del torneig, la França d'Mbappé, d'Olise, de Dembélé i companyia. Ahir es va passar pels micròfons del Radio Estadio Noche al mitja punta del Barça, Dani Olmo, que no té preferències pel rival a la final si la selecció espanyola guanya demà.
3: Me da igual, en verdad. Me da igual. O sea, contra Inglaterra también tengo, o tenemos un buen recuerdo. Contra Argentina sí que nunca he jugado, si recuerdo bien. Estaría bien, pero primero Francia.
1: És prudent, Dani Olmo. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, va comentar després de vèncer Bèlgica divendres als quarts de final que no se li ha de tenir por a la selecció francesa. L'ha respost al central de la selecció de Deschamps i nou jugador anunciat pel Real Madrid, Ibrahima Konaté.
4: No escuchamos ese tipo de cosas. No hay que tener miedo a nadie, hay que seguir con la humildad que estamos mostrando desde el principio y no caer en esta trampa, especialmente en este momento de la competición. Él puede decir lo que quiera, nosotros vamos a intentar prepararnos lo mejor posible y esperamos que al final del partido el resultado nos sea favorable.
1: La segona semifinal la jugaran Anglaterra i l'Argentina de Leo Messi dimecres a l'estadi d'Atlanta. I dos últims apunts en clau mercat de fitxatges. A segona divisió, el Centre d'Esports Sabadell ha anunciat la incorporació de Pere Pons, migcampista de 33 anys que ha jugat els últims 4 cursos a l'AEK Larnaca.

0: de Xipre i té experiència amb el Girona tant a primera com a segona. I per últim, un altre retorn a casa nostra, el de Vicky Losada, la migcampista de Terrassa, llegenda del futbol femení. Després d'una etapa al Bristol anglès, jugarà al Badalona Women la propera temporada amb 35 anys.
1: I a la plana poliesportiva, en motociclisme, Marc Márquez presenta candidatura al Mundial.
0: Sí, el pilot de Cervera es va imposar al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, dominant la cursa des del principi i suma dos triomfs consecutius. El japonès Ai Ogura va ser segon i Raúl Fernández tercer. Jorge Martín, que va acabar cinquè a la cursa, continua líder del Mundial, però ara amb només 18 punts de marge sobre Marc Márquez, que va arribar a tenir més de 100 punts de desavantatge. En parlava de Zon.
2: Estamos a 103 del líder, a 18. La verdad es que bien, contento, muy contento de cómo ha ido el fin de semana. Lo dije, no engaño, sin defender, aquí atacar. Entonces aquí tocaba atacar, si queremos tener mínima oportunidad para el campeonato, toca atacar en los circuitos que me sienta bien y no fallar en los que me sienta mal. Así que bueno, muy contento.
0: Àlex Márquez va caure quan anava segon. La competició s'aturarà 3 setmanes i tornarà al cap de setmana del 8 i 9 d'agost al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I un altre punt en bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge d'aquest estiu. Es tracta de Justin Robinson, un base estatunidenc de 28 anys amb experiència a l'Eurolliga amb el París a la temporada passada. A més, ja coneix la Lliga CB perquè va disputar 9 partits amb el Breogán gallec el 2024.
1: Víctor i Llúcia, com sempre, gràcies i bona tarda.
0: A vosaltres.
1: I en plana cultural, a Parets del Vallès, del Vallès Oriental, el Festival de Curtmetratges de la Pedra del Diable, homenatge a tres paratanes que acumulen audal èxits recents en les seves carreres cinematogràfiques.
3: L'enginyera de so Laia Casanovas, la guionista Núria Donjó i la productora Anna Moragriega han estat les homenatjades. Les tres van conversar sobre el paper de la dona en el cinema, en un col·loqui en què coincidien en què el més difícil al començar la seva carrera va ser la inestabilitat econòmica del sector i el síndrome de la impostora cada vegada es podien patir.
4: De començar la indústria tan jove, els dubtes que tens sobre tu mateixa, no? I de que sembla que necessitis validacions externes per dir no, és que jo tinc alguna cosa a explicar.
3: Ella era Núria Donjó i, a banda de l'homenatge, el festival va portar al Teatre Municipal una selecció de curtmetratges amateurs i professionals. I pel que fa al palmarès, en la secció oficial, el jurat va premiar com a millor curt Abril d'Alexandra Iglesias, a Carles Manuel Díaz amb el guardó millor actor i Andrea Álvarez amb el de millor actriu.
1: I a Girona, uns 200 cantaires d'entre 10 i 16 anys han donat el tret de sortir de la 11a edició del festival Europa Cantat Júnior.
5: Aquest diumenge el festival s'ha estrenat amb l'espectacle Baixem a la plaça, un homenatge a la música en català dirigit per Jaume Salà, que ha fet sonar cançons com El cant dels ocells, El noi de la mare o Girona m'enamora. Anna Jané és la presidenta del secretariat de Cors Infantils de Catalunya.
6: Venen cors de tota Europa que volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir. Per tant, durant tota la setmana, en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: El Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant i no competitiu, aplegarà a la ciutat 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina.
1: I el Festival Rec.0 ja té dates per a la seva propera edició de tardor. La cita se celebrarà del 4 al 7 de novembre al barri del Rec d'Igualada, que tornarà a convertir-se en un gran espai dedicat a la moda, la gastronomia i la cultura. Doncs així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
7: Són les 3 de la tarda en Canàries.
8: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, 3:03. Resumimos el día. Avanzan las identificaciones de los fallecidos en el incendio de Almería. 6 de los cuerpos han sido ya identificados, son un ciudadano español y 5 extranjeros de Reino Unido, de Francia, de Bélgica y de Estados Unidos. Superada la urgencia, estabilizado ya el incendio, los equipos de extinción esperan controlarlo en breve, esta misma tarde incluso. Se desplaza a esta hora a la zona el líder del PP, Núñez Feijóo. Se ha retrasado su vuelo. A media mañana llegaba Pedro Sánchez, que ha comparecido después junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, comparecencia conjunta, trasladando el mensaje de unidad y colaboración entre instituciones.
10: Creo que hemos trasladado lo que esperan y demandan los ciudadanos y ciudadanas ante situaciones como esta. Cuando hablamos del Estado, hablamos de todos.
11: Agradecer la presencia del presidente del Gobierno a través de la unidad militar.

0: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
1: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
0: Pero cero dudas, ¿eh?
1: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: ¡Ay, mi madre el bicho! Toma Energisil Vigor. Energisil con zinc mantiene la testosterona. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
3: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
6: Onda Cero Tarragona, 95.3 FM. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: Comencem l'agenda cultural a Lleida amb la festa major de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, que tornarà a omplir el pati i els voltants de l'Institut del 13 al 19 de juliol, amb una programació gratuïta i pensada per a tots els públics. Sota el lema Lleida Territori Creatiu, la setmana combinarà espectacles familiars, cultura popular, música, circ, dansa, humor i monòlegs, amb una aposta clara pel talent de les tardes de Lleida. Els matins estaran dedicats a les famílies i les tardes i els vespres a les arts escèniques i a la música en directe. Una altra gran cita de l'estiu arriba del 16 al 19 de juliol amb una nova edició de Les Ballòlet a les Valls d'Àneu. El festival convertirà els pobles de la vall en un gran escenari a l'aire lliure amb una programació d'arts escèniques per a tots els públics que inclou teatre de carrer, dansa, música, instal·lacions interactives i espectacles familiars. Una proposta amb cultura, natura i participació en un entorn privilegiat del Pirineu de Lleida. I també del 16 al 18 de juliol, lo quiosc de Talarn, a Toca del Pantà de Sant Antoni, acull la desena edició del Talarn Music Experience, un festival que reuneix artistes com La Fúmiga, Ginestà, Buós, Maria Jaume, Good Save the Queen o Les que faltaven, entre d'altres, en tres jornades de música en directe en un dels espais més singulars del Pallars, una cita amb concerts amb territori i gastronomia per celebrar els 10 anys d'aquest festival.
6: Apunta-t'ho a l'agenda. Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
8: Som la ràdio dels viatges, aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món agon.
9: I tant que
8: aquí,
9: sí.
8: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
10: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
8: Veus?
10: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
6: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí i en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio. L'actualitat de Catalunya
11: sempre va amb tu.
6: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
12: En nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
13: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Continua cremant el foc a Aiguamúrcia, a Tarragona, que ha obligat a evacuar 220 veïns i veïnes. La feina feta fins ara ha permès estabilitzar un 95% del foc, però encara no es pot donar per estabilitzat. Els bombers esperen fer-ho durant aquest vespre-nit. El que destaca d'aquest incendi és la seva repetició. És el tercer foc al territori en només una setmana i es treballa amb la hipòtesi que es tracti d'un incendi provocat. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: A priori sembla ser, hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra, que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Clar, com ho està vivint el veïnat? Doncs amb un sentiment d'impotència. Així ho ha explicat la Laia Bertolín, que s'ha desplaçat al territori des de Barcelona per poder cuidar els seus pares, que han estat desallotjats per prevenció.
2: Cases de cap de setmana, de vacances, per quan nosaltres érem petits, amb la colla, i clar, que vingui una persona que no sabem què li passa i que prengui foc i que et pugui cremar la teva casa, que ara els nostres pares els ha costat un gran esforç construir-la, però la veritat, és molt indignant, molt. I molt impotència.
0: Els bombers han estat treballant durant la tarda també en un escenari de simultaneïtat, però ja han pogut donar per estabilitzat el foc a Lladurs.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
0: Més titulars d'aquest dilluns, dia 13 de juliol. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola.
0: Aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei de l'amnistia i tant el govern com el seu soci republicà s'ha mostrat optimista sobre el pronunciament a favor de la norma.
5: Pido que la sentencia sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y sobre todo aplico que, pido que si es clara se aplique con diligencia y sin más dilación.
6: Insistim que som optimistes en la sentència del TJUE que demostrarà el boicot judicial que existeix a la democràcia. No ens rendirem, continuarem endavant defensant la democràcia i defensant el nostre país.
4: Paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany. Qui no té tantes esperances són els juntaires, sobretot pel que fa a l'aplicació que la justícia faci de la sentència. Escoltem el juntaire Josep Rius.
7: El dijous, una vegada ja es conegui els termes d'aquesta sentència, doncs farem llavors totes les valoracions, tant tècniques com polítiques, que s'hagin de dur a terme al respecte. I el que després faci la justícia

0: justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
1: Més titulars del dia. Avui hem conegut unes dades de l'Incasòl que ens faran reflexionar sobre si està funcionant o no la contenció dels preus del lloguer.
2: Segons l'estudi, a les zones tensionades, els preus dels arrendaments han baixat un 1,28% respecte del període anterior a l'aplicació dels topalls. Tot i això, també és cert que els llogaters paguen més que fa un any. Ho analitzarem amb el catedràtic d'Economia Aplicada de l'UPF, José García Montalvo.
1: Vist per sentència al judici els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon.
2: La Fiscalia ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, només es mantenen les acusacions populars. Estan representades per Jusil i Jupol i demanen 15 anys d'inhabilitació per als dos exconsellers per haver retardat la vacunació dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya durant la Covid.
1: En clau local, avui ens fixem en una iniciativa usonenca, un projecte per millorar el benestar emocional de la gent gran a través d'estímuls sensorials i cognitius.
2: Es tracta de materials que han elaborat els alumnes de la Fundació El Llindar i que han estat dissenyats especialment perquè els pugui fer servir els residents i les seves famílies també. Imma Cantizano és la directora tècnica de la residència Aura de Manlleu.
3: Que hem treballat conjuntament a fer uns jocs lúdics adaptats a les nostres necessitats dels nostres usuaris perquè puguin fer estimulació cognitiva a nivell també físic i bueno, són uns jocs que fan que els nostres usuaris quan ells si estan jugant doncs els hi canvia la cara.
2: La iniciativa s'ha començat a aplicar a la residència Aura de Manlleu i al Nadal de Vic.
1: A la segona part de la brúixola d'avui parlarem de periodisme de viatges i ens traslladarem concretament al nord d'Europa.
2: Sí, en aquest camí ens acompanyarà el periodista i escriptor Xavier Moret, que ens parlarà del seu llibre Noruega, sota l'aurora boreal, i amb qui reflexionarem sobre l'estil nòmada de vida que tant els caracteritza i que l'ha fet sentir-se viu a 140 països diferents.
1: I acabarem com cada dilluns amb salut mental, avui parlant sobre el perfeccionisme.
2: Què fa que les persones siguin perfeccionistes en el seu dia a dia? Com pot derivar aquesta actitud en un trastorn? En parlarem, com sempre, amb el psicòleg de capçalera de la brúixola, David Cueto.
1: I moment de conèixer el titular d'esports, José Agustín Gómez. Què tal? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Lola. El primer equip del Futbol Club Barcelona ha tornat aquest matí a l'activitat amb les proves mèdiques. Pocs jugadors de la primera plantilla en aquesta tornada a la feina. Entre ells, Marc-André Ter Stegen, qui està a l'espera que es tanqui la seva sessió a l'Ajax. Des d'Ales, Joan Laporta, president blaugrana, confirma el fitxatge del davanter alemany Karim Adeyemi. I en bàsquet, segon reforç pel conjunt blaugrana. Es tracta del base estadounidenc Justin Robinson, qui signa per dues temporades.
1: Estem a l'inici de la tercera onada de calor d'aquest estiu. Volem saber què ens espera demà pel que fa al temps. Juan Carlos Piña, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Demà dimarts a Catalunya tindrem el cel poc ennuvolat, però creixeran núvols d'evolució durant la tarda al Pirineu Occidental, on no es descarten tempestes aïllades. Les temperatures es mantindran sense canvis o pujaran lleugerament. Arribarem a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona i 32 a Barcelona i Tarragona. La EMET activarà avisos per calor a la província de Lleida i a l'interior de Girona i Barcelona, sent de nivell taronja perill important a la província de Lleida. Per altra banda, bufarà vent fluix variable tendint al migdia a les components sud i sud-est amb intervals moderats. És una informació de EMET.
1: Gràcies, Juan Carlos. Passen 7 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Vicenç Armero.

0: Nou episodi de simultaneïtat d'incendis a Catalunya. El que més preocupa és el d'Aiguamúrcia, que ha registrat dues reproduccions dins del perímetre i també treballant al foc de Lladurs, que s'ha aconseguit estabilitzar fa prop d'una hora.
1: Explicaven els bombers que han tancat el perímetre amb una línia d'aigua i han reduït la capacitat de propagació de les flames. L'evolució positiva de l'incendi de Lladurs ha permès retirar part dels recursos desplegats a la zona i enviar-los a l'altre gran incendi que crema ara a Catalunya, que és el d'Aiguamúrcia. Aquest últim encara no està estabilitzat, l'entrada de marinada no hi ha col·laborat i s'han reproduït focus a l'interior del perímetre, que estaria delimitat en un 95%. Com a mínim, és aquesta l'última informació que tenim fins ara. Per cert, s'investiga la possible autoria intencionada del foc, perquè recordem-ho, el tercer que crema a la zona, el tercer que crema Aiguamúrcia, de fet, en una setmana o menys, perquè el primer que es va registrar va ser el 8 de juliol, el dimecres. Ho explica el subinspector dels agents rurals, Antoni Mestre, que diu que s'ha començat una investigació al respecte.
2: De moment el que estem fent és una investigació

0: conjunta amb el cos de Mossos d'Esquadra. No descartem cap hipòtesi i estem amb tots els esforços seguint aquesta investigació. Està clar que, com tots ja sabem, ha sigut un lloc on hem tingut una recurrència d'incendis en els últims dies i estem investigant en respecte als antecedents que hem tingut en aquesta zona.
1: Tindrem una nova actualització dels focs a les 9 del vespre i veurem si, com s'espera, es pot donar per estabilitzat aquest foc d'Aiguamúrcia aquest mateix vespre.
2: Mentrestant, els veïns del territori es troben realment desconcertats. És el tercer incendi, com deia ara el Joan, que crema en només una setmana a la zona. L'alcaldessa de Querol, Roser Burzón, explica la situació després d'una nit que ha estat especialment angoixant.
3: Molt desesperant. La gent, els mòbils no paraven. No hem ningú de l'equip de govern ni hem pogut parar, més que pendents del mòbil i intentant calmar al màxim la gent.
2: I el problema és que això no s'atura. El risc d'incendi continua sent alt a bona part de Catalunya i per això els agents rurals mantenen la restricció d'accés a 8 espais naturals. Repassem-los: Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Barònia de Rialp, Ribera Salada, Sant Llorenç de Munt i Lubac, Montserrat, Montmell, Marmellà i Montsant.
1: Unes mesures que podrien incrementar-se al llarg dels propers dies, ja que ens estem endinsant en una nova onada de calor, la tercera d'aquest estiu, que assoliria el seu pic entre dimecres i dijous. Demà passat, una vintena de comarques estaran en perill alt de calor, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, però, ja hem estat notant aquest augment de la calor amb mínimes força altes. Al litoral hem rondat els 25 graus, a Ponent se n'ha superat els 20 i la més alta registrada ha estat a Portbou, amb 27 graus.
2: Ara canviem a crònica política, perquè la cita de la setmana serà aquest dijous a Luxemburg. La justícia europea haurà de pronunciar-se sobre l'amnistia i podria aplanar el retorn de Carles Puigdemont. El govern català espera un dictamen contundent a favor de la llei que faci moure el Suprem, però l'independentisme es mostra amb més cautela. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Carles Puigdemont continua acusat de malversació perquè el Tribunal Suprem considera que l'amnistia deixa fora aquest tipus de delicte. Aquesta és la raó per la qual no s'ha aplicat plenament la llei a l'expresident de la Generalitat ni tampoc al líder d'Esquerra, Oriol Junqueras. Una situació, en tot cas, que podria canviar d'aquí a 3 dies. Escoltem el cap de l'executiu, Salvador Illa, en un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola.
5: Yo dudas sobre la ley tengo pocas y creo que quien se la mire con objetividad tiene pocas, dicho eso con todo el respeto a quien las plantea, pero yo tengo pocas dudas. Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y ha recibido ya más de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional, quiero decir, y algunos todavía dudan y plantean, bueno, pues espero que sea una sentencia clara y sobre todo que s'aplique con diligencia.
4: Amb més prudència s'expressen des de Junts i Esquerra, són Josep Rius i Elisenda Alemany.
6: Vostè sabe que aquest dijous hi ha la sentència del TJUE i el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir segur.
7: Els independentistes, l'Estat diria en general, no ens posa mai les coses fàcils. Ara, sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
4: El Partit Popular tampoc ha volgut fer pronòstics sobre el TJUE, més enllà de reiterar que ara toca passar pàgina per evitar un altre procés.
2: Gràcies, Marcos. I avui hem conegut que la Fiscalia ha retirat les acusacions contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Recordem que els dos ocupaven un càrrec del departament durant la Covid i que se'ls acusava de retardar la vacunació dels policies nacionals i Guàrdies Civils de Catalunya.
1: En la fase final del judici, la fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i la petició de 12 anys d'inhabilitació per càrrec públic. Escoltem a Mariano Vergés, l'advocat defensor de l'exconsellera de Salut, Alba Vergés.
8: Havia intenció de completar los colectivos esenciales? Claro que había. ¿Se podía vacunar a la vez personas de 55, el colectivo de 55 y 65 años y colectivos esenciales? ¿Se podían vacunar a la vez? No. És que era impossible, era materialment impossible, perquè no hi havia dosis per a tots.
1: I després d'aquest últim torn de paraula dels acusats, que ara sentíem, el judici ha quedat vist per sentència. La part contrària, però, manté la seva posició i les acusacions populars han anunciat que continuen reclamant 15 anys d'inhabilitació per als exconsellers.

0: Posem xifres. El preu mitjà dels nous contractes de lloguer ha pujat a les zones tensionades de Catalunya fins als 876 euros. A Barcelona ciutat l'import mitjà s'ha elevat fins als 1.137 euros, xifres que demostren que, tot i les mesures de contenció aplicades per les administracions, els preus del mercat continuen a l'alça, això sí, per sota dels nivells anteriors als topalls. Ferran Cuixart, explica'ns més. Bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, a les zones tensionades els llogaters paguen un 3,71% més que fa un any. En canvi, a la resta de Catalunya l'increment ha estat superior d'un 4,04%. Ara bé, els arrendaments van retrocedir respecte al trimestre anterior i també si els comparem amb el primer trimestre del 2024, quan va començar a aplicar-se el topall. Des de llavors, els preus són un 1,28% més baixos als municipis tensionats. En canvi, a la resta de Catalunya han augmentat gairebé un 10%. En el cas de la ciutat de Barcelona es repeteix la mateixa lògica. L'import mitjà de les noves firmes va créixer un 4,61% respecte de l'any passat, però va caure un 2% en relació amb el trimestre anterior. El descens és encara major si el comparem amb l'inici de l'aplicació del topall. Des d'aleshores, el preu dels lloguers ha baixat un 4,7%.
0: En el capítol de reaccions, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han assegurat que les dades demostren que la regulació dels preus del lloguer, diuen, funcionen.
2: L'alcalde Collboni ha celebrat que els preus hagin baixat gairebé un 5% respecte del període abans d'aplicar els topalls i que la mesura no hagi anat en detriment de l'oferta d'habitatge, amb 2.000 pisos més de lloguer des de l'entrada en vigor de la regulació.
0: Doncs ara el que volem és escoltar la veu experta i per això volem analitzar aquestes dades de l'Incasòl amb José García Montalvo, és catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor García Montalvo, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: A veure, les dades mostren que des de l'entrada en vigor del topall de lloguers, els preus han baixat un 1,28% als municipis tensionats i un 4,71% a Barcelona, mentre que la resta de Catalunya han pujat gairebé un 10%. Aquestes xifres demostren que la regulació funciona?
3: A veure, aquestes xifres es basen en les fiances i les fiances depenen dels límits dels lloguers. Per tant, són el que els economistes diem endògenos. Tu no posaràs un preu al teu habitatge que és de 1.100 euros quan el topall és 800 euros i aniràs a depositar una fiança de 1.100 euros. Depositaràs una fiança de 800 euros. Necessàriament les fiances mostraran una reducció en la tassa d'increment dels preus, almenys al principi, perquè ara ja el creixement dels preus més o menys és el mateix en la zona tensionada i la zona no tensionada. De fet, en Barcelona és més alta que la zona no tensionada, el creixement, perquè ja s'ha produït un reajustament, que ja nosaltres ja vam fer un estudi fa molts anys sobre el reajustament que es produïa en la distribució de preus precisament per l'aprovació dels topalls. Per tant, el que necessitem és una bona estadística de què està succeint realment amb els preus, no amb les fiances, amb els preus de lloguer, amb els preus de lloguer, que són una altra cosa, perquè les fiances no totes es depositen, les fiances estan determinades per quin és el topall dels preus, etcètera, etcètera.
0: Clar, per tant, com hem de llegir aquesta defensa del govern pel que fa a la llei de l'habitatge, no? Que diuen que està tenint efectes positius. Creu, per tant, que és aviat per extreure aquestes conclusions?
3: Clar, jo crec que serà molt difícil extreure conclusions determinants de fiances, dels preus mesurats per fiances. Has d'anar a un altre indicador, els indicadors indirectes, de si la gent està accedint, si la gent que té menys recursos està accedint més al lloguer o no que abans. I, per tant, necessites indicadors de com està evolucionant l'oferta d'habitatge en lloguer. I l'oferta d'habitatge en lloguer, tots els indicadors, el que diuen és que s'ha reduït. I inclús els indicadors més fiables, que són els de l'Agència Tributària, diuen que a Catalunya els lloguers estan creixent molt lentament, més lentament que a tota Espanya, excepte a Melilla, crec, o a Ceuta. Per tant, ahí tenim un problema. Si anem cap a una altra, a mesurar indirectament, donar que no tenim bons preus de lloguer, anem indirectament a mesurar què està passant en el mercat de lloguer a Catalunya, pues el que trobem és que la gent que està de lloguer és cada vegada més rica. O sigui, ha pujat 15 punts el seu, con respecte a la mitjana de la renta disponible. I jo crec que la desigualtat a Catalunya no s'ha reduït tantíssim com perquè la gent que no té recursos s'hagi apropat tant a la mitjana de la renda. Per tant, el que està succeint és que la gent que accedeix al lloguer és gent que té molts recursos, molt més recursos que abans. I això no és una bona indicació de que la política

0: que està funcionant més bé és una indicació de la política, de que la política no està funcionant com es preveia.
1: De fet, un dels arguments dels crítics de la regulació era que faria desaparèixer habitatges del mercat. Les dades actuals confirmen o desmenteixen aquesta hipòtesi? Clar, les bases que ens podem basar avui, ara ho estem reflexionant aquí a la brúixola, però evidentment ens centrem en aquestes dades de l'Incasòl.
0: Sí, a veure, jo he de mirar les dades del stock total d'habitatge, no de dels nous contractes, etc, perquè els nous contractes s'estan reduint, però s'estan reduint, però la duració ha augmentat també. Per tant, si tu mires a què ha succeït amb les dades de l'Agència Tributària del total de lloguers, el total de lloguers a Catalunya i en particular a Barcelona està creixent molt menys, o sigui, no està creixent tan ràpidament com hauria de créixer i menys que moltes altres llocs de l'estat espanyol que no tenen la demanda que té Barcelona. Per tant, aquesta és la situació amb les dades que tenim. D'altres no tenim, o sigui que tot el que sabem és una mica indirecta, però són les dades que tenim.
1: Clar, per tant, si aquesta oferta de lloguer no està creixent com hauria, què falta per fer? Què s'ha de fer a curt termini per revertir-ho?
0: Bueno, de fet, el que ha succeït és que part de la oferta de lloguer que s'havia pogut posar al mercat no ha anat cap al mercat i altra part s'ha retirat. O sigui que hem vist que anava, o sigui, el creixement ha continuat, el creixement molt lentament, per tant, han hagut més alguns pisos més que els han posat a lloguer, però s'han retirat molts pisos també. I per tant, el creixement no és el que hauria d'haver estat. I jo crec que el que s'ha de fer és mesurar què està passant amb la gent que té pocs recursos. És la gent que té pocs recursos la que està beneficiant-se d'aquesta situació? És la gent que té pocs recursos? La gent que té pocs recursos que està a la cua de la distribució de la renda i vol un lloguer, pot trobar un lloguer o ha d'acabar en una habitació o en un infrahabitatge? Aquesta és la qüestió. No tant mirar els preus, aquests preus de fiances que no són preus, perquè la realitat és que aquesta política, l'objectiu no ha de ser reduir els preus, l'objectiu ha de ser que la gent que té pocs recursos pugui trobar un lloguer adequat als seus recursos.
1: I això com es
0: fa? I ja està. Això com es fa? Pues, es fa intentant que la gent que té habitatge que pot llogar pues no tingui, o sigui, tingui una propensió a posar-ho al mercat tan gran com es pugui. I bueno, en aquests moments pues, no, la situació, els últims anys, pues, la situació no ha estat aquesta.
1: Li volia preguntar també per als contractes de temporada, perquè segons aquestes xifres de l'Incasòl han augmentat gairebé un 55% respecte al trimestre anterior. Creu que alguns propietaris estan buscant vies alternatives per esquivar la regulació?
0: Sí, segurament sí, però una mica és el mateix. Els contractes de lloguer de temporada han de depositar fiances a l'Incasòl, però mai havien depositat. Molts anys la proporció de lloguers de temporada que tenien fiança depositada era mínima. Per tant, aquestes oscil·lacions es deuen a coses que tenen a veure amb la política, els canvis de política respecte a l'habitatge de temporada o a les expectatives de canvis de polítiques, però no, realment no sabem molt bé què està succeint perquè no sabem per què es depositen o no es depositen aquestes fiances d'aquest lloguer. I per una altra banda, també és veritat que al passat, quan es diu no, és que la gent està fugint del mercat regular, la realitat és que abans en el mercat regular hi havia molt d'alquiler de temporada, de lloguer de temporada. Per què? Perquè el lloguer regular tu podies deduir el 60% de la renda que rebies a l'impost sobre la renda, mentre que el de temporada no podies reduir res. Què ha succeït? Que molts d'aquests que estaven irregularment, val?, llogant en un habitatge de temporada de 9 mesos a uns estudiants, però dient, no, és regular, 5 anys, però el que passa és que aquesta persona se n'ha anat als 9 mesos, ara s'han anat a alquiler de temporada, que realment el que ja era abans, però no estava així fixat. O sigui que realment la realitat és que necessitem bones dades per analitzar aquest mercat. I necessitem bones dades perquè estem a tot el

0: Estem cada setmana canviant la regulació, però sense veure realment què està succeint.
1: Clar, doncs prenem nota, perquè al final volem preguntar sobre una estadística concreta, però en aquest cas, no, quan parles amb experts, en aquest cas amb vostè, el que ens diuen és que, doncs, que falta més informació. Li volia preguntar per un últim detall, pel que fa una mica a la geografia, no, per als territoris, perquè a Barcelona, pel que fa als preus, en aquest informe, repeteixo, destaquen increments a districtes com Sant Martí i Nou Barris.
0: Sí, i Nou Barris.
1: Clar,
0: sí.
1: Per què s'està produint aquest augment en barris que fins ara semblaven, dins de ser Barcelona, el més assequibles?
0: Sí, és el mateix. És per aquesta reassignació que t'he parlat abans, la reestructuració i la distribució dels preus del lloguer. Dels lloguers. Quan tu poses un topall, la gent fa els càlculs i alguns pues, no volen continuar perquè no els ho té a compte, i altres que tenen a lo millor el preu més baix pues, aprofiten per pujar-ho perquè el topall està més alt i ells pensen que, ostres, pues, haurien de tenir un topall més, un preu més alt, perquè si el topall està més alt és perquè hi ha altres que tenen un preu més alt, no? I aquesta reassignació de preus és el que fa que alguns surten i altres que incrementen el preu molt, i per tant, si els que queden són els que incrementen el preu molt perquè estaven molt més baixos que la mitjana, pues aquests són els que estan fent tota aquesta pujada. Passen moltes coses a la distribució dels preus dels joguers. I no tot és la mitjana. Tot la mitjana del creixement no diu poques coses i s'ha de veure tota la distribució.
1: Per tant, entenc que vostès, quan reben aquestes dades com les d'avui d'Incasòl, no els agrada prendre que d'aquí surtin massa conclusions, perquè senten això, que falta informació, no?
0: Sí, no, nosaltres ja no treballem amb les dades de l'Incasòl. O sigui, nosaltres treballem ja amb quins són els impactes que té amb la gent. O sigui, la gent troba o no troba lloguer. I la gent que troba lloguer, què nivell de renda té? Té un nivell de renda més alt que abans o més baix? I si és més alt, quant més alt és? I quant ha pujat en els últims 3 o 4 anys o 5 anys? I quant ha pujat més? O sigui, més directe, perquè aquestes dades pues, no són les millors per analitzar aquest tema.
1: I on podem trobar estudis d'aquesta mena?
0: Bueno, nosaltres tenim alguns estudis que hem fet en l'enquesta de condicions de vida i es pot trobar, o sigui, no hi ha masses estudis, perquè el problema és que tampoc, o sigui, amb aquestes dades tens una visió indirecta, però no és una visió completa, perquè no hi ha suficients llars per fer una visió molt desagregada, però sí que hi ha almenys informació de què està succeint a les famílies.
1: Doncs prenem nota, a vegades és curiós quan surt una anàlisi i d'aquí surten una anàlisi de com s'ha fet aquest estudi, no? I és el que hem comentat també aquí amb vostè, José García Montalvo, catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra. Moltes gràcies, molt bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuera.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Aprovecha los super tecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
5: Llévate las mejores ofertas para vivir el fútbol. Televisores, portátiles, móviles.
4: O un frigorífico, la lavadora, el horno.
5: Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
4: Hasta el martes 14 de julio, también en web y app del Corte Inglés.
5: Consulta modelos y marcas participantes.
6: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

minuts i arribem a 8:15 del vespre. Continuem repassant tota l'actualitat de la jornada d'avui a La Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Parlem ara en clau també econòmica, perquè el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha acceptat negociar amb els viticultors les condicions per demanar al govern espanyol les indemnitzacions per arrencar vinyes. Ordeig insta els pagesos a fer una proposta acotada per evitar falta de productes

0: els propers anys.
1: Nosaltres el que ens preocupa és el que no volem és perdre superfície agrària, per tant, o fins i tot reconvertir-ho en altres tipus de cultius. En tot cas, tant els tècnics com les organitzacions hem quedat que definirem, que farem una proposta, que aquesta és la que s'ha de traslladar al Ministeri.
0: Una proposta que s'ha de fer arran, ja ho hem explicat altres dies aquí, a la brúixola del descens del consum d'alcohol. Més coses. Es comencen a fer efectius múltiples ERO que a l'abril van anunciar diverses empreses a tot Catalunya. La planta de l'automobilística Ficosa de Viladecavalls ja s'han produït els primers acomiadaments dins dels termes que van acordar sindicats i empresa el mes passat, o del Sanz.
2: Encara que inicialment l'ERO havia d'afectar 172 treballadors, finalment n'acabarà afectant 101. Tot i ser una mala notícia, els sindicats es mostren satisfets perquè el resultat final hauria pogut ser molt pitjor, segons ells. A banda de la reducció dels treballadors afectats, l'empresa ha prioritzat les sortides voluntàries o per jubilació. Ho diu amb Acero Catalunya la representant de Comissions Obreres a Ficosa, Susana Ainé.
3: El total de persones afectades ha estat de 101, 70 han estat voluntàries, baixes voluntàries, i 31 acomiadaments no voluntari. O sigui que fent aquests números, doncs, no està pas malament.
2: A banda d'aquests acomiadaments, a partir de l'octubre, l'empresa iniciarà un ERTO a l'àrea d'enginyeria, que afectarà 28 persones, però que estarà repartit entre els 650 treballadors de la secció. Els sindicats esperen que l'otorgament de nous projectes a l'empresa sigui suficient per poder superar l'ERTO i evitar més acomiadaments.
0: I la plantilla de l'empresa de videojocs Ubisoft Barcelona ha estat cridada a secundar 3 dies de vaga de 24 hores a partir d'avui en senyal de protesta per l'expedient de regulació que suposaria l'acomiadament de 51 treballadors, també un terç de la plantilla. Els sindicats denuncien que les compensacions ofertes per l'empresa són insuficients i que el nombre de persones afectades és excessiu, tenint en compte l'èxit de l'última creació de la saga Assassin's Creed. Aquest dimarts, el ple del Congrés votarà la reforma de les lleis de dependència i discapacitat. El text ha passat al tràmit de la Comissió de Drets Socials sense el suport del Partit Popular i de Vox. La principal novetat del nou text és l'augment del pressupost. La despesa es quintuplicarà respecte al 2021. Pere Parés, bona tarda.
4: Bona tarda. El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha passat els últims 2 anys treballant en aquesta reforma de llei que va entrar en vigor sota el govern de Zapatero el 2006. La presidenta de l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, Raquel Torres, ha explicat aquest matí als micròfons de la ciutat que el factor més determinant és l'augment del finançament. L'Estat assumirà el 50% del finançament en dependència. Torres ha explicat, però, que això ja es contemplava a la llei anterior, però que no s'estava complint.
5: Que no s'arribi tard. Que el problema de la llei de dependència probablement és des del seu origen. Al principi del 50%, això ja era l'esperit original de la llei de dependència que mai es va arribar a complir.
4: El principal objectiu que persegueix és la reducció de la llista d'espera. Tot i que la xifra s'ha reduït un 20% des de l'any passat, actualment més de 140.000 persones porten 6 mesos o més esperant a ser ateses. Per l'Associació Catalana d'Atenció a la Dependència, això és inadmissible i cal disposar de més recursos per agilitzar la burocràcia.
5: Estem parlant d'una persona vulnerable que vol iniciar un tràmit d'un servei, no pot esperar més d'un any, quasi bé 2, perquè acabant un expedient. Per tant, les mans inicials, la incorporació de la tecnologia supernecessària, superevident, i eliminar les duplicitats a nivell del tràmit, per mi és fonamental.
4: Raquel Torres també valora molt positivament que coses com la teleassistència de les persones dependents passin a ser un dret universal. Tot i així, la nova llei no aclareix com s'afrontaran alguns reptes, com per exemple d'on sortiran els professionals necessaris per atendre les persones dependents a la seva llar, o el control dels diners que es donin en forma de prestació directa als cuidadors no professionals.
0: Diverses informacions que ens deixa el dia d'avui en clau local. L'Ajuntament de Gandesa, a la comarca de Terra Alta, ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de la Fontcalda, al seu terme municipal. Una jove de 24 anys va resultar ferida greu també en el mateix accident causat per un despreniment de pedres de les parets dels gorgs, segons els bombers. Més coses, la delinqüència cau gairebé un 40% en el transport públic de Barcelona després del reforç policial dels Mossos d'Esquadra.
6: Sí, com dius, els furts del metro, rodalies i autobusos disminueixen arran de l'increment de patrulles policials tant uniformades com de paisà, un pla operatiu específic que es va instaurar fa uns mesos i que està donant resultats. Un descens del 28% al metro i rodalies i un

0: 39% a la xarxa d'autobusos. Des del cos dels Mossos posen en valor un treball operatiu que combina la presència policial uniformada i la vigilància de paisà, ho ha explicat Eugenio Trajuelos, sotsinspector de la línia regional de transport urbà de la regió policial de Barcelona. Ho ha fet el programa La Ciutat.
1: Dins de l'Estat Campai i el Pla Confiança, doncs posar-nos en llocs estratègics, doncs, per crear aquest impacte, no només a les persones, als ciutadans que romanen o que visiten Barcelona, sinó també les persones que intentin o que tinguin la intenció de fer actes delictius, que amb aquesta presència uniformada, doncs, dissuadir-los.
0: I destaca també que la caiguda dels delictes de la xarxa de transport urbà també ha provocat un descens del 10% pel que fa a la criminalitat global a Barcelona.
2: La Guàrdia Urbana ha detingut 4 persones per l'enterrament de 46.000 tones de brossa procedent de França a Sant Esteve de Sesrovires. El cos policial ha imputat al grup criminal delictes contra recursos naturals, falsedat documental i blanqueig de capitals. Més informació amb el Diego Fernández. Diego, bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Part dels residus s'enterraven de forma clandestina i sense prendre mesures de seguretat en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve de Sesrovires, el que generava riscos pel medi ambient i les persones. L'organització criminal operava a la província de Barcelona i utilitzava documentació falsa per introduir residus municipals i industrials procedents de França sota denominacions com ara producte o terres. L'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires han estat informats de la investigació que va iniciar-se el 2022 i ara col·laboren amb la Guàrdia Civil per descontaminar les zones afectades.
2: Anem ara cap a Osona, on s'ha posat en marxa un projecte que vol millorar el benestar emocional de la gent gran que viu en residències a través de jocs adaptats. La iniciativa uneix el Consorci Hospitalari de Vic, l'empresa Epson i la Fundació El Llindar. Bona tarda, Irene Martín.
4: Bona tarda, Lola. Sí, les residències Aura de Manlleu i el Nadal de Vic ja utilitzen nous jocs adaptats per millorar la mobilitat, la memòria i reduir l'estrès dels residents. El projecte destaca perquè els mateixos usuaris i les seves famílies han pogut participar en els dissenys dels jocs. Imma Cantizano, directora de la residència Aura, explica com han adaptat el joc del parxís.
5: Però els parxís ja sabeu que són números molt petits, amb peces molt petites. Aquí ja veureu les imatges que són uns parxís amb uns números que ressalten, són uns colors brillants. Les peces han estat adaptades, és a dir, ells tenen dificultats de fer l'aprensió, no?, de les peces, doncs veureu que tenen relleu, no?, i per tant els és molt més fàcil.
4: Els jocs els han elaborat joves d'entre 15 i 20 anys de la Fundació El Llindar, una escola de segones oportunitats amb materials sostenibles i reciclables.
2: Gràcies, Irene. Més coses. Vox manté el pols contra les zones de baixes emissions de l'àrea metropolitana de Barcelona i ha anunciat recursos judicials en diversos municipis, Joan.
0: Sí, és el cas de l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Manresa, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Mataró i Sant Cugat del Vallès. També presentarà al·legacions al Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2025-2030. El president de Vox a la província de Barcelona, Joan Garriga, ha assegurat que aquestes mesures per limitar la contaminació ambiental no estan ben fonamentades.
6: Las zonas de bajas emisiones son un peaje clasista, un peaje social para los que menos tienen, para aquel trabajador que va con la furgoneta, que ha pasado todas las ITVs, que no contamina, que contamina menos que un SUV enorme de Pijo Progre que se lo ha podido cambiar.
0: Vox ha proposat com a alternativa a la zona de baixes emissions la millora del transport públic, limitacions puntuals de la circulació de vehicles també i mesures tècniques per reduir la contaminació dels vehicles. La presentació d'aquests recursos contenciosos són la segona part d'un front que es va obrir amb les al·legacions.
2: Acabem aquest apartat a la capital catalana perquè Barcelona presentarà un projecte per transformar el barri de Ciutat Meridiana a Nou Barris dins de la segona convocatòria del Pla de Barris.
7: El Pla de Barris de la Generalitat el que fa, en el nostre cas, en el cas de la ciutat de Barcelona, és reforçar, accelerar i escalar actuacions que ja teníem previstes fer en el nostre Pla de Barris de Barcelona, en el Pla de Barris, diguem-ne, municipal.
0: L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, explicava que el projecte servirà per revertir les desigualtats entre els veïns d'una manera estructural, un programa que inclourà intervencions urbanístiques i socials i que preveu dotar-se de 25 milions d'euros. El projecte té un termini d'uns 5 anys.
8: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte el riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
9: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
8: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
9: Llama al 900-272-272. Verisur.
10: La brújula. La actualidad.

0: La tarda ara obrirem plana cultural, però abans una bona notícia. Obrim el programa pendents de l'estabilització o no d'aquest incendi d'Aiguamúrcia que ha obligat a l'evacuació de 220 veïns. Doncs ara mateix els bombers acaben de confirmar l'estabilització d'aquest incendi. Continuaran treballant per arribar a controlar-ho. Ara sí, en plana local, el Festival de Curtmetratges de la Pedra del Diable de Parets del Vallès ha posat en valor la figura de la dona al món del cinema. Ha dedicat la quarta edició del festival a homenatjar a tres cineastes locals que han format part de produccions d'èxit Audal.
1: L'enginyera de Soleia Casanovas, la guionista Núria Donjó i la productora Anna Mora Griega són les homenatjades. Les tres van conversar sobre el paper de la dona en el cinema, en un col·loqui. Totes coincidien en que el més difícil al començar la seva carrera va ser la inestabilitat econòmica del sector, juntament amb la manca de referents femenins i la síndrome de la impostora que de vegades podien patir. Ho explicava la guionista Núria Donjó en declaracions a Onda Cero Catalunya.
2: De començar la indústria tan jove, els dubtes que tens sobre tu mateixa, no? I de que sembla que necessitis validacions externes per dir no, és que jo tinc algo a explicar.
1: A banda de l'homenatge, el festival va portar al Teatre Municipal una selecció de curtmetratges amateurs i professionals. L'objectiu dels promotors és apropar el cinema als espectadors i ser un punt de trobada pel sector.
3: L'interès nostre és aquest, el portar el cine, el crear comunitat de cine, el portar nous directors, que nous directors que estan fent les seves pel·lícules sàpiguen que n'hi ha un joc aquí a Parets del Vallès o dintre del que és el Vallès Oriental que pot portar les seves pel·lícules.
1: Els promotors destaquen que, com que no hi ha cap cinema al poble, el festival, juntament amb l'activitat del Cicle Gaudí, que també organitzen, són al centre de les projeccions cinematogràfiques.
0: Gràcies, Audal. A Girona, uns 200 cantaires d'entre 10 i 16 anys ja han donat el tret de sortida a la 11a edició del festival L'Europa Cantat Júnior.
4: Aquest diumenge el festival s'ha estrenat amb l'espectacle Baixem a la plaça, un homenatge a la música en català dirigit per Jaume Sala, que ha fet sonar cançons com El cant dels ocells, El noi de la mare o Girona m'enamora. Anna Gené és la presidenta del secretariat del Cors Infantils de Catalunya.
5: Venen cors de tota Europa que volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
4: El Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant i no competitiu, aplegarà a la ciutat 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països com Itàlia, Portugal, Suïssa o la Xina.
0: El Festival Rec.0 ja té dates per a la seva pròxima edició de tardor. La cita se celebrarà del 4 al 7 de novembre al barri del Rec d'Igualada, que tornarà a convertir-se en un gran espai dedicat a la moda, la gastronomia i la cultura.
4: Durant 4 dies, antigues adoberies i fàbriques del barri es transformaran en botigues efímeres on grans marques i firmes de moda vendran els seus estocs. El festival reunirà marques internacionals i catalanes de referència, així com dissenyadors emergents, projectes d'artesania i iniciatives de moda sostenible. L'organització també ha obert la convocatòria perquè noves marques, artesans i creadors puguin participar en aquesta nova edició. A més de l'oferta comercial, el Rec.0 tornarà a programar concerts, activitats culturals, tallers i una àmplia proposta gastronòmica amb food trucks i pop-up restaurants.
0: I ara parlarem d'una cantant i d'un mag, però no per les disciplines que se'ls pressuposa, de les quals solem parlar. És el cas d'Aitana i Antonio Díaz, el Mago Pop, que han anunciat la compra del Teatre Aquitània de Barcelona. Ho han fet públic amb un vídeo difós a les xarxes socials.
6: Hemos decidido embarcarnos juntos en la compra de un teatro. El Teatro Aquitania de la ciudad de Barcelona, que ocupa la antigua sede de la Filmoteca de Cataluña.
7: Como artistas somos conscientes de, bueno, del papel clave que tienen los teatros para la transmisión de la cultura y es por eso que nos hacía mucha ilusión pues juntarnos para hacer este proyecto.
4: I tots dos, en aquest vídeo, han assegurat que impulsaran un projecte per generar noves oportunitats per creadors i professionals del sector, afavorir la producció i exhibició de nous espectacles i contribuir a l'enfortiment del teixit cultural de Barcelona. El Mago Pop ja va intentar comprar el Teatre Regina, però les negociacions no van fructificar.
0: A veure, volem conèixer ara tota...

0: L'actualitat esportiva que ens deixa el dia d'avui, abans n'hem fet un tastet, ara obrim aquesta finestra amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, nou, Lola.
0: A veure, què tenim?
1: Estem a poc més de 24 hores.

0: que es jugarien en aquest Mundial. Ja només resten per disputar-se 4. S'han jugat ja 100 partits. És a dir, resten per jugar-se 2 semifinals, el tercer i quart joc, dissabte, i la gran final.
1: Tu que ho has estat seguint de ben a prop, perquè evidentment doncs, tocava treballar, s'ha fet llarg,
0: sí,
1: curt...
0: Sí, 104 per mi és insuficient.
2: Sí, eh?
0: Sí.
1: Sí, molt, sí.
2: Clar, a vegades es fan 6 al mateix dia.
0: La primera fase ha estat molt, sobretot partits molt, molt dolents. Mm-hmm. I amenaça Infantino en crear 64 seleccions al 2030.
2: En vol més, eh?
0: Sí, però allò és una qüestió per fer favors a determinades federacions i d'aquesta manera aconseguir una reelecció.
1: Més política i econòmica una altra cosa.
0: Totalment, totalment. Un Mundial del que es parlaré molt quan acabi perquè ha estat molt polèmic
1: sí.
0: En molts aspectes.
1: Exacte.
0: I futbolísticament hi ha hagut partits molt interessants,
1: sí.
0: Han aparegut jugadors que la gent no coneixia i bueno, sempre té això un campionat del món o un europeu que es disputa cada 4 anys, que sempre apareix algun jugador que no coneixies, alguna selecció sorpresa, alguns partits molt avorrits, alguns partits molt divertits. Jo crec que al ser tants partits això li ha generat un problema, sobretot repeteixo, a la primera fase.
2: I ara que parlem de polèmiques, la pausa d'hidratació. S'ha criticat moltíssim.
0: Pausa publicitària.
2: Diguem-ho així, ja.
0: Sí, sí, sí. La pausa d'hidratació fins al Mundial era d'un minut. I on era necessària. Uh-huh. És a dir, al Mundial s'estan jugant partits amb el sostre tancat.
2: I aire condicionat.
0: I aire condicionat. Quina necessitat de pausa d'hidratació. Uh-huh. Però són 3 minuts de pausa i hidratació per la publicitat.
1: Clar.
0: I això ho permet al senyor Infantino, que està allà pel que està.
2: És molt greu.
0: O sigui, no pels esportistes ni pel futbol, està pels negocis.
1: Veurem si el 2030 es repeteix o no.
0: Ha d'anar a la reelecció, en principi no podria, però... Mm-hmm. Però. Deixem el Mundial, aquesta matinada, per cert,
1: sí.
0: A partir de 11:45 de la matinada, parlarà Luis de la Fuente i després la Minya Mal.
1: Ah, molt bé.
0: Està bé. Però avui parlem del Barça perquè ha tornat a la feina. Comença la pretemporada 26-27.
1: Sense la meitat de l'equip, això sí.
0: Molt pocs. Hi ha més juvenils i jugadors del filial que no de la primera plantilla. Ha destacat, per exemple, la presència de Marc-André Ter Stegen, que encara és jugador del Barça perquè no ha acabat de tancar-se la seva cessió a l'Ajax. Resten els serrells habituals amb una negociació, però ell, de moment, no pot anar a Holanda amb Michel Sánchez, que és qui l'ha demanat.
2: El vol.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí,
2: i ara
0: sí,
2: d'Àgex.
0: Sí, sí. Per això, de moment, s'ha de tancar la seva incorporació. Però hi ha molts joves. Hansa Abdelkarim, el jove egipci de 18 anys que ha jugat amb Egipte al Mundial i que la setmana passada era eliminat, avui s'ha presentat. No ha volgut gaudir de més dies de vacances i ja està present. Jugadors amb pedigrí, Sean Kluivert,
2: fill
0: de Patrick Kluivert. Quedeu-vos amb aquest nom, 16 anys, Ebrima Tunkara, nascut a Gàmbia, però que ja ha estat internacional amb les categories inferiors d'Espanya, és un dels jugadors que podia ser, com cada sorpresa hi ha això, una sorpresa,
2: Hansi
0: Flick, Marc Bernal, Dro, qui serà aquest any? Ebrima Tunkara, 16 anys. Sí, sí. Aquest any, Sant Cadet ja està jugant amb el juvenil A i amb el filial del Barça.
1: Molt bé.
0: Xavi Espar, que va guanyar dissabte el campionat d'Europa sub-19 amb Espanya, avui també s'ha presentat. I són alguns dels noms més cridaners. N'hi ha d'altres, que ja anirem coneixem al llarg d'aquesta pretemporada, perquè el dia 24 ja tenien el primer amistós, serà porta tancada, de la ciutat esportiva Joan Gamper, contra l'Europa de la primera ref. I avui... Millor dit, aquesta matinada, hora nostra, parlava quan arribava a Dallas per presenciar la final Espanya-França al president del Barça, Joan Laporta, de Rafinha i el seu futur, i ja ens anunciava un fitxatge que encara no és oficial.
1: A veure.
3: No tenemos ningún interés en que deje de jugar en el Barça, al revés. Rafinha es un jugador puntal en nuestro equipo. Sabéis que ahora con la incorporación de Gordon y de Adeyemi... Veo que estamos reforzando mucho la delantera, pero eso no quiere decir que nos vayamos a desprender de Rafinha, que es un jugador clave para nosotros. La lástima fue la temporada pasada que Rafinha no pudiera estar a pleno rendimiento ese final de Liga y de Copa, o de Champions y de Copa que tuvimos, porque creo que los resultados hubieran sido distintos.
0: Adeyemi, Karim Adeyemi, l'atacant alemany, que està a punt de tancar la seva incorporació. El Borussia Dortmund ja li ha donat permís perquè no s'incorporés a la pretemporada del conjunt alemany i pugui resoldre la seva sortida. Falta que es tanqui oficialment els serrells, en aquest cas també, entre el Borussia i el

0: Barça. 22 porta, no? Més 9 és l'operació. Si surt bé, una xifra bastant interessant,
1: sí, sí.
0: Perquè està per sota d'altres que s'han pagat a aquest estiu. Cas Ferran Torres.
2: A veure.
0: Segons l'Atlètic, hi ha una clàusula al seu contracte de traspàs del City al Barça, segons la qual, si mentre Ferran Torres era jugador del Barça, se'l renovava, el Barça havia de pagar 8 milions al conjunt anglès. Això encareix aquesta renovació i obre més la porta amb una possible negociació amb algun dels pretendents del jugador valencià. Per tant, el futur de Ferran Torres, que segur que un cop es tanqui l'actuació d'Espanya al Mundial, agafarà més volada.
1: Alguna ha de sortir, José? Que està fixant molt atac
0: alguns,
1: al Barça. Alguns.
0: Des d'Alemanya, el diari Bild avui diu que el Bayern ja ha demanat informació de Koundé.
2: Ah, mira.
0: Perquè és un dels jugadors, si se'n recordeu, quan va acabar la temporada, més sonava el seu futur fora de la plantilla.
2: Sí.
0: Doncs mira, noms propis que encara hem de seguir, torno a repetir, quan es tanqui el Mundial. I parlem ara de l'Espanyol i escoltem a un dels seus capitans, Pol Lozano, perquè la plantilla blanquilova ha començat avui la seva segona setmana d'activitat.
3: Sí que és veritat que ja coneixem el míster. Aquest any, evidentment, ens exigirà una mica més que l'any passat, segurament. I les sensacions són bones, són positives. Han vingut reforços que ens ajudaran molt. Vindrà més gent, segurament, que també ens ajudarà. I jo crec que al final es vol construir alguna cosa que pot anar cap a dalt.
0: I en bàsquet, segon reforç per la plantilla blaugrana, no tenim encara entrenador. L'Eslové Sekulic sembla que serà, però no és oficial. Però ja hem conegut que avui que el base estadounidenc Justin Robinson serà un dels directors de joc del conjunt blaugrana les properes dues temporades. Una secció de bàsquet que té molt empipats els seus socis.
2: Doncs molt bé, José, tu has estat a Noruega?
0: Sí.
2: Sí? Xulo?
0: Quina part, la del sud o la del nord?
2: La del nord.
0: Impressionant.
2: Sí? Sí? Doncs mira, ara parlarem de Noruega, de les aurores boreals i de periodisme de viatges. Demà més, José. Molt bona tarda, que vagi molt bé.
0: Bona tarda.
4: Siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: ¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas, con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
7: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
2: La primera vegada que vaig anar a Noruega, el 1972, tenia 20 anys i encara no sabia què fer amb la meva vida, tot i que tenia molt clar que em moria de ganes de veure món, viatjar per conèixer gent diferent i eixamplar coneixements. Quan va arribar l'estiu, me'n vaig anar a treballar a Estocolm, primer de rentaplats a un parell de restaurants i després envasant cogombres en una granja dels afores. Recordo aquell temps com uns anys d'aprenentatge en què, mentre feia diners per poder-me'n anar a viure pel meu compte, mirava de trobar-me a mi mateix enmig del desconcert propi de la joventut. Amb aquestes declaracions sobre la cerca del rumb de la seva vida comença el periodista i escriptor Xavier Moret el seu llibre Noruega sota l'aurora boreal, un relat on explica la relació que ha establert amb el país dels vikings després de viatjar al cap nord fins a 5 vegades per carretera o en autocaravana durant l'estiu i també a l'hivern. Ara volem parlar d'aquest viatge vital que narra en aquestes pàgines i ja el podem saludar. Xavier Moret, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: Vostè, podríem dir que és la definició de periodista de viatges. De fet, diu que s'ha sentit viu a 140 països diferents. Amb el que hem llegit ara a l'inici d'aquest llibre, però sembla que Noruega és especialment l'inici de tot.
8: Doncs sí, ho podríem dir així. Més que Noruega, els països nòrdics. Jo

0: vaig viure un temps a Suècia, d'allà me'n vaig anar a Noruega, amb el temps a Islàndia, a les Illes Feroe. Sempre m'han atret molt els països nòrdics i a Noruega hi he estat més de 15 vegades, o sigui que sí, sí. Noruega m'atrau molt.
1: Deia que hi ha estat més de 15 vegades. Què l'ha fet repetir tantes vegades?
0: És un dels països més bonics que conec jo. O sigui, això, així és com Suècia, és molt pla. Aquí són les muntanyes que cauen en el mar i formen els fiords, que són uns dels grans espectacles de la naturalesa. Llavors hi ha uns pobles molt atractius. Té, a més, el sol de mitjanit a l'estiu i les aurores boreals a l'hivern. O sigui, té molts atractius per algú que ve del Mediterrani. És molt diferent i al mateix temps és molt espectacular.
1: Ara en parlarem durant aquesta entrevista, perquè el llibre no narra un sol viatge, sinó, com deia ara, no?, diversos, i podem trobar una mena de mapa de Noruega. De fet, a l'inici de tot veiem un mapa físic, després sí que doncs aquest mapa, diguem que és narrat, i també ens explica l'evolució històrica del país. Tota la informació que hi apareix l'han anat recopilant al llarg de molts anys, de molts viatges. No sé si l'objectiu d'aquestes visites ja era escriure un llibre com aquest.
0: No, jo al principi no pensava mai escriure llibres de viatges. Això va venir més tard. Però sí que m'agradava molt viatjar i també portar dietaris i anar escrivint coses curioses del país. I a l'hora de fer un llibre de viatges com aquest, el que tenia molt clar és que és el protagonista del país, no és el que et passa a tu, sinó el país que visites. Vols reflectir tot el que puguis, tant els fets històrics com la cultura, com els escenaris, i vas sumant capítols a mesura que et va sortint tot això.
1: De fet, n'hi ha uns quants de capítols en aquest llibre, i ara em centraré en algunes de les qüestions que hi podem veure. I li volia preguntar per la civilització noruega, perquè sovint des dels països centroeuropeus solem titllar la seva personalitat potser de reservada. És així? Com són a l'hora d'acollir una persona que mostra tanta admiració i interès pel seu territori?
0: Bé, sí que és bastant així. Els escandinaus en general són molt reservats i no s'atobren a la primera, però també és cert que els agrada molt veure, i quan veuen alcohol es deixen anar i llavors et surt una persona gairebé diferent. Tot i així, amb els anys he après que sí, els suecs són potser els més reservats. En canvi, quan vas a Islàndia, i tinc molts amics, allà ells s'autoanomenen els latins del nord, perquè són més oberts, més comuniquen més fàcilment, i allà sempre m'he trobat que fas amics més fàcilment. En canvi, a Suècia i Noruega costa més, són gent més reservada, i en el fons són com hereus dels vikings, no? Gent disposada a connectar-se amb la naturalesa i a fer bogeries quan cal.
1: De fet, li anava ara a preguntar per aquest aspecte, el de la naturalesa, perquè una de les primeres coses que ens ve a la ment quan parlem de Noruega són les aurores boreals. Podem dir que són un símbol de misteri i de bellesa, però, clar, la ciutadania noruega per ells és un element més, entenc, del seu dia a dia, no? Com és viure aquest fenomen per una persona com vostè, que ha nascut sota el cel mediterrani?
0: Per mi és una meravella, és de les coses més boniques que hi ha al món, veure una aurora boreal. El sol de mitjanit a l'estiu és més fàcil, perquè només veure que el sol no es pon i ja et deixa parat venint del Mediterrani. Però, en canvi, si vas a l'hivern a buscar aurores boreals, que és més difícil de veure, perquè si el cel està ennuvolat no les veus, i si no hi ha activitat d'aurores tampoc, però el dia que les veus, de cop i volta veus unes llums que comencen a regnar en el cel i omplen el cel de colors. I el poble sami t'expliquen que són els esperits dels avantpassats que busquen connectar-se amb la gent d'avui, doncs es presta molt a tenir històries al voltant d'aquestes aurores. Jo cada vegada que hi vaig a l'hivern i veig una aurora, m'és igual la temperatura que faci, tot i que sigui molt freda, i surto fora i em mostro disposat a gaudir-les al màxim.
1: Clar. Que entenc que ells, per ells ja és bastant natural, i entenc que aquest exercici que vostè diu de m'esforço per molt que hi hagi fred, entenc que ells potser ja no el fan.
0: No.

0: Clar, bueno, quan és una aurora molt espectacular, llavors sí, recordo una vegada que vaig veure una aurora. La primera que vaig veure, vaig sortir al carrer entusiasmat, disposat a adorar-la gairebé, i va sortir un veí i em va dir, però escolta, què passa? Dic, que hi ha una aurora. I se la mira, diu, però si és molt dolenta, aquesta és de les lletges. Espera't que vinguin les bones. I llavors ell, sí, clar, sí, és espectacular, surt, però si no, diuen, això ja ho hem vist 40.000 vegades.
1: Clar.
0: El de tota manera, el que m'atrau molt dels noruecs és la connexió amb la naturalesa que tenen, cosa que es veu en el seu folklore, amb els trolls i tot plegat, i també es veu amb el seu... A Oslo em vaig conèixer bastants, amb el desig que tenen de tenir una cabanya al mig del bosc i anar-se'n allà al cap de setmana per poder viure en contacte amb la naturalesa, tallar troncs, banyar-se en un riu d'aigua freda, tot això els excita molt.
1: És una mica aquesta vida potser més contemplativa de la que nosaltres estem bastant allunyats, podríem dir.
0: Sí. Nosaltres, al Mediterrani, estem més connectats amb el mar i tot plegat. En canvi, allà, com que el mar és bastant brutal, doncs el que passa és que tenen les saunes, sí, que et banyes, bé, estàs amb una temperatura fins i tot a 90 graus i quan et llences en un riu és d'aigua freda, però l'aguantes i t'enforteix i et fa sentir molt connectat amb la naturalesa. És una manera molt diferent de viure-la.
1: Clar. Ara que parlem de les aurores, em fa la sensació que a vegades des d'aquí nosaltres ens sentim una mica enlluernats per aquest fenomen, però sovint se'ns oblida que, com deia vostè, ara és un país amb una gran riquesa cultural. De fet, n'hi ha que viatgen només per veure el famós Crit de Munch a Oslo, per exemple. Al llibre també hi apareixen elements culturals, n'ha parlat ara, com els samis o la mitologia. Què queda d'això ara mateix, avui dia, i què n'hem d'aprendre també d'aquestes civilitzacions?
0: Mira, queda una cosa que els ha canviat molt, jo, i com t'he dit, hi he estat moltes vegades, i cada vegada són més rics. Des que van trobar petroli davant de la costa l'any 69, doncs tenen una riquesa que és dels països més rics del món. I llavors això fa que es vagin tancant amb les seves cases, cada vegada més de disseny i més maques, però sempre els queda aquest punt de connexió amb la naturalesa i d'una cosa que ells en diuen cos. El cos, K-O-S, és gaudir de les coses petites. I això és una cosa que m'agrada molt dels noruecs. O sigui, encendre un foc amb llenya, tot això per ells és una cerimònia que els agrada molt. I llavors per això tenen la caseta del bosc, on se'n van cada cap de setmana que poden, i llavors allà fan la vida aquesta connexió amb la naturalesa. I per molts diners que tinguin, jo trobo, continuen tenint aquesta tendència.
1: Volia, ja per anar acabant, parlar una mica des del vessant doncs, més periodístic, no?, i de la seva biografia, perquè al llarg del llibre es percep una relació molt personal amb Noruega, gairebé com si fos un lloc que forma ja part de la seva pròpia vida. Podríem dir que aquest llibre és també, en certa manera, una reflexió sobre el pas del temps i també sobre com evoluciona la mirada del viatger. Vostè, que, com dèiem a l'inici, deia que s'ha sentit viu a 140 països diferents.
0: Doncs sí, home, és inevitable que no és el mateix viatjar amb 20 anys que viatjar amb ara. Tot canvia, però a mi m'atrau molt Europa, m'atrau molt els països nòrdics, i Noruega és potser el més espectacular d'aquests països, i també Grècia, on hi he estat més de 30 vegades i on vaig sempre que puc. Però diguem que en els països nòrdics m'hi trobo molt a gust, curiosament, com a contrast amb la cultura mediterrània, que és on he nascut. Però, a part d'això, el tema de que allà es viu d'una manera intensa la relació amb la naturalesa m'atrau molt. I recordo, sí, que amb els anys, al principi, és una relació més distant i mica en mica t'hi trobes més immers i vas coneixent gent i entres a dintre de la naturalesa aquesta noruega i aprens a gaudir més de la vida connectada amb aquest món de la naturalesa. I això es nota molt, que la mirada del viatger amb els anys va canviant. Primer és més distant, no goses entrar-hi,

0: gaire bé en aquest país i després et trobes que tens ganes d'entrar i de fer amics, d'estar dins i de gaudir al màxim de les coses boniques que tenen aquests països nòrdics.
1: Clar, ens deia 15 vegades a Noruega, 30 a Grècia, més tot el llistat d'altres països que ha visitat. La qüestió no és que hagi estat en aquests països, és que hi ha estat en alguns d'ells moltes i moltes vegades. No sé si aquí hi ha un punt d'aprendre a gestionar, a viure en solitud, també, que potser és una característica d'aquest viatge, com de, que acabes doncs, sentint-te, aprendre a sentir-te acompanyat per tu mateix.
0: En part sí, però els anglesos tenen una frase que defineix els viatgers que diu la millor manera de viatjar acompanyat és sortir sol de casa. Perquè quan surts sol t'obligues a connectar amb els altres, a conèixer més gent, i tot plegat això ho he notat amb els anys. Potser amb els anys em tancava més i volia ser el viatger solitari i gaudir de les coses per mi, i ara amb els anys tendeixo a buscar gent com a les Illes Lofoten, Lugo, Asior, que em va portar a navegar pel fiord, o jo que sé, la Asne Søjerstad, que és una gran periodista noruega, també la vaig anar a veure a Oslo, i m'expliquen el seu país, i de passada jo aprenc també a gaudir-lo i a disfrutar-lo d'una manera màxima, que és la millor manera de viure un país.
1: Mm-hmm. Aquest llibre em fa la sensació que em transmet que és com una guia de viatges literària, no? En molts dels seus llibres el lector pot percebre una mirada molt personal que va més enllà del que és la simple descripció de llocs, de paisatges, tenint en compte els viatges que ha fet i sobre els que ha escrit, Islàndia, Japó, Àfrica, Grècia, com definiria la seva manera d'entendre la literatura de viatges? I què creu que aporta també l'escriptor respecte d'altres formes més immediates d'explicar que estem vivint ara mateix amb les xarxes socials?
0: Doncs sí, trobo que diguem que en el segle XIX la narrativa de viatges era purament descriptiva, perquè no hi havia televisió, no hi havia internet, i llavors el viatger tornava i t'explicava com era el país. I ara, a través de les xarxes socials, doncs ja ho sabem bé, la imatge, llavors has d'insistir en coses que potser no es veuen d'entrada, però que tu vius com importants en aquest país. O sigui, del que es tracta és de posar el país en primer terme i llavors explicar coses que fan que es pugui entendre millor aquest país. Jo, després de la etapa inicial de contemplació davant del paisatge, trobo que és molt interessant el factor humà. Veure com es viu en aquests països, veure la cultura que tenen i veure com s'integren en el paisatge. I això he procurat fer en els meus llibres sempre. Per això has de conèixer gent i has d'anar-hi entrant de mica en mica. I crec que el Bruce Chatwin, un gran escriptor de viatges anglès, va canviar una mica la literatura de viatges, en el sentit que abans manava la descripció i ara mana més com una buscar un fil narratiu que et permeti explicar el país a partir de certes anècdotes que et vagin passant.
1: Mm-hmm. Doncs des d'aquí, des de la brúixola, recomanem aquest llibre, Noruega sota l'aurora boreal, perquè, com explicava ara vostè molt bé, és un viatge més enllà dels llocs, dels paisatges, que evidentment doncs, són molt bonics. És un viatge a través de l'economia, de la història i sobretot de les persones que viuen diàriament en aquest territori. Xavier Moret, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda a la brúixola. Que vagi molt bé. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
2: Vigor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
4: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
3: ¿Pero parece tan fácil?
4: Ese es el secreto.
3: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
5: Soy Mar Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
4: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
5: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay...

hagi estat un foc provocat. N'anirem donant més detalls a mesura que els anem tenint. Nosaltres tornem demà, només mitja hora de Bruixolón. Repassarem tota l'actualitat, perquè ja saben que toca semifinals del Mundial que enfronten Espanya amb França. I ara obrim una nova finestra d'aquestes dues properes setmanes que pilotarà la Núria Mora i que començarà a escalfar motors, podríem dir, de cara a l'estiu. Farà amb aquesta versió de Bruixola d'estiu, que després agafarà el relleu al Joan Valentín. Això sí, encara serà d'aquí uns 15 dies. Nosaltres, des de les 7 de la tarda fins a 2:15, continuarem aquí fins al dia 24. Que vagi molt bé. Fins demà.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Molt bona nit. Benvinguts a la brúixola d'estiu.
0: Ara comença la brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: Arriba un any més la programació d'estiu Onda Cero Catalunya. A partir d'aquest dilluns us convido a compartir amb nosaltres una hora i mitja plena de continguts d'actualitat, de gastronomia, de viatges i de literatura per gaudir d'aquestes setmanes. Arrenquem avui aquest dilluns amb una proposta que combina el joc i l'aprenentatge. Ens acompanyaran la periodista Sònia Kerr i la seva filla de 12 anys, Paula Romera, creadores del joc de taula Ubicat Comarques de Catalunya, un joc de cartes d'estratègia que convida a situar i conèixer comarques i capitals catalanes, però també a identificar patrimoni, cultura i gastronomia de cadascuna de les comarques. Un joc que es troba en prebenda ara mateix i que està despertant molt interès per part d'escoles, biblioteques, ludoteques i, evidentment, també pels amants dels jocs de taula. Parlarem de literatura, de llibres, recomanacions lectores que ens arribaran aquests dies de la mà del Club de Lectura Saudade de Lleida. Avui en companyia de Marisol Jove Company per parlar-nos de Sacrificios Humanos, un llibre de relats de l'autora llatinoamericana Maria Fernanda Ampuero. També aquests dies tindrem amb nosaltres la Claudia Moreno per posar-nos al dia de tot allò que es parla i potser no en sabem prou. Tindrem un espai de cuina i gastronomia amb el xef Raül Balam Ruscalleda, que avui ens acompanyarà, reconegut amb el Premi Nacional de Gastronomia en la categoria Cuina d'Autor. I el tram final, doncs, farem les maletes per viatjar amb en Joan Ramon Zavallos, que durant aquests dies, doncs, ens convidarà a descobrir diferents indrets del planeta. Un menú elaborat per l'equip tècnic d'aquesta casa i el suport en la producció de Gerard Sanz i Clàudia Moreno. Comencem.
0: Entrevistes, música i bon ambient. Això és la brúixola d'estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
1: Us proposo per començar fer un viatge per les comarques de Catalunya sense sortir de casa, envoltats de família, d'amics, sobretot de ganes de passar-ho bé i d'aprendre amb un joc de taula que ens convida a conèixer Catalunya sobre el terreny, però també a través de la cultura, de la gastronomia, del patrimoni i de moltes curiositats que segur que han après durant aquest temps les creadores d'aquest joc de taula Ubicat, Comarques de Catalunya, editat per En Peu de Joc. Qui són les seves creadores? Doncs la periodista Sònia Kerr i la seva filla, Paula Romera, que ens acompanya en aquesta nit de juliol. Què tal, noies? Bona nit.
2: Bona nit.
3: Hola.
1: Aprendre jugant. Aquesta imagino que és la base d'aquest projecte, però si anem una miqueta més enllà, com va sorgir la idea de crear aquest joc de taula?
3: Doncs jo anava a cinquè l'any passat i estàvem estudiant les províncies de l'escola.
1: Sí.
3: I vaig ser la meva mare i la meva mare em va preguntar si havíem treballat les comarques.
1: Sí.
3: Jo li vaig dir que no. I llavors es va posar a investigar algun joc de taula, ja que nosaltres juguem molt, i va veure que no n'hi havia cap. I llavors així doncs, vam decidir crear-ne un.
2: Sí. Vam veure que hi havia clarament un forat negre al mercat, no? Que hi havia que feia falta un joc d'aquestes característiques. No em podia creure que ningú hagués pensat en crear un joc de taula per aprendre les comarques. I la veritat és que després ho vaig estar contrastant amb editorials, efectivament no n'existia cap, i vam dir, doncs, saps què, el creem nosaltres, a Paula? Clar, al principi no sabíem on arribaríem, vam dir, comencem, ens hi posem, no?
3: Ja veurem.
2: Va començar primer com una idea, diguem, més casolana, per veure si nosaltres...
3: Per nosaltres.
2: Sí, per poder jugar nosaltres, d'entrada. Jo sí que, la veritat és que sóc una persona que quan se'm posa una cosa entre cella i cella, Núria, tu ho saps.
1: Passa per allò.
2: Sí, sí, i poso tota l'energia tota l'energia possible per aconseguir. I és veritat que a mesura que anava avançant el joc,

0: joc. La Paula s'anava il·lusionant. Anàvem compartint amb amigues seves de la classe, amb famílies, amb criatures més o menys de la mateixa edat, i tothom ens anava dient, ostres, que xulo, la veritat és que és divertit, la veritat és que és molt útil, passa-me, no juguem. Vam veure que realment generava un interès real. I llavors vaig veure allà una escletxa per dir, doncs, ho hauríem de treballar seriosament i començar a plantejar la possibilitat de trucar a les portes d'editorials de jocs de taula, un món fins aleshores absolutament desconegut per mi. I a més és un mercat que en auge, perquè en els últims anys els jocs de taula són una gran elecció per moltes famílies, sobretot des de la pandèmia. La pandèmia jo crec que les va posar molt en valor i des de llavors no només s'ha estabilitzat aquest mercat, sinó que va en augment constant. Tu parles amb editorials i te diuen, és que és una bogeria. Hi ha molts creadors de jocs de taula i també cada cop hi ha més gent, com vosaltres, que s'atreveix a crear jocs de taula. El que passa que no és fàcil com arribar-lo a publicar perquè arriben moltíssimes idees a les editorials i han de fer una triada d'estriatge, després d'assessorament, perquè una cosa és la idea original que tu tinguis i l'altra cosa és el que acaba sent aquest joc de taula, que és una mica també el que ens ha passat a nosaltres.
1: I com ha estat aquest camí? És a dir, com es passa d'aquesta idea original que teníeu vosaltres, d'aquest joc que el vau fer d'inici una mica així casolà, per a que després passi sent una realitat i sigui un joc de taula que reuneix una sèrie de requisits i de característiques que tingui tots aquests ingredients que té, no? Perquè estem parlant d'aprenentatge, però també de divertiment, de repte, d'entreteniment. Al cap i a la fi és un joc educatiu.
0: Sí, és un joc clarament educatiu, però sí que també és per passar una bona estona i genera moltes rialles i sobretot jo sempre dic que és com un trivial de Catalunya, no? Per tot això que deies, per totes les curiositats que et permet aprendre. Com hem passat de la idea original al que ha acabat sent ubicat? Al principi era un joc molt senzill, un joc de cartes que té 43 cartes, a cada carta és una comarca, cada carta tenia 4 pistes i 3 preguntes de curiositats. Això sí que s'ha mantingut. És a dir, la primera pista, Paula, això si vols explicar-ho tu, que tu saps millor.
1: Sí. Aquí la jugadora experta.
2: Hi ha la icona de capital, la icona de geografia, la icona de cultura i patrimoni i la de gastronomia, la de tradicions.
0: És a dir, això sí que és una idea que tenia molt clara, que cada carta havia de correspondre a una comarca i cada carta havia d'englobar la informació més important de cada comarca.
2: Claro.
0: Que com molt bé ha dit la Paula, són 4 categories diferents. Després jo, com a periodista, vaig voler afegir, doncs això, 3 preguntes, una mica de verdader o fals, doncs per ampliar una mica el coneixement i no quedar-nos només en la informació bàsica, no? Pensava que aquest nivell de curiositat a tipus trivial enriquia el joc.
1: Quan estem parlant de comarques, ens estàvem limitant també a situar-les en un mapa, saber quina és la comarca i saber quina és la capital. Però no hem anat més enllà, no? El que deies una mica, que la mancança de... ens falta alguna coseta més.
0: Va molt més enllà perquè hi ha moltíssimes curiositats de Catalunya que ni grans ni petits. Jo, que m'hi dedico, diguem, que soc periodista, vaig tenir un treball de documentació de mesos, tot a partir de fonts oficials, zero intel·ligència artificial, vagi per endavant. És a dir, vaig anar directament a les fonts oficials per contrastar tota la informació i realment això sí que crec que té un valor afegit al joc per tota aquesta feina de documentació que hi ha. I aquestes... Vaig intentar, al final, escollir les dades més curioses, poc conegudes. Jo vinc d'un poble petit, llavors jo volia posar en valor el patrimoni més conegut, no? Castells, parcs naturals, escriptors, plats típics, monuments, els més populars, els més coneguts, però també volia incloure els més petits, no? Els que...
1: Més enllà de les capitals de comarca.
0: Sí, o més enllà del castell de Miravent, no? Que és un castell molt conegut, o la muntanya de Montserrat, hi ha petits racons a tot el territori que jo crec que s'havien de posar en valor, tenint en compte que jo som nascuda a Maials, un poble del Segrià, que no arriba als 1.000 habitants i també hi ha una gran riquesa. Llavors vaig pensar, anem a crear un joc que també hi hagi, per exemple, el Pont del Diable de Martorell, no? Que és una cosa més petita, o la Cartoixa d'Escala d'Ell, del Priorat, que és una gran desconeguda i és una gran joia que tenim.
2: Així aprens d'una manera més divertida i, a més, també tens curiositats. No és el típic que a l'escola, pues, amb un mapa, dius, aprenem només les comarques, la capital i a situar-ho al mapa.
1: Llavors, Paula, tu també, imagino que amb aquesta feina de documentació també t'ajuda.

0: aprendre moltíssim, no? Més enllà, doncs, segurament del que dèiem, d'ubicar les comarques i de conèixer quines són les capitals.
1: Clar, clar, mira, us puc dir dos exemples.
0: A veure.
1: Mira, jo per exemple, jo no sabia que la comarca del Vallès Occidental tenia dos capitals, Sabadell i Terrassa.
0: Exacte, sí.
1: I tampoc sabia que Valls, la capital del camp, hi havia el campanar més alt de Catalunya.
0: Ah, mira, vas, això tampoc jo sabia.
1: I a més, també perquè vam anar a Valls i ho vam veure. No només els jocs, saps? Així també, quan anem a viatges, podem anar descobrint comarques que podem veure, podem passar per pobles, per ciutats, per veure dades així curioses que també hi ha al joc.
2: Hem fet un gran treball de camp aquí, Núria. Jo he aprofitat molt tot aquest procés per anar a veure, no? Per anar a visitar pobles. Quan estàvem en ruta, doncs amb la Paula, mira el típic cartell que trobes per la carretera, no? L'Alt Camp,
0: sí.
2: La Roixa. I anàvem comentant. I clar, tot això també ha format part del procés i és important, Paula, que t'ho has passat molt bé.
1: Sí, m'ho ha passat molt bé. A veure, jo tampoc sé, encara tampoc sé molt de les comarques perquè tampoc hem jugat tant, no? Només per provar el joc i, bueno, encara no sé molt. Però jo crec i tinc l'esperança que anirem molt aprenent i sabré, pues, d'aquí un any, no?, més o menys, que al final també és tard una mica, doncs podré aprendre-les totes i també saber curiositats importants.
0: La Paula ens explicava alguns dels exemples d'aquestes curiositats que ha après. Sònia, en el teu cas, què has descobert o què t'ha sorprès més durant tot aquest treball de documentació, de preparació del joc?
2: Doncs mira, jo he fet un refresh de geografia.
0: Que això sempre va bé.
2: Sempre va bé. A nivell de rius, per exemple, que et van sonant tot, no? Però no ets, era incapaç de situar-lo sobre el mapa. Doncs ara, per exemple, ja sé que el Ter i el Freser són els principals rius que passen per la comarca del Ripollès, per exemple. A nivell de gastronomia també he après moltíssim. Per exemple, jo no sabia que a la Vall d'Aran es produïa un dels caviars més preuats d'Europa. Uh-huh. Òbviament, sí que sabia que la Pica d'Estats és el cim més alt, sí, de Catalunya, no? Que està, quina comarca està la Pica d'Estats, Paula?
1: A Vallès-Sobirà.
0: I després, clar, tot això ho aneu transmetent a l'editorial i també us van donant una mica el feedback, no?, amb l'experiència que tenen sobre jocs de taula, perquè, clar, aquí la il·lustració, i tenim la Sílvia Badiella, que és qui ha fet aquestes il·lustracions, també té un paper molt important, no?, perquè estem parlant d'unes targetes que són molt visuals.
2: La Sílvia és meravellosa. Va captar de seguida la idea que teníem, el target, perquè això és molt important a l'hora de fer la portada, és la clau, és el que...
0: Clar, és el que et crida l'atenció, no? Sí.
2: Correcte. I va captar el detall, que és el que volíem transmetre i on volíem arribar. I la veritat és que estem molt, molt, molt, molt orgulloses d'aquestes petites obres d'art que ha fet per il·lustrar la portada i la contraportada de la caixa.
0: Paula, tu quan l'has provat amb els amics, amb les amigues, amb els companys, una mica quines són les reaccions que t'han donat i que imagino que també, doncs, amb les seves aportacions, doncs, heu pogut anar acabant de perfilar el joc?
1: A mi al principi em diuen que era una mica difícil, cosa que a mi també m'ho va semblar. Uh-huh. Perquè, bueno, és normal, no? Jo tampoc sabia res de les comarques, ells tampoc, i llavors al principi és com, què és això? Però després, amb unes companyes, per exemple, l'altre dia vaig jugar, doncs al final sí que te diverteixes una mica, no? Perquè al final també és de diversió, no només és per... Home, és per aprendre, sí, però també et diverteixes i, bueno, al final els llibres sembla divertit.
0: Al final estem parlant d'un aprenentatge que està basat en el joc, no? I no hi ha millor manera d'aprendre que és si t'ho estàs passant bé.
2: Clar. Sí, recuperant una mica el que dèiem abans, és a dir, el nostre joc inicial era un joc de cartes en el qual l'objectiu era, a partir d'unes pistes, recopilar les màximes cartes possibles. Quan presentem la idea a l'editorial ens diu la base està perfecta però aquí li falta acció,
0: sí.
2: Li falta diversió, li falten reptes, li falten desafiaments, i llavors ens va fer tota una proposta de diferents cartes d'acció, n'hi havia com 8, crec, i amb la Paula vam estar mirant-les, totes i cadascuna d'elles, i al final ens vam decidir quedar amb 4, que va ser una mica consensuat entre el que deia l'editorial, 5, perdona, una mica consensuat amb el que deia l'editorial i el que nosaltres proposàvem. Llavors, per exemple, ens vam quedar amb la carta

0: de ruta, la carta de duel, perdut el principat, que és una carta de penalització. Bàsicament has de lliurar una carta de les que tinguis i tornar-les a posar a la pila, per tant perds una carta.
1: Sí.
0: La dada aleatòria.

0: ciertas comarcas que pasan per aquella ruta.
1: Sí.
0: I la persona a qui li llegeixen, doncs ha d'adivinar mínim dues per quedar-se la carta, i té sis intents.
2: Per exemple, tenim la ruta de l'oli, no?
0: Sí, que posa un recorregut per a les principals zones productores d'oli d'oliva.
2: 10 comarques, i d'aquestes n'has d'endevinar dues per poder-te quedar la carta de ruta, que en aquest cas són 25 punts. Llavors, la partida s'acaba quan en el mode expert, diguem, perquè hi ha dos nivells, l'expert i principiant, podríem dir, en el mode expert has de tenir 8 cartes de comarca i 2 de ruta per acabar la partida. Però no vol dir per guanyar-la, perquè per guanyar-la, qui la guanya?
0: Qui té més punts.
1: Val.
2: Correcte.
0: Llavors, al final de la partida és quan tens 8 cartes de comarca en expert o 6 en més, pues, principiant, no? Com jo, perquè encara no sóc experta, jo encara.
1: Clar, perquè a partir de quina edat poden començar a jugar, tenint en compte, doncs, això, que hi ha aquests dos nivells?
2: A partir dels 8 anys, també una mica depèn de cada nen, de cada nena, no?
0: Clar. De l'escola, també, de com hagis après de l'escola, per on vagis.
2: Jo diria que a partir dels 8-9 poden jugar perfectament.
1: Estem parlant a partir de 8-9 anys, que és el que ens estava comentant, però que al final tampoc no hi ha una data límit. Qualsevol persona, tingui l'edat que tingui, i pot jugar. I l'aprenentatge al final també és un dels factors, no?, que tenim potser aquesta intergeneracionalitat a l'hora.
2: Jo sempre penso que aquest joc és ideal per casals d'avis,
1: sí, eh?
2: Els típics avis i àvies que hagin sigut curiosos, hagin viatjat molt per Catalunya i tinguin ganes de posar a prova, no?, de presumir tot el que han après. Crec que és un joc ideal. Jo me l'imagino, amb una taula, amb avis, àvies, en plan, a veure, va, som-hi. I crec que en aquest sentit també seria molt enriquidor.
0: Uh-huh. Tampoc dura molt, dura uns 20 minuts o així.
2: Sí, són partides
1: curtes. Són ràpides, no? Veig, sí.
2: Sí, uns 20 minuts. Sí, està pensat per això. Inicialment eren partides de 10-15 minuts.
0: Home, a veure, si no saps res...
1: Clar, pot ser que et costi més.
0: Però més o menys són 20 minuts.
2: Hi ha moltes coses que t'acaben sonant, moltíssimes coses que t'acaben sonant. D'altres no, però moltíssimes coses t'acaben sonant. Però sí, la idea era això, un joc curt, que no fos farragós, pensat, perquè també és un joc pensat per aprendre i també és un joc molt pensat per a escoles, no poden ser partides eternes tipus Monopoli, és una cosa breu, concisa, en el gra, llavors és millor fer, des del meu punt de vista, 4-5 partides de 10-15 minuts, perquè llavors cada partida és diferent, està pensat per això, perquè cada partida sigui una caixa de sorpreses. Té moltíssima jugabilitat aquest joc, moltíssima, perquè com que tens els daus, que són el factor...
1: Hi ha el que et va marcant una mica, no? Sí.
0: Uh-huh. I així no cansa, perquè a més que és un joc d'aprenentatge, no pot cansar, perquè si no ja és quin pal, no vull jugar...
2: Clar, els daus és el que donen aquest component aleatori, no?, de sort, és a dir, tu tires 5 daus, que és com comença la partida, tu tens 5 daus, cada dau té una icona, cada icona correspon o bé a les 4 pistes que dèiem al principi de cada carta de comarca, o una carta d'acció, o una estrella, que és el comodí, pots escollir qualsevol de les 5 opcions anteriors. Llavors tu tires els 5 daus i dels 5 que t'apareixen has d'escollir 3.
0: Que siguin 3 icones diferents.
2: Exacte, 3 icones diferents. Llavors si et surt capital, doncs hi demanes al jugador del teu costat. Val, capital, ell agafa la carta i em diu, per exemple, digue'm una carta, aquesta, per exemple...
0: Vilanova i la Geltrú.
2: Doncs el Garraf. Ja està, com que l'he endevinat a la primera, em quedo aquesta carta, llavors.
0: Què passa si no l'he endevinat a la primera? Doncs...
2: Una altra pista, a geografia, Paula.
0: Olivella.
2: Doncs el Garraf.
1: També.
2: Com havíem dit, a base de pistes, màxim 3, pots endevinar la
1: carta. A quina comarca correspon, clar.
2: I si et surt una carta d'acció, doncs això, per exemple, la carta de duel, no? M'ha sortit, en aquest cas, de les 3 preguntes que hi ha a la carta, diem... Paula, llegeix-me una pregunta de verdader o fals i et diré si és verdader o fals.
0: La futbolista Aitana Bonmatí és nascuda a Sant Pere de Ribes.
2: Correcte, això és un exemple que et volia posar abans. Doncs en aquest cas és verdader. Sí,
0: llavors,
2: o no?
0: Sí. Vale. Llavors s'ha quedat la carta, encara que no hagi adivinat la comarca.
2: Hi ha moltes referències, no només a nivell històric i de patrimoni, sinó també hi ha referències a... referents actuals pels joves, com pot ser la futbolista Aitana Bonmatí, per exemple.
1: I aquest joc,

0: L'heu començat a portar en fires dedicades al joc, però tothom qui vulgui, com el pot adquirir? Està ja a disposició del públic en general?
1: Sí, mira, t'explico una miqueta. Això va molt lent, Núria. Parir un joc de taula, no sé si és pitjor que una embràs, ja t'ho dic ara, perquè el procés és lentíssim, lentíssim, lentíssim. En tot cas, si a dia d'avui qui vulgui adquirir el joc ho pots fer a través de la pàgina web d'Empeu Edicions, en format, és a dir, en mode prevenda. És a dir, el joc ara mateix està de camí, ve de la Xina,
0: sí.
1: No us agradaria, a mi m'hagués agradat moltíssim fabricar-lo aquí a Catalunya, però pensa que és un joc que al final hem editat nosaltres, és a dir, la inversió l'hem fet nosaltres perquè l'editorial hi havia una, ens van dir que tenien projectes per endavant, havíem d'esperar 2 o 3 anys perquè fos realitat, llavors vam estar fent números i ens vam dir, doncs mira, fem una aposta i llavors, clar, això condiciona una mica les despeses. Llavors vam optar per fer-ho a la Xina perquè és molt més barat i la veritat és que la qualitat és igual o millor. Està venint, per tant no el tenim físicament, només tenim un exemplar que ens ha permès fer tota la promo, però la resta d'exemplars, que n'hem imprès 1.000 unitats, estan de camí. Llavors, si el voleu ara mateix, el podeu comprar en prevenda a la web d'Empeu de Joc. I si no, doncs esperar que arribi i al setembre la idea és que estigui ja a totes les botigues de barri, llibreries, jugueteries, grans superfícies i si no, doncs ens la podeu comprar directament a nosaltres també, que també tindrem moltes unitats a casa.
0: Doncs ja ho veieu, aprendre geografia, cultura, patrimoni de proximitat pot ser així de divertit. Aquest és el repte que ens han explicat i que ens proposen la Sònia Kerr i la Paula Romera, creadores d'Ubicat, Comarques de Catalunya, aquest joc de cartes d'estratègia que convida a recórrer el país descobrint no només les comarques sinó també doncs, aquestes curiositats, aquests indrets emblemàtics i aquests referents també que ens estàveu comentant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit i que passeu molt bon estiu.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'interès en el joc i espero que hi jugueu i us divertiu molt, Núria.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
4: La vida parece seguir un rumbo claro. Marcamos metas y un día, sin previo aviso, cáncer de mama. Una palabra lo atraviesa todo. Metástasis. En este vacío aterrador, de repente algo cambia. Sabes que no estás sola, porque con apoyo y con investigación, juntas cambiamos la meta. Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico.
2: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
5: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
6: Gràcies, molt bé.
5: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
6: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
2: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
7: ¿Tus pies cantan la traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
8: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de las ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
9: En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica en Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: Seguim avançant, obrim ara aquest espai que tindrem al llarg d'aquesta setmana amb diverses veus que formen part del Club de Lectura Saudade de Lleida, un club de lectura que, a banda doncs, de llegir novetats, també llegeixen molts altres llibres que podrien ser de fons d'armari i que també doncs, està bé poder-los recuperar per aquestes setmanes que tenim per endavant i per tenir doncs, lectures una miqueteta diferents. Avui ens acompanya la Marisol Jové Company. Què tal, Marisol? Benvinguda.
12: Hola, molt bé, gràcies.
0: Doncs com dèiem, tirarem una miqueteta de fons d'armari per parlar d'altres lectures que imagino que formant part d'un club de lectura doncs us obre un ventall de possibilitats molt gran per descobrir gèneres o autors i autores que d'una altra manera potser no hi arribaríeu, no?
12: Sí, sí, tens tota la raó. Sovint els llibres que llegim són novetats per nosaltres, o almenys per mi, i són llibres que gaudeixes llegint-los, t'aporten noves històries, noves realitats que no coneixies. El club et permet conèixer molts autors, moltes autores que potser tu no haguessis triat en una llibreria, i això et porta a llegir aquest llibre i sovint a anar a llegir més llibres dels mateixos autors. És a dir, és un club que a mi personalment m'enriqueix moltíssim.
0: Quina és la lectura que ens portes de tots els llibres que heu anat comentant, que heu anat llegint? Sacrificios humanos.
12: Sí, el títol ja és una mica esgarrifós, no? Sacrificios humanos, de la María Fernanda Ampuero, una autora llatinoamericana nascuda a Colòmbia, amb una portada de llibre que vaja, que sembla doncs que sigui un llibre de sang i fetge en un principi, no? Però que és un llibre molt més profund i amb una realitat social molt dura que deixa veure la María Fernanda Ampuero a cada conte, a cada relat d'aquestos 12 que tu has anomenat.
0: Explica'ns una mica qui és l'autora, què és el que et va cridar l'atenció per dir, ostres, doncs mira, sí, m'agradaria parlar d'aquest llibre.
12: Dues coses. Mira, la primera, bueno, d'entrada, perquè ja és una dona, ja és important. Segona, perquè és llatinoamericana. Uh-huh. Jo havia llegit gairebé no res d'autores llatinoamericanes. També em va fer decidir per ella. I després el títol, ja he parlat abans, que era un títol que no té res que veure amb l'interior dels contes. I perquè també eren contes. Jo no estava acostumada a llegir llibres de contes, uh-huh, els trobava avorrits o massa curts. Sempre he sigut més lectora de novel·la,
0: sí,
12: i aleshores els contes, ara he trobat una certa alegria llegint-me els contes, perquè són unes narracions molt breus que tenen un inici i tenen un final,
0: sí,
12: com les novel·les, però que són molt curts, i aleshores cada conte és una nova història que té un inici i que té un final. I tot això em va decidir, més el contingut de cada conte, doncs portar aquí a la María Fernanda Ampuero.
0: I què en podem dir d'aquest llibre, d'aquests relats, que, com deies, són històries independents,
12: sí,
0: però que entre tots ells podríem dir que hi ha una mena de fil conductor, no? Alguna cosa que els uneix amb la temàtica o amb el fet de, no sé, tenim dones que són les majoritàriament les que expliquen o les que pateixen aquestes històries. Què diries que és aquest lligam que pot unir aquestes lectures, aquests relats?
12: Bé, a cada conte que penses, hi ha un trasfons, i uns trasfons de denúncia de realitats socials molt dures.
0: Sí.
12: Aquesta, com a mínim, és la lectura que jo n'he fet. Primer tens la idea de que quan llegeixes i veien la portada, com he dit abans, que, mm-hmm, que no tocaríem de peus a terra llegint aquest conte, i al contrari, és a dir, cada conte explica una vivència

0: que no fa por ni és horrorosa, però sí que et fa cruixir, no? Et fa posar en tensió perquè penses que no pot ser que pugui passar allò i que alhora també penses que pot ser real, no? I et genera aquesta incertesa, aquest ui, què passa amb aquest conte, no? Com ha acabat aquí? A més, la Maria Fernanda Ampuero ho fa molt bé perquè a finals de cada conte te'ls deixa oberts,
1: sí.
0: I és el lector, la lectora, que acaba acaba d'escriure el conte en la seva ment. I això també ho vaig trobar bastant curiós. I el fil conductor és aquest. Són sacrificis que fan les persones, però sacrificis personals i sacrificis en pro dels altres, i que provenen, ja t'ho dic, d'una realitat llatinoamericana que és molt crua, molt crua.
1: Nosaltres hem fet una mica de trampes, perquè abans de començar a parlar ja hem estat comentant el llibre,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: jo
0: sí,
1: també,
0: sí,
1: doncs, sabent que venies i que parlaríem, sí, d'aquest, sí, llibre, doncs he fet una lectura, no? I coincidíem en el fet aquest que d'entrada penses que si li posem la categoria de gènere de terror, sí, ens n'anem potser més a la ciència-ficció o a la fantasia.
0: Ah,
1: I una cosa que dèiem, no? Que no és el cas, al contrari, perquè parla de situacions que al final potser encara fan molt més terror.
0: Exacte.
1: Perquè són realitats.
0: Sí, sí. O poden
1: arribar a ser
0: realitats. En el primer conte, que ella cada conte posa un títol, un concepte.
1: Una paraula només.
0: Una paraula, sí.
1: Sí.
0: Uh-huh. El primer és biografia, i aquí ella explica els problemes que tenen les dones, i dones migrants sobretot. Dones sense diners que per abastir la família, en aquest cas abastir la seva filla que ha quedat amb la seva àvia, doncs ella necessita marxar i guanyar els diners per enviar-los a la seva filla per mantenir-la, i per tant com a dona immigrant doncs ho passa molt malament, i això és una realitat, i ja potser no tan llatinoamericana, sinó ja quasi gairebé totes les dones migrants que hi ha avui en dia i que són moltes, pateixen aquesta realitat, i és dura, i això és, i a més te la posa gairebé en primera persona, perquè la Maria Fernanda Ampuero va venir a viure a Madrid el 2004, i ella va notar el gruix de la no estima cap a la persona migrant. Ella es va sentir molt menyspreada com a persona immigrant, i no ho va passar gaire bé. I en aquest primer conte, el que explica ella, potser per això també el títol de biografia,
1: sí,
0: és la seva pròpia experiència, que jo trobo que és dura, i que sí que ho hem de tenir en compte, perquè jo crec que la gent no marxa de casa
1: per voluntat, no?
0: Per voluntat pròpia, sinó per millorar una situació econòmica o social, que a vegades és molt dura, i d'això jo penso que n'hem de ser conscients. En aquest cas, en el primer conte que ell explica,
1: sí,
0: perquè cada conte és una història diferent, és una narrativa diferent.
1: N'hi ha algun d'aquests 12 que hi ha que un cop el vas llegir, no sé, remou una mica, perquè al final el que aconsegueixen també és això, no? És fer una mica de reflexió, i és el que deies, en moltes ocasions arribes a no a la resolució, però arribes a un final que t'obre la porta a una interpretació que al final la fas tu com a lector, però que evidentment potser tu en faries una, jo en faria una altra, i una altra persona en faria una altra, no?
0: Sí. Tots tenen un sentit i una raó. Un tema que també avui en dia és molt conegut i que se'n parla moltíssim és de la pederàstia de l'Església.
1: Sí.
0: És el segon conte. I ens explica que com que eren homes bons, perquè eren homes d'Església, no explica quina, doncs no podien tindre cap maltracte vers els nens que anaven a casa seva. Fins que, espiant per una porta, se n'adonen que
1: passen,
0: sí,
1: coses,
0: que passaven coses, però que aquestes coses que passaven doncs ja eren les normals.
1: Clar.
0: I clar, sí que aquí t'esgarrifes una mica, no? Quan acabes de llegir això, dius com poden trobar normal tot això, O, per exemple, hi ha un altre que és el de Hermanita, que és la relació entre dos adolescents que són cosines, més una altra, però la relació que hi ha entre aquestes dues cosines

0: nenes que una és de superioritat i que li fa un bullying extraordinari a l'altra cosina perquè és, està una mica obesa, és un tema tan actual amb les adolescents d'avui en dia.
1: Totalment.
0: Que em fa posar fins i tot ara la pell de gallina. És el maltracte que té la cosina, que és la rica, la privilegiada.
1: Que,
0: la privilegiada. Mm-hmm. Per l'altra cosina, és que és horrible, és que no, aquestes actuacions no, és que no les podem permetre. I és aquest sacrifici que fan aquestes dones per voler ser com l'altra, no? Uh-huh. Com l'altra cosina, i que no se'n pot sortir. I això també és, penso que és un altre tema real i que se n'ha de parlar, eh? O l'especulació immobiliària, uh-huh, en el CT,
1: sí,
0: com l'urbanisme com a segregació social, també és un altre tema.
1: Sí, sí, la crisi habitacional que hi ha.
0: Exacte, uh-huh, que és actual. Un altre també que és que em va deixar també garativada és aquest de la Pietà, una criada, una senyora que està servint a casa d'uns senyors més adinerats, que el fill prepotent, doncs hi ha un maltracte també cap a una dona, uh-huh, en aquest cas cap a la seva nòvia, és a dir, la mate, i resulta que la senyora que l'ha criat està tan enamorada d'aquest xicot,
1: yeah, i el té tan protegit,
0: el té tan sobreprotegit, uh-huh, resulta que aquesta senyora també té un fill que malauradament té una malaltia degenerativa, mm-hmm, i ella vol ajudar el noi, no al seu sinó a l'altre,
1: el que ha criat,
0: el que, mm-hmm, ha criat, i al final s'acaba i li diu: no te preocupes, mi hijo tiene la misma talla que tu. Punt final. Llavors penses, hosti,
1: quin sacrifici, no?
0: Sí, eh?
1: O sigui, sacrificar el sang de la teva sang.
0: El propi fill. Mm. Això també és que, bueno, jo em va deixar l'adulteri. És que ara parlem de temes, penso que...
1: És que són temes molt actuals.
0: Molt actuals,
1: a més, però... Bueno, són uns contes que va publicar el 2021,
0: m'ha comentat. Sí. Ell final... va escriure la pandèmia, durant, sí, la pandèmia. No tenia previst, però mira, ens havia tancat a casa com tothom i devia escriure aquests contes, i clar, i és que n'hi ha un altre... d'una mare casada amb un home amb dos filles, uh-huh, amb un amant, i que també és un tema actual, penso jo. I mentre la mare estava amb el seu amant, la mare n'era conscient que el pare
1: abusava
0: de les filles. És que clar, és que no cal que et faci por, és que t'esgarrifes, és que et posa la... Penses, com pot ser? Ja ho sabem que això és novel·la, però a part de ser novel·la, és que això
1: clar,
0: passa.
1: Clar, és el que dèiem, són realitats que passen.
0: Clar, contínuament a les notícies trobem fets que estan explicant el mateix que explica aquesta noia, no? Mm-hmm. Com el padrastre ha abusat, com el pare... Això em surt ara les notícies aquí. Mm-hmm. I clar, jo trobo bastant esgarrifós, eh? I clar, i com que són històries com a molt curtes... i molt ràpides,
1: sí, sí,
0: de llegir, sí, clar, et quedes, dius, hosti, Déu-n'hi-do, eh? Aquesta, i llegeixes una altra, i és un altre cas bastant similar i de sacrifici que fan les persones. I bé, al final, l'última, que també és un altre tema que potser avui en dia també s'hauria de parlar, és l'homosexualitat, no? Un nen homosexual que ha de defensar amb un nen d'un circ marginat perquè tenia el cap excessivament gros, i dins d'aquesta marginalitat de tots dos, és a dir, es protegeixen. Mm-hmm. És que també és un tema, l'homosexualitat amb gent jove, la marginalitat, són temes de la nostra societat rica, i per això vaig pensar, bé, doncs mira, portaré aquest llibre perquè a mi m'ha agradat, no l'he disfrutat llegint-lo,
1: yeah, yeah,
0: però sí que m'ha fet reflexionar amb un títol tant sacrificis humans amb una portada amb un raig de sang calborrone, doncs que ens trobem aquestes històries tan contemporànies, no? tan a prop del nostre món i de la nostra realitat d'aquí, de països occidentals, capitalistes, i que és una realitat. Ja et dic, hem llegit moltes autores llatinoamericanes,
1: sí,
0: hem llegit autors i autores catalans, hem llegit autors i també hem llegit autors de que fan història, no? Des de el Frankenstein, el
1: Demetes, els grans clàssics,
0: els grans,
1: no?
0: Clàssics, eh? Uh-huh. El Nabokov amb Lolita. Traduccions,
1: uns relats també, doncs, com dèiem, que no són còmodes, però que a vegades també és necessari tenir aquest cop de realitat i que ens arriba a través de la literatura. Marisol, moltíssimes gràcies.
0: Oi, a tu, Núria.
2: Entrevistes, música i bon ambient. Això és La Brúixola d'Estiu a Onda Cero Catalunya amb Núria Mora. Connecta't a Onda Cero i viu l'estiu al màxim.
1: Per què tothom parla de... amb Clàudia Moreno.
3: Bona nit, Núria. Benvinguts i benvingudes a Per què tothom parla de... la secció on posem sota la lupa aquells temes que, de cop i volta, sembla que apareguin a tot arreu. Tendències, modes, aliments, expressions dels que tothom opina, però que potser no coneixem tan bé com pensem. Perquè quan una cosa es posa de moda, sempre hi ha una pregunta que val la pena respondre. Avui parlem d'una de les fruites de moda. Fa uns anys gairebé ningú no sabia què era, i avui la trobem als súpers, cafeteries, gimnasos i sobretot a Instagram. Clar que sí, parlem de l'açaí.

0: directament des del Brasil, el podem trobar en forma de bol, de batut o barrejat amb fruita i granola. L'açaí s'ha convertit en un dels aliments més populars entre els qui busquen una alimentació saludable. I no només això, també s'ha convertit en una imatge de moda, un esmorzar fotogènic i un producte que promet energia, benestar i fins i tot una vida més sana. A mi personalment, m'encanta. I sempre que puc enredo algú per anar. I si em conviden millor, perquè s'ha d'admetre, és car. I aquí ve el primer debat, no?, del que tothom parla. Realment val la pena pagar mínim 8 euros per un got així petitó de fruita? Sense mullar-me gaire, he de dir que a tothom a qui he portat acaba repetint. Jo ho deixo allà. El que també genera molt de debat és a què sap. Uns diuen que raïm, altres que anar viu. Jo, personalment, no li trobo com un gust semblant a res, perquè, bueno, és un gust en si mateix, no?, l'açaí. Però la gràcia aquí està en els toppings que li pots afegir. I aquí arrenca el tercer debat. Quina és la millor combinació? Hi ha de tots els estils i se'ls pot posar qualsevol cosa. Fruita, granola, xocolata... Us deixo la meva recomanació personal, que és iogurt, crema de cacauet i maduixa. Tasteu-la, que no us en penedireu. Si parlem de l'açaí, del que tothom parla és de si realment és tot lo saludable que ens ho volen vendre. És realment un superaliment? Té tants beneficis com ens volen fer creure? O simplement és una altra moda alimentària que ha arribat per quedar-se una temporada? Sigui un miracle nutricional o només una tendència passatgera, avui ens preguntem per què tothom parla de l'açaí i qui millor per ajudar-nos a entendre bé aquest producte que una nutricionista. Avui tenim amb nosaltres la Naila Martínez, nutricionista. Naila, benvinguda.
1: Hola, què tal?
0: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Per començar, quan parlem de l'açaí, de què estem parlant exactament? O sigui, què és aquest aliment?
1: Doncs és un fruit, com molt bé ja ho he explicat, que prové del Brasil, però que nosaltres aquí no el consumim de forma fresca. El consumim, com molt bé has comentat, doncs en format amb polpa congelada o liofilitzada, que seria en pols, més que res perquè és una fruita molt perible i no és capaç d'aguantar des del Brasil fins a arribar a Europa.
0: Sovint sentim que és un superaliment. Llavors, abans d'entrar en si l'açaí ho és o no, què entenem pel concepte superaliment?
1: Doncs mira, t'anava a respondre que els superaliments no existeixen, però de forma cultural o social, doncs un superaliment és aquell aliment que li donem unes connotacions molt positives per a la nostra salut, per les seves propietats nutricionals. Però quan et dic que els superaliments no existeixen és perquè un sol aliment no ens pot donar salut, igual que un sol aliment tampoc ens la pot prendre, sinó que al final la nostra salut depèn del nostre propi aliment.
0: Llavors, quins nutrients ens pot aportar l'açaí?
1: Doncs bàsicament seria, tot i que és un fruit, no conté tant sucres com la resta de fruites, i el que conté bàsicament són greixos insaturats, que són els greixos que ens ajuden a cuidar el nostre cor, i també antioxidants. Conté polifenols i conté antocianines, que també estan presents en altres baies com els nabius, les mores i altres baies que consumim nosaltres aquí. Però bàsicament, si hem de dir què conté, doncs això, greix, menys sucres, no conté proteïnes i, sobretot, antioxidants.
0: I si comparem l'açaí amb altres fruites que tenim molt més a prop, com deies, la...

0: jo què sé, navius, coses d'aquestes, és realment tan especial? O sigui, en termes de nutrició, ja en el que és el gust no entrarem, això va a gust del consumidor, però és realment, té un aport tan extra que no ens puguin donar productes d'aquí?
1: Sí que podem trobar altres productes d'aquí que ens poden donar els mateixos nutrients. La diferència, com comentava, és que l'açaí doncs, té més quantitat de greix i menys quantitat de sucre. Llavors pot ser interessant per a algunes persones que per algun motiu han de reduir el consum de sucre o doncs, que tenen, o volen aquest aport extra de greixos o d'antioxidants, no? És un aliment que és bastant interessant per a esportistes, no? Perquè conté aquest punt extra d'energia. I després hi ha una altra cosa que és important, i és que normalment no ens... que com molt bé has comentat, doncs si li afegeix topping, no? I altres ingredients, i al final el que conté és què és el que estem menjant en total.
0: Clar, amb aquest tema dels toppings que parlem, a les xarxes socials el que veiem són bols d'açaí plens de fruita, granola, xocolata... Llavors, el que és l'açaí en si sol podríem dir que és saludable, però afegint tant de topping, consideres que acaba sent un postre disfressat d'esmorzar?
1: Exacte, exacte. T'anava a dir just això, que moltes vegades tot el que li afegim acaba convertint aquest açaí, que és aquest fruit saludable o amb nutrients o nutritiu, amb un postre que no té, doncs, o no és tan interessant nutritivament parlant. Afegim amb aquest açaí.
0: I ara parlant una miqueta dels mites que hi ha al voltant de l'açaí, molta gent que el consumeix pensa que és gairebé un aliment miraculós. O sigui, és cert que ajuda a aprimar-se o que dona més energia?
1: Doncs que ajudi a aprimar-se és totalment un mite, perquè realment no hi ha aliments que ajudin a aprimar o aliments que ens ajudin a pujar de pes, sinó que, com deia abans, depèn del nostre patró alimentari. Pot ser un aliment que puguem incloure en la nostra alimentació, inclús si volem perdre pes, doncs hi té cabuda, però doncs, al final el que comptabilitzarà és la resta de les nostres menjades, no? Igual que doncs, amb sigui quin sigui l'objectiu de la persona que pren l'açaí.
0: Llavors, si haguéssim de definir com un consumidor estereotip de l'açaí, jo el situaria en noies joves entre 16 i 35 anys. Però consideres que hi ha, com nutriòloga, hi ha algun perfil de persona a qui li puguin especialment bé consumir-la? No sé, algú que tingui algun tipus de malaltia en concret o necessitats específiques...
1: Doncs no en persones en concret o amb alguna malaltia específica, no. Sí que, com he comentat, doncs, en esportistes pot ser interessant perquè té aquest plus de greix, no?, que és més energètic i ens pot ajudar a arribar als requeriments tant energètics com nutricionals en alguns esports, però també és cert que aquí trobem aliments nostres que també ens poden proporcionar aquests nutrients.
0: Llavors, si haguessis de resumir l'açaí en una frase, què diries? Que és una gran opció nutricional, una bona estratègia de màrqueting o una mica de totes dues?
1: Doncs jo me decantaria per la B, per una bona estratègia de màrqueting, perquè sí que és cert que doncs, té propietats nutricionals doncs, bones, però que, com dic, doncs, nosaltres aquí a Catalunya tenim aliments que són igual de saludables, que són de proximitat i que també els podem incorporar a la nostra alimentació sense haver d'importar aliments de molt lluny.
0: D'acord, doncs, Naila Martínez, nutricionista, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i ajudar-nos a entendre millor el que és el valor nutricional de l'açaí més enllà de la moda i saber per què la gent en parla tant. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Avui hem descobert que darrere d'un dels aliments més fotografiats de les xarxes hi ha una fruita amb propietats interessants, però també moltes expectatives que sovint van més enllà del que diu la ciència. Potser l'açaí és saludable, potser és bo. Però com gairebé sempre en nutrició, cap aliment és màgic i el més important continua sent mantenir una alimentació ben equilibrada. El que està clar és que hem pogut esclarir una mica per què tothom parla de l'açaí. Ja sigui pel bon sabor, pel preu que sempre genera debat o pels nutrients que ens aporta, aquesta fruita del Brasil ha vingut per quedar-se. Ha estat un plaer acompanyar-vos una nit més aquí a Onda Cero Catalunya. Soc la Clàudia Moreno i això ha estat tot avui. Per què tothom parla d'això? Demà tornarem amb una nova tendència que estigui en boca de tots. Gràcies per escoltar-nos. Que passeu una bona nit.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
3: ¿Qué? ¿Que me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: ¿Qué? Vente a la Mutua.
4: Condiciones en Mutua.es.
2: La brújula de Radio Estadio.

0: Ràdio, amb Albert Arranz.
1: Aleshores, quan tornem?
2: El dilluns 17 d'agost.
1: Però si potser hi ha partits de Lliga.
2: Doncs si hi ha Ràdio Estadio de Lliga, el dimarts 18.
1: O sigui, que la brúixola de Ràdio Estadio torna a Onda Cero Catalunya el dimarts 18 d'agost.
2: Que no, tornem el dilluns 17 d'agost.
1: I si hi ha partits de Lliga?
2: Doncs aleshores, el dimarts 18 d'agost.
1: I tornem amb informació del Barça, de l'Espanyol i del Real Madrid?
2: Sí.
1: I amb tertúlia?
2: Sí.
1: I amb entrevistes?
2: Sí.
1: I també amb seccions?
2: Sí.
1: Aleshores, torna la brúixola de Ràdio Estadio de sempre.
2: Exacte, amb el mateix horari de sempre, de 8:45 a les 10 en punt de la nit.
1: I quina temporada serà?
2: La 23.
1: Ala, el número de Michael Jordan.
2: No, el número de Déu Nostre Senyor.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
1: Tornem el dilluns 17 d'agost o el dimarts 18.
2: Va, prou!
3: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
4: Soy Marc Márquez. En una carrera, cada segundo cuenta. Necesitas anticiparte al riesgo, tomar decisiones rápidas y confiar en un equipo experto. Y para proteger tu casa, también.
5: Y es que cuando cada segundo cuenta, es la combinación de tecnología avanzada, velocidad de respuesta y el equipo humano de Verisure lo que marca la diferencia para evitar el peligro.
4: Cuando salgo de casa, quiero hacerlo con la misma seguridad con la que entro en el circuito. Por eso, confío en Verisure. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
5: Llama al 900-272-272. Verisure.
6: A la hora de conducir, la carretera y las señales tienen que ayudarnos. Si están en mal estado, nos ponen en peligro a todos. Ahora puedes denunciarlas fácilmente en nuestra nueva plataforma. Entra en ponlefreno.com y marca la situación en nuestro mapa colaborativo. Nosotros tramitaremos la denuncia con la administración correspondiente.
7: Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
8: Tiri, tiri, tiri.
9: Perdona que interrumpa en Onda Cero, pero tengo cero dudas de que...
8: De que con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos, especialistas y hospitales con menos esperas, tipo directo.
9: Pero cero dudas, ¿eh?
8: Seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
11: Suena bien.
10: Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
11: Suena el nuevo Micra.
10: Y al 0% TAE.
11: Suena que estreno Nissan.
10: Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en Nissan.es.
0: Onda Cero Cataluña.
12: Fa unes setmanes l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició lliurava els Premis Nacionals de Gastronomia d'aquest any 2026. Avui ens fixem en un d'aquests premiats, en concret en la categoria Cuina d'Autom, que ha recaigut en mans del xef Raül Balam Ruscalleda, que ens acompanya aquest vespre. Què tal, Raül? Molt bona nit.
13: Molt bona nit.
12: Enhorabona, gràcies per acompanyar-nos també avui.
13: No, moltes gràcies a vosaltres.
12: Un reconeixement que arriba per una trajectòria que, segons es deia, acredita una cuina d'origen, mirada contemporània, arrelada al producte, al rigor, a una lectura actual de la tradició mediterrània. Què suposa per a tu rebre aquest reconeixement?
13: Home, és un honor rebre que l'Acadèmia t'otorgui un reconeixement d'aquesta manera. Doncs, de veritat, que et dona més ales doncs, a continuar fent el camí que estic fent.
12: I què suposa sent fill d'una de les cuineres més importants del món? Que això es pot interpretar com un coixí que sempre has de tallar o també com una reivindicació del propi talent i del camí fet?
13: Home, mira, si un reconeixement així arribés quan jo acabava de començar, dius, home, una mica...
12: Aquí hi ha alguna cosa, no?
13: Sí, dic, aquí hi ha alguna cosa. Però, mira, aquest mes de juliol, ha fet 30 anys que em dedico a la cuina. Porto 17 anys al capdavant d'un restaurant al centre de Barcelona, com és Moments. Porto ja 4 anys amb aquest projecte que vaig obrir amb el meu soci, amb en Murilo, a Sant Pol.
12: Sí.
13: Sempre, doncs... donant suport doncs, als productors, sempre parlant de la cuina que vam fer amb una mirada cap al futur. Home, jo crec que amb el bagatge que porto i tot, doncs no puc estar a la llista. Tret que sóc fill de qui sóc fill, que m'honora, que o sigui, he tingut els millors professors que algú podria desitjar per dedicar-se al que em dedico. Un és com és la mare amb la creativitat que té, i un altre com el pare, que és el que està doncs a l'ombra, doncs que t'ensenya com s'ha de dir.

0: dirigir un negoci com van els números, o sigui que he tingut una universitat perfecta, no?, per la feina que faig.
1: Parlaves d'una de les qüestions també que durant l'any passat sobretot es va posar molt en valor, els productors. L'any passat Catalunya era regió mundial de la gastronomia, tot i que potser ara encara és recent per veure com retorna tot plegat. No sé si et pots fer una idea de com s'està treballant tot el que s'ha generat al voltant de la gastronomia a Catalunya, què ha suposat i sobretot també amb el pas del temps, com es pot transformar, com es pot aplicar?
0: Mira, jo... el que va passar o el que es va fer ara quan va ser Catalunya regió mundial de la gastronomia no et sabria dir, no? Dic aquí els experts que han de dir tot el que vam fer i tot el que vam aconseguir. Però sí que diré, per fer una mica de reivindicació, que hem de cuidar tots els productors que tenim en aquest país. Tots, tant els que estan al mar com els que es dediquen a la ramaderia i com els que es dediquen a l'agricultura. Els hem de cuidar perquè és el nostre motor econòmic que ens mou i que ens cuida la terra. O sigui, no hi haurà persona que ens cuidarà més al mar com és un pescador, perquè al final el seu producte surt d'allà i ells són els que els cuidaran. No hi ha cuidador més cuidador com pot ser un que es dedica a l'agricultura, perquè et cuida el camp. Cuida que tots els marges estiguin ben nets i ben polits, que si un dia hi ha un incendi no es podrà propagar tant. No. O sigui, tota aquesta gent que a part que es dedica a la seva feina i els seus sous surten de la terra, però a més t'ho cuiden, o sigui que els hem de cuidar moltíssim. Pensa que a Catalunya la indústria tèxtil ja la van perdre,
1: sí.
0: O sigui, Catalunya era molt ric amb la indústria tèxtil i la van perdre, ens la vam deixar perdre. Dic, el segon que perdrem seran aquests tres pilars, que és l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Si perdem això... només ens quedarà el turisme. I el turisme ve menjar, també. O sigui que si ve aquí no tenim res per oferir-los, potser aniran a buscar un altre cantó. O sigui que hem de començar a cuidar des de la part de baix, des de la part més pura, que són aquests que ens treuen el producte, per poder explicar una cuina i una gastronomia que tenim mil·lenària. I si ho tenim mil·lenària i una cultura de menjar mil·lenari, és perquè hem tingut uns productors que ens han cuidat tot aquest llegat.
1: Clar,
0: ha sortit reivindicatiu,
1: sí,
0: això,
1: no, però és veritat, perquè a vegades aquestes reivindicacions també és important fer-les, no? Ens perdem molts cops potser en la complexitat i deixem de donar-li valor a allò que tenim al costat, a la senzillesa, no? Moltes vegades quan parlem de cuina i de gastronomia parlem molt d'innovació, però en aquest camí doncs també hi tenim aquests orígens i aquesta identitat.
0: Sí, no, a més és que ho hem de cuidar molt, però tots, no només els que tenim restaurant, sinó també el que va comprar cada dia al mercat, i sobretot les institucions. Les institucions són els primers que han de donar suport a tota aquesta gent que estimen el que fan, però al final d'amor no treballes, al final arriba un moment que no m'estranya que estiguin emprenyats, però hem de començar, doncs, potser els que ho tenim més a l'abast per demostrar que volem aquests productes, no? Primer, els restaurants ho hem de comprar i hem de presumir, de dir, ostres, mira, ara tinc, doncs, aquestes pomes de Lleida, tinc aquestes peres de Girona, ara tinc, mira, aquestes figues que ara que m'han sortit, que són d'aquí al cantó. Mira, ara és temporada de lloritos i ara aquí a Arenys es pesquen lloritos. I llavors els que van al mercat també han de preguntar d'on són aquestes cireres,
1: sí.
0: D'on són aquestes pomes, aquest port d'on és? I hem de presumir que volem un producte d'aquí. I llavors les institucions se'n donaran compte, perquè a vegades jo crec que els estan donant una miqueta a l'esquena.
1: I a nivell de consumidors a vegades ens falta també el punt aquest, no? de preguntar, de saber d'on venen els productes que consumim i que comprem.
0: Sí, primer, és que primer, quan parlem de producte ecològic, jo crec que, esclar, un producte ecològic, al final tot el que fas amb carinyo pot ser arribar a ser ecològic. Però el que menys contamina és el que menys trasllat ha tingut, el que menys CO2 has consumit. Si jo consumeixo unes tomaques que s'han fet a 50 quilòmetres, no és el mateix que unes tomaques que s'han fet a 300 o a 1.500 quilòmetres de distància. Home, perquè em portin aquestes tomaques hauré contaminat molt més que unes que estan a 20, 30 o 40 quilòmetres. Per això hem de preguntar. Llavors el producte també és el que serà, si com de més a la vora és, al final, si anem consumint aquest, serà més econòmic. Però és clar, no amb tots aquests impediments que els hi fiquen, al final no m'estranya, no?, que els preus estiguin com estan.
1: Són diversos els agents que formen part d'aquesta cadena, no?, i que tenim també la nostra responsabilitat des de les cuines, des dels restaurants, com a elaboradors i transformadors d'aquesta matèria primera. Quin paper creus teniu com a prescriptors també d'aquests productes de proximitat que tenim?
0: Perdona,
1: a Catalunya?
0: Perdona, en sentit, digue'm.
1: No, quin paper creus que teniu des de les cuines, des dels restaurants, com a prescriptors dels productes de proximitat de temporada que tenim a Catalunya?
0: Mira, tenim la sort i parlo ara de moments, tinc la sort que em passa molta gent de fora, molta gent local, però molta gent que ve de fora. I els expliquem cultura, els expliquem una cultura d'una cosa que es fa aquí, una manera de menjar, i amb productes d'aquí. Clar, estem a temporada de lloritos i els estem oferint un llorito, que és aquest peix que és perfecte 100%, que es pot menjar tant la carn com l'escata, no? Que té aquest cruixent de l'escata i aquesta tendresa de la carn. O sigui, és un peix que només que el fregissis i el fiquessis sol ja seria perfecte. Sí que l'acompanyem, doncs, amb salses i tot, que puguin i el facin més amorós. Però d'explicar, llavors li ensenyes aquest peix en cru, perquè té una bellesa espaterrant. O sigui, que facis això i els expliquis, i això ho tenim, ho pesquem aquí, però només és a l'estiu, perquè a l'hivern se'n van. I dius, això és que és actualitat 100%. Doncs això també ho agraeixen. Llavors se'n van a casa seva i dic, ostres, em vaig menjar un peix que semblava que fos del Carib, però que es pesca en el Mediterrani. Clar, dic, nosaltres som prescriptors, com tu deies, i som els que tenim aquest llegat per explicar aquestes històries culinàries que ens envolten.
1: I a més, el sector de la pesca també, que està vivint un moment complicat i que és important que se'ls doni suport d'aquesta manera, no?, i visibilitat.
0: El 100%, perquè tracten a un pescador del Mediterrani que té una barca petitona, que se'n va a pescar la gamba, que se'n va a pescar el llorito, se'n va a pescar la sardina, els hi demanen el mateix que un vaixell, que hi poden hasta entrar-hi camions i grues per treure quantitats descomunals de peix que pesquen amb un oceà i no amb un mar. Unes persones que, és clar, que cuiden que el seu medi és aquell. Però a mi el que em xoca molt, i ara quan vaig a la platja, em xoca moltíssim que un pescador no pugui sortir tot el que amb ell li agradaria sortir i ha de tindre uns dies que ha de parar. Però és clar que hi ha gent que menja tots els dies també. Però és igual, li dic, ho accepto, però llavors veig totes aquestes embarcacions de relax, d'oci, per dir-ho d'una manera, sí, que aquests no tenen cap limitació de res, i veus motos d'aigua amunt i avall i amb el soroll, això també m'estressa els peixos, per dir-ho d'una manera. Uh-huh. O sigui, aquí dic, ja aquesta, dic, no diré la frase, no, però se'm reinterpretarà, dic, o aquí F tots o la P al riu.
1: Clar, sí.
0: No? Dic, aquí hem de mirar per tots, i al final només mirem pels que es guanyen la vida, però els que van allà a fer una mica d'oci, en aquests no se'ns exigeix res, no? Dic, i me considero com a consumidor d'oci, perquè puc agafar un pàdel i anar-me'n a remar. Però dic que hem de mirar això. Dic, si cuidem el mar, hem de pensar que hem de cuidar el mar. No només uns sí i els altres no. I unes persones que et cuidaran més que ningú el mar. Els pescadors mateixos es fan ells mateixos la veda per deixar créixer el peix i tindre-li una cura, perquè si no, el dia de demà ens quedaríem sense peix. I hauríem de mirar, hauríem de limitar molt bé de on pesca vostè. Ah, jo pesco l'oceà i allà foto barbaritats amb el cranc aquests que són de tanta profunditat. Vale, doncs vostè pot pescar tant. I vostè on te pesca? Doncs miri, jo tinc una barqueta i pesco en el Mediterrani i me'n vaig anar a tants quilòmetres i pesco la sardina i llavors torno i t'agafo. Ah, vale, doncs vostè és d'aquesta manera. Clar, hem de mirar tots, no? No pot haver una llei única. Hi ha molts de mars, molts.
1: Comentaves també que es tracta d'explicar, no? Molta gent de fora ve aquí i se'ls ha d'explicar, però també nosaltres hem d'entendre com a consumidors de proximitat quin és el valor que tenim dels productes que tenim al costat de casa. La cuina catalana, diries que està vivint un gran moment o també corre un cert risc de morir d'èxit?
0: No, mira, jo crec que la cuina catalana, jo crec que fa uns anys enrere sí que corria aquest perill. Però ara tinc l'emoció una mica perquè veig molts locals que s'estan obrint o rellogant d'alt que es tancaven i els agafen jovent o sí. persones que volen obrir un local, que comences a veure-hi cuina catalana. Mm-hmm. O sigui, ens hem passat, estem sortint una mica del ramen, dels ceviches i de totes aquestes coses que també n'hi han i que són molt bones i que

0: són molt bones, que convivim amb elles, però comences a veure les cartes, comences a veure que hi ha una intenció d'un menú migdia, que veus unes mandonguilles amb sèpia, que veus un cap i pota, que veus una tripa, i veus aquests plats que s'havien fet tota la vida, que els estàs veient ara a les cartes de restaurants, de ciutats o de llocs on hi ha molt d'obrer. Això és que la cuina està viva i que estimes el que fa. I la cuina catalana és una cuina que et reflexa molt bé l'estacionalitat de que hi ets. O sigui, no, ara no toca menjar escudella, no veuràs cap català que mengi escudella. Encara que et diré que la meva senyora mare, a l'estiu, de tant en tant, fan escudella perquè a casa els agrada. Però toca escudella quan toca escudella, ara hi ha plats més frescos, i tots expliquen una cultura. Tenim un llibre de 700 anys, com és el Cent Subí, que ja t'explica totes aquestes picades i totes aquestes coses que fèiem quan aquí encara no teníem ni tomàques ni patates. O sigui que s'està revisant molt tot aquest receptari. I això jo crec que és molt bo, perquè comencem a mirar a la història i al passat per fer passes cap al futur. I això, que ho faci el jovent, és meravellós.
1: Escolta'm, abans d'acabar, deies escudella, en algunes cases encara n'hi ha, però quin plat no pot faltar aquest estiu a les nostres taules?
0: Mira, en aquest estiu, ara dic, si vols menjar carn, et pots fer un bon pollastre d'aquests que fas com una espècie d'escabeig, que llavors te'l menjaràs amb 4 olives verdes i 4 olives negres per sobre, i és un tall que te'l menges fred, que és una meravella, que el disfrutes com un loco, i a més et refresca per dintre. O sigui, és el moment de menjar amanides de tomàques. Estem en el moment perfecte de les tomàques. Encara ens queden cireres. Ara començaran aquests préssecs grossos de vinya que ens interessen, que fins i tot els pots fer marcats a la planxa per acompanyar doncs algun llumet o alguna peça de conill. O sigui, ja menjar per refrescar-te, per donar i vendre.
1: Doncs vinga, ens quedem amb aquestes propostes: amanides, pollastres, les tomates, els préssecs que arribaran, les cireres que encara queden. Raül Bala, moltíssimes gràcies i molt bona nit, que vagi molt bé.
0: Bona nit a vosaltres, adeu.
2: La brúixola d'estiu amb Núria Mora.
1: I ara ja sí, anem encarant aquesta recta final. Ens anem apropant a les 10 de la nit i ho farem per viatjar. I en concret, avui la proposta que fem és creuar l'Atlàntic. Ens n'anem cap als Estats Units i ho fem per visitar dues ciutats que segurament, si molta gent pensa o es planteja un viatge als Estats Units, doncs serien d'aquelles que entrarien dins del seu mapa, entrarien dins del seu radar. Dos ciutats, a més, també molt potents, relativament pròximes, tenint en compte les distàncies que hi ha als Estats Units i que bé es mereixen un viatge. Ens n'anem fins a Los Angeles i fins a Las Vegas. Ens hi acompanyen en aquest viatge i durant aquests dies també en aquests viatges ens hi acompanyaran en Joan Ramon Zaballos, avui per conèixer doncs la meca del cinema, les platges de Califòrnia i per explicar-nos tot allò que passa a Las Vegas i que es queda a Las Vegas. Que no surt d'allà, Joan Ramon, què
3: sí,
1: tal?
3: Sí, això és veritat, és una frase feta, però Las Vegas és una ciutat que una vegada a la vida s'ha de veure.
1: S'ha d'anar, no?
3: Sí. En el món hi ha, diguem-ne, una desena de ciutats que una vegada a la vida hi has d'estar, i Las Vegas, sens dubte, és una d'elles.
1: A mi em dona la sensació que és una ciutat tan artificial que potser precisament per això és la gràcia d'anar-la a veure.
3: Sí, de fet és una ciutat que es crea, és la ciutat més gran creada artificialment, es funda el 1905, és una ciutat, per tant, amb la qual doncs està Nevada, l'estat de Nevada, i era, doncs, hi havia un buit legal on allà sí que es podien fer casinos. Als Estats Units recordem que és un país federal on en cada estat té un grau d'autonomia molt, molt elevat. Uh-huh. Llavors hi ha estats que el tema dels casinos els tracten d'una manera i els altres tenen prohibits, etc. I aquí, en el cas de Nevada, doncs estava permès i va fer el primer casino, i a partir d'aquí doncs van anar sorgint la meca del joc. I llavors aquesta ciutat artificial ha passat a ser una ciutat molt atípica, on hi viu bàsicament tota la gent que hi viu, que resideix allà, està vinculada amb el món de l'oci.
1: Clar.
3: Perquè no hi ha
1: alternativa, no?
3: És el món del turisme i vinculat amb els casinos, i després hi ha anat buscant alternatives.

0: expectatives que en el món dels espectacles, és a dir, allà, si ja vas veure un musical, doncs és una de les meques dels diferents musicals que es fan allà, els grans events esportius, els grans combats de boxa, doncs generalment tenen lloc a Las Vegas. Vull dir, molts espectacles d'aquests de renom mundial doncs tenen lloc a Las Vegas perquè s'han fet uns casinos absolutament espectaculars, no? Per tant, Las Vegas és un lloc que s'ha d'estar. I després Los Angeles, que és el punt de referència. Los Angeles és una gran ciutat, estem parlant d'una ciutat de 3,8 milions d'habitants, va ser una macro ciutat, i que a vegades és més famosa o més coneguda per les coses al voltant de Los Angeles que el mateix downtown de Los Angeles, és a dir, el centre de Los Angeles, no? Que és també interessant, allà hi ha un edifici, pues, un museu que és com el Guggenheim de Bilbao, sí. hi ha el Guggenheim de Los Angeles, que també és un museu, a l'Ajuntament, que també és un edifici que a més es pot visitar per dins, també curiós, però evidentment Los Angeles està vinculat amb el tema del cinema. Per diferents aspectes, des del Hollywood, sí, on tenim
1: mític.
0: On es donen els Oscars, a l'antic Teatre Kodak, que ara és el Teatre Dolby, i es fa l'acte d'autorament dels Oscars, i en aquesta boulevard de Hollywood, on al llarg de 2 quilòmetres aproximadament, que és el que fa el carrer, doncs hi ha al voltant de 2.400 plaques dels diferents actors, actrius, cantants...
1: El passeig de la fama.
0: Sí, el passeig de la fama, vinculats amb el món de l'entreteniment, del cinema, de la música, del teatre, dels Estats Units, i d'actors que no són només americans, no? I és un lloc curiós, vull dir que quan hi vas... No és estrany que hi hagi la presentació d'alguna pel·lícula, per exemple, una de les vegades que vaig estar hi havia la presentació d'una dels últims Fast and Furious, i aleshores, doncs, si allà tallen el carrer i comença a acumular la gent que vol tindre les fotos o perquè li signin samarretes o autògrafs, sí, doncs, als actors principals, vull dir, hi ha uns espectacles allà al mig del carrer que és ben curiós. I si no hi ha, doncs, presentació de cap pel·lícula, és una avinguda, doncs, ple de botigues i de coses vinculades amb el món del cinema. Toca passejar-s'hi. I després hi ha altres llocs, com Beverly Hills, que és on és el lloc de luxe, on hi es fan tours precisament per indicar les cases on viuen els grans actors i actrius de Hollywood, i passejar-te per Rodeo Drive, que és el carrer on hi ha les botigues, és un carrer relativament no massa llarg, però que hi ha les botigues de luxe on
1: Pretty Woman,
0: a moltes pel·lícules, exactament, surt, doncs, que es van a comprar i a gastar-se allà amb centenars i milers de dòlars en una d'aquelles botigues de les primeres marques mundials de roba i de joieria, etc. Per tant, aquestes imatges o aquests carrers i aquestes zones que les hem vist tantes vegades a les pel·lícules, de sobte ho veus allà, i a vegades et quedes una mica dient, no, doncs m'ho esperava més espectacular.
1: Per tot l'amor,
0: sí,
1: no, potser?
0: Sí,
1: clar, ho tenim al final com molt idealitzat, sí, i llavors sempre passa, no?, que l'expectativa és una i després quan arribes la realitat sempre sorprèn.
0: Les virgueries que poden fer amb el món del cinema, d'enganxar l'angle determinat després de la postproducció i tal, pot fer que un lloc que tu dius, això era aquí? I dius, sí, sí, sí, això era aquí. I dius, però si és un tros, no és
1: ja
0: res
1: no
0: espectacular.
1: Més, no?
0: I resulta que convenientment il·luminat i enganxat als angles bons, etc., doncs t'acaba donant una visió, doncs, no diria idílica, però en tot cas que no és la que quan tu veus dius, ostres, doncs, no era com em pensava. No? En el cas de Las Vegas també passa una mica amb aquest tema. No? Les altres coses interessants de Las Vegas, hi han tres parcs que s'han de visitar sí o sí. No és el tema dels parcs de Califòrnia, de Florida amb Orlando, però aquí tenen tres parcs que jo crec que s'han de visitar sí o sí. Universal Studios, Warner Bros. I Disneyland d'Anaheim a les afores de Los Angeles. És a dir, dos grans motors del cinema, és a dir, Universal Studios, on allà tenim, doncs, per exemple, pel·lícules vinculades amb ells, com Jurassic Park, per exemple, o Regreso al Futur, o La Tornada al Futur, on veus la ciutat artificial on es roda la pel·lícula, aquest de Regreso al Futur, no?, amb el rellotge... Allò que ho has vist a les pel·lícules, de sobte veus que tot allò és de, com se'n diu, cartó-piedra.
1: Clar, que està allà encara.
0: Però que està allà i que pots fer el recorregut, vas allà i dius, ostres, doncs estic passant pel lloc on hi ha la pel·lícula, no? Vull dir que és molt, molt interessant. En el cas de la Warner Bros., doncs, tot el tema de Harry Potter, on es reprodueixen tot el món de Harry Potter, que torna boig a la gent jove i no tan jove,
1: sí,
0: o El Senyor dels Anells. Per tant, aquestes pel·lícules mítiques que han agradat a milions de persones, de sobte allà, és quasi com si estiguessis a dins de la pel·lícula.
1: Clar,
0: visquent,
1: no?
0: Allò.
1: Recuperar vida.
0: Sí. Per tant, i després, evidentment, doncs, el Disney World, doncs, aquest, que és igual com el de París,

0: perquè són és la mateixa marca i per tant doncs,
1: clar, estèticament, germans,
0: sí,
1: no?
0: Estèticament si n'has vist un, has vist la resta, no? Però són realment interessants de visitar.

0: de la muntanya, doncs té unes vistes espectaculars, sobretot Los Angeles. I per tant és una visita doblement interessant. Primer, també perquè surtin moltes pel·lícules també, precisament per la situació privilegiada que té, i segon, doncs perquè tens una visió de la dimensió d'una ciutat de quasi 4 milions d'habitants, no? I després una altra carretera que recomano fer, que té nom de pel·lícula, però el nom de la pel·lícula és perquè
1: per la carretera, no?
0: Que és Mulholland Drive, que és una carretera de 34 quilòmetres on també hi viu molta gent, perquè és una carretera que està elevada, té bones vistes sobre Los Angeles, i per tant allà també hi ha moltes mansions de gent important, d'actors, actrius, i per tant, a part de la, diguem, arquitectònicament veure el luxe de les grans fortunes de la zona, tens molt bones vistes també sobre Los Angeles.
1: Es poden veure aquestes cases? Perquè clar, penso que també hi ha unes mesures de seguretat increïbles, com a molt passaràs per davant i veuràs allà lluny una mansió.
0: En el cas de Beverly Hills hi ha seguretat que passa cada 2x3 i llavors hi ha tours que ja estan més o menys controlats, i a veure, si tu vas amb el teu cotxe i t'aparques davant d'una casa i t'estàs una estona fent fotos, no tardarà en vindre un cotxe a dir-te què fas aquí, que toquis el 2. És a dir, que evidentment hi ha clar, vigilància i control. I moltes d'elles, doncs, hi ha parets elevades, és a dir, hi ha temes de seguretat.
1: Evident, sí.
0: Vull dir que no esperem...
1: No esperem trobar-nos aquí a ningú allà escombrant el porxo de casa.
0: Sí, és difícil. Si algú diu, es poden trobar actors i actrius, pel que sé, jo... Sé que passejant una de les vegades que hi vam ser-hi, que anava uns amics, un va dir que havia, que jo no recordo l'actor d'aquests secundaris, que el va dir que sí que l'havia vist passejant per allà. Bueno, primer perquè hi havia molts actors per allò, que és veritat. I després sí que si vas amb una sèrie de restaurants relativament bons de la zona, hi ha alguns que pots tindre la casualitat que aquell dia vagi algun actor o actriu conegut, perquè doncs, hi ha restaurants italians o alguns restaurants de certa fama del barri, on la gent que suposa que no té ganes d'agafar el cotxe i anar a l'altra punta de la ciutat, doncs...
1: Clar,
0: que li queda a prop,
1: doncs,
0: i llavors hi ha alguns restaurants que són aquest restaurant és el preferit de tal actor.

0: s'esperi trobar-se actors i actrius per les cantonades. En tot cas, trobar les estrelles a terra
1: i gràcies, no?
0: I l'altra cosa també molt interessant va ser el visitar el Chinatown de Los Angeles. El Chinatown, és a dir, les ciutats xines, els barris xinesos. Totes les ciutats grans als Estats Units en principi en tenen, no? Però hi ha algunes que estan més ben conservades que altres, o que l'ambient xinès és més autèntic que altres, no? I en el cas del Chinatown de Los Angeles haig de dir, doncs, que primer és molt gran i després que realment és una colònia que es va anar creixent i que va anar-se diguem-ne concentrant allà, i han fet un autèntic barri xinès. És a dir, me'n recordo anar a sopar allà en un restaurant xinès que pràcticament tota la carta estava en xinès i no servia ni cervesa, és a dir, que el sopar va ser amb te xinès, vull dir que no... Sí, no... Vull dir, i estàvem al voltant de tota la gent que teníem al restaurant, eren xinesos, com a mínim per aspecte, possiblement amb passaport i americà,
1: sí,
0: però vull dir que diem a nivell físic, doncs les seves característiques eren de persona asiàtica, no? I per tant, doncs, un ambient que es viu molt, molt, molt xinès. Per tant, si vols tenir la sensació que estàs a Xina sense estar a la Xina, el Chinatown de Los Angeles, amb alguns carrers i amb algunes zones, et dona aquesta sensació. Fins i tot, que clar, parlàvem en anglès, no va ser fàcil la comunicació. És a dir, que també tenen problemes amb el allà.
1: Sí, la integració, sí. Allò no acaba de...
0: També que suposo que el sentir parlar uns espanyols amb anglès, doncs potser ells també l'accent els va sonar raro i també va dificultar una mica la comprensió, no? Però bueno, en tot cas, un contrast cultural, allò, catalans parlant amb americans barra xinesos al Chinatown de Los Angeles amb anglès, la veritat és que és un collage cultural molt, molt curiós i molt interessant, perquè et pregunten d'on vens i tal, i no et situen, quan dius Barcelona no et situen massa amb el mapa allà, però quan dius Europa més o menys bueno, venen de molt lluny, no? I què fan amb aquest restaurant perdut del Chinatown, no? Vull dir, per tant és una conversa així una mica curiosa.
1: I a nivell d'idioma, més enllà de l'anglès, l'espanyol també està implantat?
0: Sí, sobretot amb el tema de serveis, per tant amb els hotels, fins i tot a les recepcions més d'un hotel, cambrers, cambreres, també amb bastanta gent, sí, l'espanyol és... No, potser diria que no tant com a Florida. Florida sí que quasi diria que quasi pots viure en espanyol, quasi més que en anglès, sobretot en segons quins llocs de Miami. Jo diria que Los Angeles no tant, però segons quins àmbits i quins sectors no tens masses dificultats en trobar algú. I en algun lloc, quan sabien que eres espanyol i parles espanyol, ja sortia algú a saludar-te o a dir-te que, bueno, que si tenies algun problema que estamos aquí per ajudar-li. Vull dir que no, en aquest sentit, cap problema. I passem a Las Vegas. Las Vegas, aquesta ciutat de Nevada, no tan gran, uns 700.000 habitants, com deia, comença a crear-se el 1905 amb un primer casino i a partir d'aquí va creixent la ciutat, bàsicament pel tema del joc. Actualment hi ha al voltant d'uns 100 casinos de diferent tamany. Un dels més grans és el MGM, un macro casino que té... La part només de casino són 16.000 metres quadrats. Com funciona? És a dir, Los Angeles, Las Vegas pràcticament són dos carrers. El famós, que és Strip, que és on hi ha pràcticament tots els hotels importants o més coneguts estan en aquesta gran avinguda, a un costat i a l'altre. I després el carrer, diguem-ne, més històric, que és Fremont, que és el carrer més antic, pràcticament paral·lel a l'Strip, i són els dos carrers que articulen pràcticament la resta de la ciutat. Si es veu quan vens amb avió i abans d'aterrar a Las Vegas veus una mica la ciutat des de dalt, el ser una ciutat artificial és molt rectilínia i molt
1: eixample. Geomètrica, no?
0: Sí, molt eixample, per entendre's, no? Eixample amb modernitat, i és bastant curiós perquè, a més, és on acaba el desert i de repent és tot sec i de repent comença una gran ciutat de 700.000 habitants, no? Tenim en compte que allà està a tocar el Vall de la Mort, el Death Valley, un dels llocs més calents de la Terra, que també val la pena visitar. I de Las Vegas també hi ha, a part de fer aquesta excursió que es pot fer al Vall de la Mort, que és realment interessant, hi ha unes excursions que fa tothom, que és arribar-te al Grand Canyon, i a la presa Hoover, que és una de les grans preses dels Estats Units, que es va fer precisament per donar resposta a les necessitats. Es crea una ciutat al mig del desert i comença a arribar-hi gent, i de sobte necessites donar subministrament tant elèctric com d'aigua a 700.000 persones, no? i es va fer aquesta

0: presa Hoover, que es pot visitar per terra i per aire. Jo vaig agafar l'helicòpter que surt de Las Vegas, passa per sobre de la presa Hoover i veus tota la presa Hoover i això, i després t'aterra en una part del Grand Canyon i allà doncs fas un pícnic en una part del Grand Canyon helicòpter i després tornes a... Per tant, són excursions que es poden fer des de Las Vegas, uh-huh, i que et permeten veure dues coses realment interessants: aquesta presa i després veure el Grand Canyon, entrar dins del Grand Canyon i a la base d'un dels penya-segats aquests doncs fer un pícnic. I si es vol visitar doncs la presa Hoover, també es pot fer per terra, que vas amb autobús i doncs ja la visites i tenen explicacions més tècniques d'això, no? Els casinos, com funciona Las Vegas? Las Vegas són hotels que tenen el seu casino dins, i cada hotel normalment té una temàtica i té el seu espectacle propi. Per exemple, el Bellagio, el famós del Bellagio, són les fonts del Bellagio. Llavors, cada hora, a partir d'una hora determinada, doncs, cada hora doncs, hi ha un espectacle de les fonts. L'Excalibur, per exemple, que té forma de castell, sí, doncs, fa una recreació de batalla de pirates. Aleshores, el Luxor, doncs, a dins del Luxor, que és un hotel en forma de piràmide, i per tant, tota l'ambientació és egípcia, doncs també hi ha unes piràmides i uns llocs doncs, que representen espectacles vinculats amb egipci. París, per exemple, doncs hi ha un espectacle de can-can de Folies Bergères a dins del casino. A Venècia, que té la forma de Venècia, doncs hi ha uns canals per dins en els quals pots anar amb gòndoles, per allà, a més, com allà els sostres els pinta com si estiguessis a l'aire lliure, per tant és una ciutat que no dorm mai perquè per la nit està il·luminada,
1: il·luminadíssima, clar.
0: Sí, hi ha tot el tema de les llums, és superimportant, llavors hi ha un control doncs, perquè estigui la ciutat que mai dorm, literalment, no? Vull dir, sempre pots estar jugant. I llavors aquests casinos tenen la part de les habitacions, la part del casino, i després a dins mateix del casino molts d'ells tenen sales d'espectacles on fan els musicals o representacions, els béns esportius i quantitat de botigues. Per tant, moltes vegades entre la recepció i la teva habitació has de passar per dues o tres sales de joc, no sé quantes botigues.
1: És a dir, que entres en un hotel i potser ja no et fa falta ni sortir d'aquell hotel, no?
0: No, exacte. Es fan perquè puguis pràcticament estar-te allà sense necessitat de sortir de l'hotel. Sempre amb aire condicionat, perquè és una ciutat que fa molt, molt calor. De fet, pots anar d'un hotel a l'altre per uns passadissos, hi ha una espècie doncs, de tren interior que passa de casino en casino amb aire condicionat. Pots anar pel carrer, evidentment, caminant, però fa molta calor, pots triar, o pots anar a través d'aquests carrils de tren elevat que et va connectant d'un casino a l'altre, no? I aleshores ja pots jugar. Què juga? Evidentment hi ha la ruleta, pots jugar al blackjack, hi ha diferents jocs i diferents nivells. És a dir, hi ha taules més populars on les apostes doncs, són més baixes, i després hi ha taules doncs, amb l'aposta mínima, doncs ja poden ser 100, 200, 500 dòlars.
1: Premium, no?
0: Sí, i llavors allà hi ha una valla i llavors hi ha llocs que hi ha per accedir-hi, ja has d'acreditar-te i tal, no pot anar-hi, diguem a tot el públic a mirar i tal. I llavors màquines escurabutxaques a qualsevol cantó, qualsevol, és a dir, hi ha línies i línies de màquines escurabutxaques de tot tipus, grans, petites, bueno, de tot nivell, de tant en tant sents la música i comences a sentir com cauen les monedes. Per tant, és un espectacle molt... Repeteixo una cosa que s'ha de viure, anar a veure algun dels musicals, algun dels espectacles que es fan allà, i anar a un dels hotels d'aquests famosos que comentava. Un dels últims hotels que s'ha fet ha sigut la Torre Trump, un hotel de 5 estrelles. Aquest ja està al final de tot l'estip, en un extrem de Las Vegas, amb una torre molt alta, que té unes vistes espectaculars també sobre tota Las Vegas, i també, com està en un extrem, ja es veu part del desert també. I que és un dels últims hotels que es va fer a Las Vegas i que se'n diu Trump, vull dir, perquè evidentment és d'ell, no? I toca jugar una mica de diners. Jo recomano que facis un
1: budget.
0: Sí. És a dir, dedico 100, 150 dòlars
1: i a veure què passa.
0: Si els perdo, els perdo, i si els guanyo, els guanyo, i ja està. No deixar-se portar per la rauxa, perquè és mala consellera la rauxa en el món del joc.
1: Clar.
0: Però la veritat, no et posen cap pega per jugar, vull dir que una vegada t'acredis canvien les monedes i és bastant senzill i és divertit. La veritat és que bueno, doncs, jugar allà, ja siguin les màquines de monedes o sigui doncs, apostant doncs, a blanc, negre, impar,

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Sí, és una setmana especial perquè ja anem, això que diem sempre, no?, acabant la funció, tancant la paradeta, perquè doncs el Nits de Ràdio, doncs aquesta setmana ja acaba temporada, tot i que durant l'estiu ja sabeu que podreu escoltar el millor del que ha donat de si aquest any, que han sigut molts moments divertits, interessants, curiosos i que val la pena de tornar a escoltar per refrescar-nos una mica en aquestes nits, anem a dir, complexes de calor o d'humitat. Però bé, encara estem uns dies per aquí i tenim moltes ganes d'acompanyar-vos. Com sempre, començarem amb l'Òscar González i les sèries, i després tindrem, doncs, a Víctor Ruiz Nobel i moltes entrevistes i molta actualitat per poder acompanyar-vos. Així que ja sabeu, des d'ara i fins a les 6 iniciem aquest dimarts 14 de juliol de 2026. Comencem Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

0: I sí, anava a dir que una setmana més, però una darrera setmana més, almenys aquesta temporada, per fi podem tenir sèries, perquè hem tingut. Sí. Que si, Òscar González, benvingut. Una ovació. Perquè, clar, Òscar, benvingut.
1: Oh, bona nit. Ai, el maleït futbol, eh?
0: Entre el futbol. Després que d'això dèiem, bueno, doncs mira, escoltarem història, perquè no, això, una cosa i l'altra, no recomanàvem sèries des de que es van estrenar Twin Peaks, pràcticament, perquè fa tants anys ja que no podíem fer una secció, que l'altre dia l'Òscar em deia per WhatsApp, diu, tinc ja 60 sèries vistes per la propera...
1: 23, és a dir, tinc 23 que bueno, ja directament se'n van a l'altra, bueno, 21, perquè... Sí, sí. Avui farem dos. Avui toca dos, com els petits.
0: Sí.
1: Ja tenim una vintena llarga que ja podem deixar la propera temporada.
0: Mare meva, ja tenim fins a febrer, bueno, pràcticament.
1: I a comptar les que vagi veient en aquest mes de vacances.
0: Sí, tu a 1 de setembre ja tens planificades totes les sèries, la temporada...
1: Mira, podríem gravar tot l'estiu la temporada sencera i ningú se n'adonaria.
0: Ningú sabria per què diria. Mira, però, i té temps totes les setmanes a l'hora dues? No, si les ha vist, si a l'estiu ja les ha fet totes. Mare meva, és que quina capacitat i de memòria que té l'Òscar. A mi sempre m'ha fascinat la capacitat que té l'Òscar per recordar noms, mil i unes referències, cites...
1: Hi ha un amic meu, tens una capacitat per recordar coses que a ningú li interessa.
0: Això és prendre's un molt bon humor, però ja us dic jo que té una capacitat brutal de recordar noms, títols i mil i una històries. I avui ens toca fer dues sèries i per quina començarem? A veure, Òscar.
1: Doncs mira, començant, ja que la setmana passada es van anunciar els Emmy, que ja parlarem al setembre, els Emmy, que més enguany, em sembla que és el diumenge 12 de setembre, si no m'equivoco, el dia després de la Diada. Ells no sabran què és la Diada.
0: No, però bueno, sí.
1: O ells tenen una altra Diada que celebrar, però bueno, això ja... Això és una altra cosa. Doncs una de les que ha tingut més nominacions, ja en parlarem setembre del nostre, diguéssim, la nostra valoració de nominacions i premiats, que té pinta, però ja en parlarem, té pinta de que va ser més de lo mismo, però bueno, no anticipem. Una de les sèries, a més, una també de les bones sèries, perquè moltes vegades es queixem d'aquelles sèries que diu i esta sèrie ha recibido tantes nominacions i no val un xurro, doncs la que avui parlarem sí que paga la pena. Una sèrie que no sé si estava prevista que tingués continuació, però bueno, al final van decidir que tingués continuació. La veritat és que al final és de... No, vull més. Vull més. Una sèrie que va estrenar Apple TV ja fa un parell de mesos i que aquí va arribar amb el títol de La maldició de Widow's Bay.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado, Tom. Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: ¡Oh! Estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
3: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
2: ¿El qué?
3: Que aquí pasan cosas malas.
0: Uy, aquí pasan cosas raras, tío.
2: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador.
0: Encantador seria la paraula, diu que li parece encantador. Jo ja he començat a passar virugi una mica veient el tràiler, Òscar. Què tal està aquesta sèrie?
1: Doncs mira, serà una sèrie que segurament molts espectadors també tindran aquesta sensació. Pots passar molt virugi.
0: Sí.
1: I al mateix temps et pots estar descollonant de riure.
0: Val, és a dir, té aquest punt de que la pots mirar amb aquestes dues mirades, eh?
1: Sí, podríem dir que és una comèdia negra, fins a cert punt. Clar, el punt de partida és una... És un, bueno, de fet, la seva creadora, ara si dic bé el seu nom, Katie Diepold, que no la coneixia.
0: Val.
1: Em sembla que ha escrit més coses, però diguéssim que amb aquesta sèrie s'ha consolidat.
0: Sí, sí.
1: Doncs és una sèrie que passa a una illa. Bueno, vostè recorda sèries que han passat a illes, no? Sèries perdides que han passat en isles.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquesta és una sèrie que passa a una illa.
0: Isles que se mueven, algunes, o que passen coses, sí.
1: Doncs una illa que sembla que té una mena de maldició, d'alguna manera. És a dir, que la gent que ha nascut allà no pot sortir de la illa.
0: Oh, vale.
1: Perquè si surten de la illa, hi ha com una mena de baliza, si diguéssim que hi ha com una distància de seguretat al voltant de la illa, i si superes aquesta valija, suposo que es dirà en català, doncs la Palmas.
0: Ostres.
1: És a dir, clar, la gent que ha nascut i ha vist, sí, són gent que ha nascut a l'illa.
0: Uh-huh.
1: Llavors, clar, de sobte comencen a passar coses, una persona ha desaparegut, la troben al cap d'un temps mort, en estranyes circumstàncies, i la gent d'aquell poble, no és un poble massa gran, aquella illa, és una illa, doncs això, allà a la zona de Nova Anglaterra, deu ser una illa fictícia, suposo, doncs és un poble petit, que viu una miqueta del turisme, que l'alcalde vol que vingui molta gent del turisme, però clar, si comencen a parar a succeir coses i la gent desapareix i es mor, doncs clar, això al turisme no li va bé.
0: Sí, sí.
1: Llavors, al principi...
0: No deixa bones recomanacions a Google, diguem-ne.
1: Sí, sí, sí. No, les ressenyes no seran massa, no seran massa encoratjadores.
0: Mm.
1: Clar, al principi l'alcalde diu, va, que esteu dient, que són tonteries. Però fins que ell comença a viure en primera persona i llavors adona que sí, mm-hmm. que alguna cosa està passant en aquella illa.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, són 10 episodis, no massa llargs, uns 40, 45, 55 més llarg, molt maratonejable,
0: mm-hmm.
1: molt. Sí, jo me la vas cruspir, no sé si en tres tongades me la vas menjar.
0: Uh-huh.
1: I què és això? Combina una història així sobrenatural, que recorda això, o sigui, té una certa reminiscència a aquestes sèries com Lost,
0: uh-huh.
1: com sèries d'aquestes pel·lícules de terror que passen en llocs determinats. També té una mica una certa reminiscència a Les Brujes de Salem i aquestes coses, per una de les subtrames que té que veure. Llavors, jo no sóc, diguéssim, un candidat per veure aquest tipus de sèries. Però com que l'havien deixat molt bé gent de la qual me'n refio, vas dir, pues li dono una oportunitat. I la veritat és que em va encantar. Perquè uh-huh. aquesta combinació entre el terror ben fet, uh-huh. no massa exagerat,
0: uh-huh.
1: i sobretot aquesta comèdia, jo diria que involuntària, que surt als personatges, començant pel propi Matthew Rice, el protagonista, que és l'alcalde, que, diguéssim, que no sap què fer. Mm-hmm. És com Roy Scheider a Tiburón, que
0: sí, sí,
1: le viene todo sobrevenido.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs a l'alcalde li passa una cosa el mateix. Llavors, és una sèrie que realment t'enganxa, siguis o no siguis un seguidor d'aquest, diguéssim, no diria terror, és aquesta intriga sobrenatural.
0: Sí, misteri, intriga, sí, sobrenatural.
1: És una cosa més així autoinduït, que no tan gore, per dir-ho d'alguna manera.
0: Correcte.
1: Llavors, al voltant d'una illa, el secret de la illa, per què? Per què la gent que ha nascut a l'illa no pot sortir? Qui és responsable? Com podem desjuir-nos de la maledicció? Com ho podem fer? Llavors, vas seguint les pistes a mesura que te les van mostrant i la veritat és que t'enganxa.
0: Mm-hmm.
1: I és aquest sentit de l'humor, una mica negre, podríem dir, comèdia negra, doncs també està molt bé, la veritat. I els actors protagonistes, tant en Matthew Rice com la Kate O'Flynn, que fa de l'ajudant, la peculiaríssima ajudant que té l'alcalde, perquè és una noia que deia que quan era jove l'home del saco la secuestró. I clar, ningú de l'illa se la creu.
0: Ja.
1: Fins que resulta que, home, no és que sigui veritat el que diu del tot, però que una part de veritat sí que n'hi ha.
0: Mm.
1: Llavors, a partir d'aquí, hi ha personatges molt, molt pintorescos. És que és una mica això, és com Twin Peaks.
0: Mm.
1: Parlava abans de Twin Peaks, que Twin Peaks, sobretot el que ens atrapava era perquè eren personatges molt peculiars.
0: Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, al final era el de menys qui havia matat Laura Palmer.
0: I tant.
1: Era el de menys, era sobretot les situacions, els personatges, és l'intentar saber, però a veure, Lady Leño, qui carajo és? Per posar un exemple, doncs aquí, qui hi ha darrere aquesta maledicció? Llavors és una sèrie que, a més, va molt bé per aquesta... Anava a dir per prendre la fresca, però si tinguéssim fresca la podríem gaudir encara millor. Per passar l'aixafogor, doncs t'imagines a la illa, allà al nord a la Nova Anglaterra, que normalment sempre fa fresqueta, però bon,
0: sí, sí.
1: En aquest sentit, és una sèrie molt, molt suggerent, és una sèrie que t'atrapa i que tal com acaba tu dius, vull ja la segona temporada.
0: Doncs aquesta és una bona primera proposta que ens queda per si ens anem a estiuejar una illa d'aquestes, Isla con Misterio, a les recomanacions de Google, a una altra que ens queda molt més a prop, Òscar.
1: Aquí al costat, gairebé, al costat de la ràdio, creuant la Rambla i anant una mica més cap a baix.
0: Sí.
1: Perquè parlem d'una sèrie HBO... que justament parla de moltes coses que està succeint al Raval, però jo diria que és una qüestió que està succeint no només a tota Barcelona, sinó a tot el país, el problema de la vivenda.
0: Mm.
1: El problema d'aconseguir un habitatge que et puguis pagar i que el problema de l'especulació immobiliària que hi ha al darrere de molts clar, sempre diem, és que hi ha no sé quants, desenes de milers de pisos buits, ja, però és que estan allà en mans de bancs, fondos d'inversió, etc etc, o per no dir, ja, fondos buitre, com diuen en castellà. Mm. Una sèrie molt, molt actual, que ha passat molt bé, la veritat és que ha sigut una sèrie que dels sis capítols ja de seguida els dos primers et van enganxar, que es va acabar no fa ni, sembla que, 3 setmanes, que la titula HBO Max, com deia, i es titula, en castellà té un títol, però la direm en català, perquè sona millor i per, sobretot perquè la sèrie està feta en català. I per una vegada que tenim una sèrie en català aquí, a Barcelona, diguem-ho en català, Rabalejar.
4: Cap mostres perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
5: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
6: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
7: Has parlat amb els del port, perquè si podries fer 8 hores setmanals d'aquí?
8: Sí, sí, jo tinc una feina.
7: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
8: Que aquests fills de puta es queden al restaurant.
7: Ens apugen el lloguer per 6.
8: Això és legal?
9: Suposo que volen fer pisos turístics.
8: Tu estàs carregant la vida dels meus pares i ho saps perfectament, tio.
5: Crec que hi ha una manera que es vulguin treure la cinta de sobre.
8: Com?
5: Legal, legal, no és.
0: Doncs el que hem pogut sentir, escoltar el tràiler en català, evidentment els actors guanya molt si els escoltem així, un repartiment bastant de luxe i que mostra una de les realitats que hi ha avui dia, que és quan el lloguer, per exemple, com deia el protagonista, els hi pugen per 6.
1: Clar, tu imagina't, el típic restaurant allà del Raval, de la zona més, diguéssim, més nostra del Raval, restaurant, encara que és fictici, però bueno, us podeu imaginar que està inspirat, de fet, el creador de la sèrie, el guionista i codirector, el Paul Rodríguez, ell està explicant una història que ell va viure en un altre restaurant, justament en l'època, és a dir, en aquell lloc. Llavors ell ha fet una mena d'autoficció fins a cert punt. O sigui, imagina't un restaurant d'aquests, un Casa Leopoldo, que va tornar fa un temps, doncs imagina't un d'aquests restaurants centenaris, un set portes, no sé què, que de sobte viuen en un edifici i paguen un lloguer i de sobte l'edifici passa a un fons d'inversió / fondo buitre,
0: sí.
1: Que el que els interessa és, no, aquí volem tirar l'edifici, construir pisos, ja, mira, ja que hi ha un restaurant, doncs ens quedem la seva llicència i ja farem un hotel.
0: Ja.
1: I clar, imagina't aquest restaurant centenari que acaba de complir 100 anys, que es diu Can Mosques, és un restaurant fictici, doncs de sobte es troben que el contracte que tenien el canvien, que han de pagar o paga 6 vegades més del que hi havia abans o desnonament. I que aquestes són les condicions i que no t'asseguren tampoc el contracte que hagis signat sigui de llarga durada com és l'anterior.
0: Clar.
1: Això es troba en la família que té a veure amb aquest restaurant es troba en aquesta situació de cop. Ells han fet l'intent de comprar, diguéssim, el local, però quan semblava que estan a punt de comprar el local, doncs la immobiliària ha canviat d'opinió. I ja no volen vendre. No els hi diuen que tiraran l'edifici, però bueno, us farem un contracte de 2 anys. En realitat és, no, us farem la vida impossible.
0: Clar. Fins
1: que tanqueu i marxeu, us donarem 4 xavos i els hi donem. I aquí tirem l'edifici, un edifici centenari, i fem un hotel, ens quedem la vostra llicència per tenir restaurant i a la venga, a vivir del turisme.
0: Clar,
1: el que està parlant la sèrie no només està parlant d'un cas concret, està parlant del que passa no només a Raval, sinó ja tot a Barcelona, el problema de la vivenda, de l'habitatge, de com fons d'inversió estan pujant els preus, quants negocis centenaris hem tingut a Barcelona que han tingut que, amb el millor dels casos, canviar de lloc, canviar a una altra part de la ciutat i, en el pitjor dels casos, tancar perquè no podien pagar el nou lloguer.
0: Sí, sí.
1: Perquè els nous amos de l'edifici i perquè al final d'aquella llei que mantenia les rendes antigues, que va acabar ja fa uns quants anys, clar, ja no poden mantenir. Quants locals centenaris i no centenaris, o sigui, aquells locals a Barcelona, especialment al centre de Barcelona, locals nostrats, llibreries antigues, farmàcies, locals de drogueria, hotels centenaris, negocis de tot tipus, botigues que venien partitures o que venien llibres antics.
0: Sí, sí.
1: Tu te'n vas pel carrer Comtal, per exemple, de Barcelona avui en dia, molts d'aquells locals antics que hi havia, aquella bacaladeria,

0: Doncs imagina't, assenyalant aquests són els responsables. Una sèrie d'aquest sentit molt valenta. Una sèrie que està parlant sense embuts. Potser en algun moment es poden quedar, fixa-t'hi, fins i tot es poden quedar curts. En algun moment de la sèrie. I llavors parla i tu veus com a poc les esperances d'aquesta família es van esfondrant a mesura que estàs veient el comportament de la immobiliària. Clar, un dels fills de la família que té el local, que és l'Eric Auqué, que fa un descrés papalassos que darrerament estem veient a l'Eric Auqué, que està fent molt bons papers, doncs és un noi que treballa al port com a estibador i també de tant en tant quan té temps lliure el negoci de la família. I ell, intentant salvar el seu negoci, doncs comença això, ficant ocupes a l'edifici, perquè pensa, bueno, si fico ocupes a l'edifici, el fons d'inversió perdrà l'interès, es quedarà Clar, el problema és que tu, ell, puja l'aposta, però és que el fons d'inversió repuja l'aposta. I s'arriba a uns límits, dels quals no parlarem, perquè estaríem fent spoiler, però el planter d'actors és no només l'Eric Auqué, Francesc Orella, Josep Castell, Quim Ávila, Sergi López, en un paper també de malo, però cabronazo, d'aquells cabronazos, l'Alba Aguilera, el Marc Martínez també en un paper secundari, actors també d'origen marroquí, és a dir, trobem molt bon planter i trobem una història que te la creus perquè... Si qui més qui menys, tothom té al seu voltant o bé un pis amb llicència Airbnb o locals turístics o habitatges turístics sota mà, moltes il·legalitats. És a dir, estem parlant d'un problema que a tots a Barcelona, ja sigui perquè estiguis buscant vivenda i no trobes, o ja sigui perquè al teu edifici o tens ocupes, i si hi ha ocupes, o tens pisos turístics il·legals, és una realitat que cada cop estem vivint i estem vivint pitjor. I revela ja que queda molt millor en català que en castellà. De fet, la sèrie està feta en català i el doblatge castellà que fan els mateixos actors no acaba de funcionar tan bé com veure-la en català. És una sèrie que fins a cert punt podríem dir que fa esgarrifança.
1: És una realitat complicada, té molts factors, no només és el que tracta la sèrie, però la sèrie tracta bé un dels factors. Hi ha molts factors avui dia socioeconòmics que fa que tot hagi canviat.
0: La sèrie també d'una manera diguéssim indirecta, doncs parla també d'aquesta connivència de les empreses privades amb el poder públic, que seria amb els ajuntaments. És a dir, ajuntaments que estan recalificant zones o que ja estan parlant de fer recalificar segons quines zones o fins i tot d'enderrocar segons quins edificis perquè tenen ja acords amb segons quines immobiliàries. Es parla del tema de l'ocupació, del tema de l'ocupació i la falsa ocupació. És a dir, de vegades parlem de l'ocupació com si fos un dels principals problemes de Barcelona i això ha fet també, té com a, diguéssim, com a qüestió secundària que mai s'han venut tantes alarmes com en els darrers anys. Perquè s'ha creat una alarma social tan sobredimensionada que al final tens aquesta poda que és que m'ocuparan el pis. Doncs no hi ha tanta ocupació a Barcelona. Però hi entra en aquest tema. I són molts temes que parla Revala ja. En 6 episodis té temps per explicar moltíssimes coses, directa o indirectament.
1: Interessant, com sempre, tota mirada. Ja et dic, no és l'única. Jo, per exemple, tinc la meva visió sobre això. Jo, el meu edifici, he tingut ocupació i ha estat molt difícil de treure-la, eh? Vull dir que... I de legals no tenien res. Vull dir que...
0: El tema és que moltes vegades és un tema que se sobredimensiona, perquè ocupació n'hi ha, ocupació, i ho veiem també als mitjans de comunicació. Però també de vegades hi ha una falsa ocupació i una sensació d'ocupació que és irreal, perquè n'hi ha. Sí, i els que viviu a Sants ho sabeu perfectament per episodis recents, però que de vegades també ens trobem casos de que hi ha un cert sensacionalisme mediàtic al voltant de l'ocupació, que n'hi ha, però tampoc tanta com diuen.
1: Bueno, però que no ho faríem, sensacionalisme de les violacions o de segons què, perquè hi hagin casos. Quan hi ha casos s'ha de denunciar.
0: Llavors... No, s'han de denunciar. El problema és que sobredimensionar casos que no són tants per vendre alarmes, aquí ja hi ha una qüestió que és moralment molt debatible.
1: Bueno, jo no et dic que no hi hagin casos, però vull dir que... És un tema molt, molt, molt complex. I que
0: És complex, però que malauradament els mitjans de comunicació ho fan d'una manera, ho mostren d'una manera molt sensacionalista. de vegades fins i tot en

0: com diria jo, posant en segon terme la realitat que viuen molta gent en edificis on hi ha ocupacions.
1: Bueno, això ja entra en el catàleg de les opinions. Jo aquí tinc la meva, però vull dir que...
0: Com tothom.
1: Per això et dic que crec que Revelejar, en tot cas, mostra, per mi, sota el meu punt de vista, una realitat, mostra una manera, i que amb això que és interessant, jo sempre dic que han d'haver moltes visions, perquè sempre hi ha més d'una explicació d'aquestes... Hi ha més d'un culpable, diguem-ne, no? Que a vegades... també es tendeix a només buscar un culpable i a vegades hi ha molts raonaments.
0: El problema, la gran tragèdia de fons és que hi ha tants culpables i tan poques solucions, i sobretot tan poc interès en posar solucions.
1: Bueno, aquí estaríem...
0: Aquesta és la darrera. Realment aquest és el problema de fons que hi ha, que correcte. No hi ha interès en posar solucions.
1: El gran enemic seria aquest, el que no hi hagi interès en que tot hi hagi consens i en que tots els partits polítics vulguin remar en la mateixa direcció, perquè aquí cadascú vol remar per a su clientela i aquí... és on hi ha el principal conflicte de tants i tants i tants problemes que tenim a la nostra societat. Però sempre, com dic, és interessant que hi hagin històries que ens puguin fer coincidir amb el nostre punt d'opinió o obrir-nos els ulls i fer-nos plantejar d'altres opcions, que també està molt bé. Doncs, Òscar, quantes sèries que ens has ofert aquesta temporada i moltes més que ens ofereix si tot va bé la propera. Així sí, que sí. Ves anotant en aquesta llista que tens.
0: T'anava a dir quan torni la fresqueta, però em sembla a mi que setembre la fresqueta
1: encara haurem tornat, que encara farà calor, Òscar, ja t'ho dic jo ara. Una abraçada immensa i mil gràcies, Òscar, que tinguis molt bon estiu.
0: A vosaltres i fins la propera.
2: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

Ai, és el que té l'amor, que quan arriba no deixes de pensar en aquella persona, doncs, que... allò que te mueve los biorritmos, que es diu, eh? Bé, doncs aquesta cançó, en una setmana com aquesta, en aquest cas de 1973, era el disc que més es venia, el senzill que més es venia, fins a 5 setmanes seguides, va ocupar tot l'estiu de 1973, aquest Eva Maria dels Fórmula Quinta, Fórmulaf, que diria algú ara. Era un grup rus, Fórmulaf, no, Fórmula Quinta, amb la V baixa dels números romans, i el seu Eva Maria, una cançó que porta aquest bon rotllo estival i que va dominar dins de l'era també de l'Amèrica del Nino Bravo, però va permetre aquest... Després, al setembre, l'Amèrica va tornar, ja ho havia sigut, i va ser moltes setmanes el disc més venut, però allò que arriba a l'estiu i la que 1973 va dominar l'estiu va ser aquest Eva Maria.